ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

A ICAC, l'estiu sona diferent.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents espanyols afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts en total. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
3: Avui hi ha una vaga a Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís un altre vehicle a Poblenou de Barcelona.
3: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
4: I he vist que bueno, pues, el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
3: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a la xarxa social X que tot apunta que el conductor fugitiu anava drogat.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són el primer equip classificat per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i també l'Alemanya-Paraguai.
3: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara a motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer.
3: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I acabarem dient que avui arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
0: Fins aquí les notícies. La 5...

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que el dia començarà amb sol i tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Matinada, ho estareu notant, segurament tòrrida al Vallès i la costa barcelonina. Mínima aquí entre 24 i 27 graus i a la tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. La temperatura màxima baixarà de 2 a 4 graus, excepte a la costa. Marta Ariana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns. Avui a Torredembarra, al Tarragones, el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 6 minuts. Això són... Ai, ja, 3 minuts menys que fa una setmana.
0: Ai, d'aquí 2 dies, a les 6 de la tarda, serà fosc.
1: Calla, calla.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 29 de juny, hauria fet 33 anys el cantant, raper i compositor estatunidenc Oliver Tree. Ens va deixar el passat 14 de juny en un tràgic accident d'helicòpter. Sempre ens quedarà la seva música i cites com aquesta. No necessitem un milió d'amics, només necessitem una persona que ens escolti de veritat.
0: Oh, escolta, nena,
2: maca aquesta,
1: Quina profunditat.
2: Ai, no, l'Oliver Tree.
0: Sí, però tu l'has agafat.
1: Ah, però superar les seves.
0: Què passarà a casa de la Garcia? Bé, com si res, en un obrir i tancar d'ull, realment hem arribat a l'última setmana de la temporada. A l'equip dels matiners ens queden 4 despertadors, el d'avui, evidentment, ni el contem, i no us negarem que, tot i que ens ho passem molt bé fent el programa, també tenim unes ganes irresistibles de desconnectar la maleïda alarma i poder allargar les tardes i alguna nit. Aquests dies ens despertarem amb cançons que precisament dona la benvinguda a un nou dia i la d'avui és tot un himne. Que s'aixequi el taló i que soni la música.

0: És, evidentment, Good Morning Baltimore del musical Hairspray, que, per cert, arribarà a Barcelona de la mà d'en Jan Llàcer i Nostromo Live. De fet, des d'avui fins l'1 de juliol engeguen els càstings per trobar la companyia que donarà vida a un dels grans musicals de Broadway. Hairspray és un musical ple d'energia, humor i música que transcorre la ciutat de Baltimore als anys 60, una època marcada per la segregació racial i els canvis socials. Però Hairspray és molt més que un musical d'entreteniment. És una obra que parla de la importància d'acceptar les diferències, lluitar contra els prejudicis i creure en un mateix. El seu missatge continua sent actual i fa reflexionar sobre la igualtat, la diversitat i, el més important, el respecte. I el cert és que engegar la setmana amb aquesta cançó només pot vaticinar un bon dia. Us diem, evidentment, bon dia des de la Diagonal de Barcelona. Intentarem afinar-la bé i que aquesta primera hora del matí sigui com un musical. Tenim la companyia preparada per sortir a escena. No desconnecteu els telèfons mòbils i menys encara si ens escolteu des de l'app de Catalunya Ràdio. I només ens queda dir Good Morning, Catalunya.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, estimat, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, tranquil.
0: Tranquil.
2: Tranquil, reposant una miqueta, sí,
0: agafant
2: sí.
0: Agafant energia.
2: Agafant energia per aquesta última setmana de temporada, que s'ha de fer i s'ha de fer bé com totes les que hem fet fins ara. Per tant, hem de seguir endavant.
0: Una última empanteta per preguntar-te què passarà a partir de les 6 del matí al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: Doncs mira, tornarem a Venezuela, on segueix a l'alça aquesta xifra de morts, aquest recompte oficial, i ja no hi ha esperança, diguem-ne, de trobar supervivents. Sí, encara hi ha molts desapareguts, que per tant hem d'anar seguint. Seguirem i anirem en directe des de les 6. Després de l'agenda política del cap de setmana, ens fixarem en una mena d'apropament del PP a Junts. Cada cop les declaracions del Partit Popular són, diguem-ne, menys hostils cap al partit de Carles Puigdemont. Intentarem interpretar què vol dir això i què ens aporta. I després, d'una història que relaciona amb l'Aliança Catalana i el seu candidat a Figueres, perquè ha apartat el candidat a Figueres perquè té 30 anys i s'ha descobert, s'ha conegut que té una parella que en té 16. Per tant, amb aquesta història tancarem l'hora del matí. Després també actualitzarem el recompte de successos. Van detenir una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa, en parlarem amb la Rebeca Carranco i farem una mica d'àgora esportiva perquè ja han començat els 700 de final del Mundial, que sé que els està seguint amb molt d'interès.
0: No t'ho pots ni imaginar.
2: I ho farem amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la gran final de l'Enigmàrius, avui des del Mercat de les Flors. Sí, home, dia gran, dia divertit, per tant, important. A les 11, final de l'Enigmàrius.
0: Escolta, que ara m'ha enviat un missatge al Freddy, que avui el Ricard, que avui ve l'Ostrell.
2: Avui ve l'Ricard Ostrell, sí. Doncs... Ha deixat descansar una mica i avui torna.
0: Doncs d'aquí uns moments, res, d'aquí pràcticament 40 minuts, 45, engegarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I nosaltres, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, el món no s'ha aturat mentre dormíem. Què ha passat al món, precisament, Carola Gil, mentre estàvem fent un petit cop de cap?
3: Bon dia, bon doncs. Dia. Mira, us porto una previsió de que avui França declararà la guerra a la moda ultra-express aprovant una llei que vol acabar amb el model de negoci que ha convertit plataformes com Shein o Temu en gegants mundials a base de catàlegs infinits, preus ridículament baixos i una renovació constant de productes. No sé si us ha passat mai, que ho han entrat en una aplicació per comprar un vestit i n'heu sortit amb 3 samarretes, una fregidora d'aigua...
0: Sí, passa.
3: Doncs per això, França vol evitar aquesta situació. La idea de fons és simple. Si una empresa posa al mercat milers i milers de peces noves a un ritme frenètic i ven roba tan barata que sovint doncs, costa menys comprar-ne una de nova que no pas arreglar-la, doncs hauria de pagar per aquest impacte ambiental normal, no? Perquè sí. Darrere d'aquella samarreta que costa menys que un cafè, segurament doncs hi ha una petjada important per les emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle. A més, bona part d'aquesta roba, que té qualitat molt qüestionable, acaba a la brossa. De fet, al cap de poc temps. No sé si n'heu comprat alguna vegada.
0: I, de fet, veure les imatges aquestes de tones de roba a segons quins punts del planeta és realment un desastre.
3: Totalment.
0: Que hem de començar a posar fil a l'agulla perquè la contaminació és absoluta, vaja.
3: Doncs precisament per això la nova llei preveu un sistema de penalitzacions econòmiques que anirà augmentant progressivament. l'any. Els diners recollits es destinarien, entre altres coses, al tractament i reciclatge dels residus tèxtils. Però el més cridaner és que França no només vol tocar la butxaca de les empreses, també vol tocar-ne la visibilitat. El text inclou una prohibició de la publicitat d'aquestes plataformes, inclosa la promoció feta per influencers.
0: Molt bé, molt bé.
3: És a dir, aquell vídeo de 30 segons on algú ensenya una muntanya de paquets acabats d'arribar i assegura que ha comprat 15 peces per 20 euros, podria tenir els dies comptats. La pregunta és si la resta d'Europa seguirà l'exemple francès, perquè darrere d'aquella ganga que arriba a casa en 2 dies, França hi veu una fractura ambiental que tard o d'hora pagarem tots, eh?
0: Doncs veurem si la resta d'Europa segueix aquesta iniciativa de França. Merci beaucoup, Carola, en bonjour.
3: Respondria en francès, però no en sé, eh?
0: Però bonjour, sí.
3: Merci, bonjour.
0: Bonjour. I mentrestant, perquè avui el món serà en lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor gràcies a iniciatives com les de la Universitat Rovira i Virgili, que ha atès 14 persones dins el programa pilot d'acompanyament a estudiants extutelats que volen accedir a la universitat. La prova va començar fa 3 anys amb la voluntat d'oferir suport econòmic i acompanyament personal als estudiants. L'objectiu del projecte no és només que aquests entrin a la universitat, sinó que acabin amb èxit els estudis.
0: Arribat ja a 6:15 del matí i un minut. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I mira, estàvem parlant fa uns moments dels influencers i, precisament, de què parlem poc, Marta?
5: Doncs de la nova proteïna dels influencers. Ja sabem que hi ha una febre boja per consumir proteïna, i més després de fer exercici i tot plegat amb l'objectiu d'augmentar la massa muscular. Doncs recordem, hem vist batuts, barretes de tot tipus, i ara arriba, atenció, a la nova proteïna, que és el formatge parmesà.
0: Va.
5: Els dietistes diuen que té fins a 3 vegades més la porció de proteïnes que té un ou o un iogurt grec, i tant és així que el Daily Mail, per exemple, explica que Taylor Swift en porta un sempre a sobre, un petit trosset de parmesà sempre a sobre, o actrius com Sydney Sweeney té un segon congelador només per tenir rodes de parmesà a casa seva.
0: Val. D'aquesta calorada, tu et fots al bolso un parmesà i mates a tota la gent,
5: això,
0: a tota la gent que passa pel teu costat.
5: Home, potser
0: ho has de portar amb una mini nevareta, perquè és que fotre una pudor el parmesà amb aquestes altes temperatures.
5: Quin fàstic.
3: I que estàs tan tranquil·la, jo què sé, pel carrer i li fas una mossada al parmesà.
5: Sí, sí, sí, nena, és el que es porta ara. Quina marranada.
0: Demà tots amb un trosset de parmesà als nostres bolsos.
5: Anar rosegant.
0: Si ho pot fer la Taylor Swift, ho podem fer nosaltres.
5: Som ratolins.
0: Som ratolinets.
5: Posaríem la cançó de Ratatouille, que sabem que t'agrada molt.
0: M'encanta, m'encanta la banda sonora. Vinga, va, una bona notícia per engegar aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, que Calafell reduirà el rebut de les escombraries als veïns que millor reciclin. El municipi està a punt d'obrir un punt net on els veïns hi podran portar tot tipus de materials i objectes per reciclar. Amb l'objectiu d'incentivar l'ús d'aquest punt de reciclatge, els usuaris aconseguiran rebaixes de fins al 20% de la taxa de residus en funció de les vegades que vagin al punt net, el tipus de material que hi dipositin i els quilos de deixalla que deixin.
0: Està bé, perquè el tema del reciclatge és important, però el cert és que hauríem de reduir una miqueta més els impostos de tot arreu si recicles com Déu mana.
5: Sí.
0: Perquè els impostos de brossa no serien precisament baixos.
5: No.
0: I quan arriba la factureta dic, ei, tornem a ser.
5: Sí, sí, sí, és que no es pot ser bon ciutadà.
0: No es pot ser bon ciutadà. Ara, això sí, tenim motius per saltar del llit, i un d'ells ens el porta com cada matí, l'Ot Serra. Bon dia, estima tots.
6: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit és fer servir l'esport per cultivar altres aspectes de la nostra vida. Aquest és l'objectiu de 14 Futbol Club, el primer equip de futbol exclusivament femení del Camp de Tarragona i que està naixent a les Borges del Camp. Més enllà de la competició i el futbol, la idea és posar el focus en la confiança en una mateixa, saber gestionar la frustració, fomentar els hàbits saludables o incidir en l'educació emocional. Que el futbol sigui un entorn d'acompanyament per a les noies que els suposi un creixement personal.
0: Bones notícies, us celebrem des dels Matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, ara sí, com batega el cor aquest matí, despleguem la revista dels matiners, va.
5: Batega amb Manuel Carrasco.

0: Lara, com estàs avui?
1: No,
0: setmana del programa.
1: Us diré una cosa, i és que no conec cap cançó de Manuel Carrasco.
0: Per favor.
1: No,
0: i
1: he posat aquesta.
0: A veure, Lara, com no pots conèixer, per favor, cap...
1: Ui, a mi m'havien agradat, eh?
0: A mi també, hi ha cançons que estan molt bé.
1: I m'agrada la seva veu.
0: I ell és que està simpàtic.
1: A mi em cau molt bé, però o sigui, és que m'interessa molt poc.
0: Per què?
1: No sé, no m'ha interessat mai.
2: No t'acaba, eh?
1: No m'acaba, no.
0: Doncs t'interessarà molt el que ha fet Manuel Carrasco perquè ha enviat un missatge contundent aquest cap de setmana.
1: I de fet, t'ho he posat jo.
0: Sí, sí, jo també ho vaig veure per Twitter.
1: No, ha estat molt bé les paraules de Manuel Carrasco en el seu últim concert a Madrid aquest cap de setmana, en què ha respost als atacs constants que rep de haters a les xarxes que li diuen que és massa afeminat i que sembla gai.
3: Cuando alguien dice que así vestido parezco demasiado femenino para ser un hombre, o que parezco gay, y yo me pregunto, que parezco femenino, y todavía vamos por ahí a cantar. ¿Quiénes somos los demás?

0: Una cançó que és pura cafeïna, Crazy in Love, de Beyoncé. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui del 2003, Beyoncé entrava directament al número 1 de les llistes d'àlbums tant del Regne Unit com dels Estats Units amb el seu àlbum de debut, un àlbum en solitari. Després d'estar amb Destiny's Child, i aquell àlbum la va convertir en una superestrella internacional. El disc, de fet, va guanyar diversos premis Grammy i més tard va ser inclòs entre els 200 àlbums que han marcat la història del rock and roll. Per cert, una curiositat, i jo no, almenys jo no la sabia, sobre Beyoncé, que porta aquest nom en honor a la família de la seva mare. És el cognom de soltera de Tina Nobles Lawson, que és Beyoncé. I sembla que, doncs, que després de parlar-ho i molt amb la seva família, van decidir posar-li el cognom com a nom a la seva filla perquè pensaven que no hi havia prou descendents per mantenir viu el cognom familiar.
0: Doncs escolta'm, quina bona idea. M'encanta. Diu que curiós.
2: És curiós.
0: Molt bé, Lara.
2: Cosetes que es porta.
0: Cosetes que es porta la Viana.
2: Molt bé, Marta.
0: Ai, que estem a l'última setmana dels matiners.
1: A veure,
0: Cristina. Exacte. A veure quin dia ens espera. Astrològicament parlant, la gent d'Astrocat.cat ens ho explica. Cristina Borreguero, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 29 de juny, atenció, perquè Mercuri comença la seva retrogradació en el signe de Cranc. Aquests dies poden augmentar les errades, els malentesos i les confusions, així que val la pena revisar dues vegades el que diem, escrivim o signem. Però també és un bon moment per escoltar millor què sentim i cuidar la relació entre la nostra ment i les nostres emocions. Que passeu molt bona setmana.
0: Xipi-xipi, comencem la setmana, t'ho dic.
2: Que comencem fatal.
0: La comencem
2: fatal. Això ha d'anar canviant,
0: home, per favor, o sigui, que hi hagi remuntada perquè estem a punt d'acabar la temporada.
2: Sisplau.
0: Sí, ara espero aquests 4 dies que queden, almenys la gent d'Astrocat.cat ens porti bones vibres.
2: I tant, sisplau.
0: A veure, ell també ens explica com estan els astres.
2: Avui hi ha lluna plena?
0: Sí, o avui o demà.
2: Avui
0: jo
2: o demà.
0: Noto, jo el noto.
2: Ho notem, eh?
0: Jo ho noto, revolucionadíssim per dins.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: És un home llop.
0: Ja, miro el cel i dic, que raro, ja hi ha la lluna rara. Jo estic com una marea. Saps? Què passa? Dic, la lluna, ja la tenim aquí.
2: La lluna, no, avui està molt gobeta.
0: Mentrestant, qui bufarà espelmes avui dilluns 29 de juny, Lara?
1: Avui fa anys 47, de fet, molt ben portats, l'actor Alejo Saura. Segur que prepararà un bon menú per celebrar que arriba als 48 el xef català Jordi Cruz. No sabem si avui ho anirà a celebrar a Luz de Gas, segurament sí, però qui també fa anys és el president del Barça, Joan Laporta, el presi en fa 64. L'exalcalde de Barcelona, Joan Clos, també bufarà espelmes, 77, i acabem felicitant Andreu Mascolell, avui arriba els 82, per molts anys a tots, i celebrar-ho com cal.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se.
5: Aquí estem, al peu del canyó.
4: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: 4 minuts, arribem a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui, per cert, també fa anys, concretament 48, la veu de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Bon moment per despertar-nos amb una cançó carregada de cafeïna. És aquesta que es diu Hash Hash.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem la final de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors. També comentarem el partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai. A la tarda repassarem consells i trucs per cuidar les plantes aquest estiu. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà una última història sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa.
2: Els experts adverteixen que 3 dies després d'una catàstrofe com aquesta, les possibilitats de recuperar persones en vida són escasses. Malgrat tot, ahir, 4 dies després, encara es van viure escenes d'esperança. Això que sentim és el moment en què els equips de rescat aconseguien treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. El tràgic balanç del doble terratrèmol del dia de Sant Joan s'eleva a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Però hi ha una xifra que fa posar els pèls de punta. L'ONU calcula que hi ha encara 50.000 desapareguts.
0: El corresponsal de Catalunya Ràdio, l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, ha arribat aquesta matinada de Veneçuela i aquest matí ens informarà des d'allà. Mentrestant, l'Iran i els Estats Units donen una altra oportunitat a la pau.
2: Després d'uns dies d'atacs i represàlies, amb el control de l'estret d'Hormuz com a taló de fons, Washington i Teheran han pactat aquesta matinada aturar l'escalada d'hostilitats i reprendre les negociacions. La pròxima cita, en principi, és demà a Qatar. L'objectiu és normalitzar el trànsit de vaixells per l'estret.
0: I un dia més hem de parlar d'aquesta onada de calor que castiga Europa.
2: França és un dels països més afectats. Segons les autoritats franceses, des de dimecres passat han mort al país un miler de persones més del que és habitual. Tot i això, creuen que el balanç final serà inferior al de l'onada de calor del 2003, en què van morir 15.000 persones. L'onada de calor es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus. Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus.
0: En parlarem d'aquí poc menys de mitja hora amb en Tomàs Molina. Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per possibles maltractaments a Sabadell.
2: El nadó va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
0: Tot apunta que el conductor fugitiu que va provocar un accident mortal a Barcelona ahir al matí anava drogat.
2: Això és almenys el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una piulada a les xarxes. El conductor fugia dels Mossos per un carrer en contradirecció i va xocar violentament contra un altre vehicle. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
3: I he vist que, bueno, pues, el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
2: Els conductors dels dos vehicles van morir a l'acte. També hi ha una persona ferida greu.
0: 11 morts en un accident d'avioneta a França.
2: L'aparell transportava un grup d'estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt en paracaigudes. No va sobreviure ningú. Van morir el pilot, 5 instructors de salt i 5 estudiants. Els investigadors analitzen ara les restes de l'aparell per aclarir si va fallar algú.
0: I alerta, avui hi ha vaga a Renfe.
2: No sabem el grau de seguiment que tindrà l'aturada perquè...

0: L'ha convocat a tot l'Estat un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Tot i això, s'ha decretat serveis mínims a Rodalies, seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE de llarga distància.
1: Gràcies, Àlex.
0: Adéu-siau.
1: Pràcticament 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
2: Avui, amb varietat de temes a les portades, hi ha el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú. La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'Estat a Veneçuela. La Ley dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta que hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo, que recull una altra pregunta: on és la maquinària de l'Estat? La indignació apunta a Delcy Rodríguez.
3: Altres temes de portada. El periòdico: només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula hi ha causat centenars de morts.
2: L'Ara obre edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
3: I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que a l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
1: 6:15 del matí, 5 minuts, com d'ull també els articles dels diaris. Avui, per cert, varietat de temes als editorials.
3: Doncs sí, La Vanguardia el dedica al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
2: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
3: L'Ara subratlla que el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida és molt gran. Es tracta d'un sector que abasta des de la tecnologia fins a les farmacèutiques.
2: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
3: El periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes d'accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per aquells que s'han esforçat per formar-se i tenir una feina.
2: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demanda si millorés el transport públic amb les grans ciutats.
3: El País parla d'immigració i titula a l'editorial l'èxit de la regularització, tot destacant que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'apropa a l'1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
2: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
3: Per la seva part, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE pel tema que destaca també en portada, els elogis que va fer en públic Pedro Sánchez a l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, que diu que és amic de Begoña Gómez.
2: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per intentar aconseguir contractes públics de l'empresa Red.es.
1: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem també la premsa digital. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
4: Doncs mira, han col·locat plaques solars entre les vies del tren. Ho estan provant a prop del municipi de Butes, això és a l'oest del país. Per ara n'han instal·lat una 50ena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a una mitjana anual de 4 illes de cases. Ho veiem a Suïssa Info.
1: Ara només cal falta que no ho robin.
4: Sí, però Suïssa.
1: Clar, és el que t'anava a dir. Això passa aquí.
4: Durant no em queda res.
1: Qui ha tancat?
4: Doncs el mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament, aquesta setmana, han estat horribles. Ho compara, de fet, amb el que pots sentir el dia que has deixat la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir portes al 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política, la gastronomia i tothom que et puguis imaginar.
1: Trista notícia, sens dubte, el tancament de Casa Leopoldo. La notícia que agradarà als fans, alerta de Toy Story 5.
4: Sí, perquè un vol domèstic de Pequín a Xangai, de China Eastern Airlines, s'ha convertit de sobte en un avió de Toy Story 5. Els passatgers van embarcar-se en un avió tot decorat amb temàtica de la pel·lícula per fer-ne promoció. El moment no va ser casual, va ser coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al país.
1: Què estan desapareixent?
4: Doncs les maires, el peix, necessitarà.
1: Ah, sí, m'encanten.
4: Doncs mira.
1: Ben fregidetes, ben arrebossadetes, una bona maire, gustosa. coses fàcils de fer i desapareixent.
4: Sí, aprofita, anava a dir aprofita, perquè des del 2000 fins al 2025 els ports catalans n'han capturat un 80% menys. I si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a un euro. Fa uns anys asseguraven que eren les sardines les que disminuïen. Avui hem de parlar de les maires. A més, la majoria les pesquen sobretot a Galícia. Ara, doncs, les maires que van a baixada, segons llegim l'ara. Sí. I això per què? Doncs sembla ser que per falta de fred i aliment per viure.
1: Veus? Doncs aprofiteu, si en trobeu, per menjar-vos una bona maire.
4: Ah, això mateix.
1: Gràcies, Sílvia. A veure, fot una calor que esparvera. És a dir, dirien els lleidatans, mira, Marta, que això et toca de pop, fot un fred que es pedeguen les pedres, se'n van dir un dia.
2: A la contrària.
1: Un moment que no et sento, com?
5: Ah, que no és que fotin fred.
1: Fot calor.
5: Fot una xitxa.
1: Em van dir amb el fred, però crec que ho pots comparar amb la calor.
2: Quin seria l'equivalent amb calor?
1: Per les pedres també poden arribar a petar.
2: Ah, bueno, sí.
1: No, amb aquestes... Sí,
5: m'agrada molt. No l'havia sentit mai,
1: calor i fred extrem, no? No l'havia sentit mai?
5: No.
1: Doncs vinga.
5: A veure com fa, com dius.
1: Fot una calor que es peteguen les pedres. Que no se m'empipin els lleidatans amb l'accent, que ho estic fent amb tot el carim del món.
5: No, t'ha sentit prou bé.
1: Però vaja, que ho vaig sentir un dia i em va fer molta gràcia. Sí. Marc, què? Ens explotarà
2: matinada
1: el cap amb aquesta calor.
2: Matinada horriblement tòrrida, la que hem tingut al Vallès, també a la costa barcelonina. De fet, ara mateix, quan són 6:15 del matí tocats, 27 graus i mig a la ciutat de Barcelona i 26 tant a Mataró com també a Sabadell. Un dia que començarà de baixa, de fet, amb sol i amb tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà, aquestes temperatures que diem altíssimes, a la tarda cauran ruixats al Prepirineu, també al Pirineu Oriental i la Garrotxa, temperatura màxima que baixarà un parell de graus, com a molt 4, excepte a la costa.
1: I aquestes hores, que amb només 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que, com sempre, aneu sintonitzant amb Catalunya Ràdio, fent els matiners amb tots vosaltres. I és també moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Per on comencem, Marta?
5: Doncs avui dia importantíssim per les arts escèniques a Catalunya, perquè comença una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, amb un repartiment de luxe, entre els quals hi haurà Nau Albet, Roc Bernadí, Joan Esteve, Eduard Farelo, Míriam Muc, Clara Mingueza o Júlia Trullol. El muntatge es podrà veure avui, que serà la inauguració a partir de les 9 del vespre. També es podrà veure demà i demà passat. També deixem parlar de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Venezuela, perquè han hagut de cancel·lar el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, evidentment pels terratrèmols que hi ha hagut al país. Dudamel ha explicat en un comunicat que sent una profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la gira amb l'orquestra, i ha afegit que en moments com aquests la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
1: I acabem parlant d'Andrea Motis.
5: Perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava de l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns seran gratuïts i d'altres de pagament, amb noms, com dèiem, Andrea Motis, Ginestà, Mazzoni i Tomeu Penya.
1: I a aquestes hores del matí també ens encanta moure el dial de la ràdio. Avui marxem fins al 2004. Al matí de Catalunya Ràdio feien la secció Ràdio Bloc, on repassaven coses que passaven a internet. Precisament vam parlar del catalàemprenyat.com. Segur que ho recordeu, un web on els catalans exposaven què els emprenyava, i són coses encara molt vigents.
6: Diuen que tan sols s'ha de respectar una mica aquest país, viure el dia a dia, patir les mancances d'infraestructures, comparar-lo amb altres comunitats de l'Estat, que paguem i que rebem, veure com, de la manera més injusta, se'ns té per radicals, quan el que intentem és que la nostra llengua no es mori, per adonar-nos que no se'ns tracta com mereixem, diuen. Si entreu a la web podreu participar en una enquesta i expressar com d'emprenyats esteu. De moment, els temes que més emprenyen els catalans que han entrat a la web i que han votat són, per aquest ordre, de menor a major, l'estat de la sanitat, la manca de serveis, les infraestructures de transport, l'actitud dels nostres polítics, el desplegament de l'Estatut, l'actitud del govern de l'Estat, com veuen la nostra llengua des de fora, i en el número 1, el que més emprenya els catalans, com manipulen la nostra imatge.
1: Em sembla que les coses des del 2004 no han canviat massa, perquè...
5: Que bo! Sí, sí,
1: fet,
5: no gaire.
1: Repassant aquesta llista, podria estar actualitzada al 2026. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí a Venezuela, falten 17 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
7: Buenos días, matiners. Encara amb una situació molt dramàtica per aquí a Venezuela, a les ciutats de Guatire i de Guarena, se celebrarà, com cada 29 de juny, la Parranda de San Pedro, una de les festes més religioses del país. Buenas.

0: Tot un seguit de personatges representen la llegenda de l'esclava Maria Ignacia, a qui Sant Pere va curar la seva filla. Hi han els parranderos, que són els protagonistes, que canten i ballen i van acompanyats de tot un seguit que els hi segueixen el ritme.
1: Yo canto y tú cotiseas, entre con 40 años, yo canto y tú cotiseas.
0: Després dels terratrèmols de la setmana passada, aquesta serà una parranda amb més sentiment que mai i que resarà a Sant Pere per lluitar contra les injustícies i les desigualtats. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Veneçuela pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Un minut, arribem a 6:45 del matí. A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio i amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, quin menú ens heu preparat?
3: Doncs mira, anirem a Veneçuela on continuen aquestes tasques de rescat. Hi ha molt pocs supervivents, sentíem abans la bona notícia que han recuperat un pare i el seu fill, però diguem-ne que ja estem en aquell moment dels miracles o dels escassos, les escasses opcions de trobar algú en vida i de seguir amb la reconstrucció, o de començar amb la reconstrucció de les zones més destruïdes. Connectarem allà amb el Bernat Lautaro, que és el periodista Caracas que amb qui hem anat parlant aquests dies. També parlarem de l'agenda política de la setmana i de l'acostament del Partit Popular a Junts, que mica en mica van fent declaracions als seus dirigents que una mica treuen de... no de l'oblit o del lloc on tenien apartat el partit de Carles Puigdemont, i serà interessant seguir-ho. I també parlarem d'aquesta història d'aliança del candidat a Figueres, que aquí el partit ha fet plegar després que es conegués que té una relació amb una nena de 16 anys. Després, l'agenda de successos la repassarem amb la Rebeca Carranco. Han detingut una infermera acusada de matar el seu marit a Manresa, i també tenim una parella detinguda per matar el seu, presumptament el seu nadó, a Sabadell. I després parlarem de coses més constructives, o almenys més alegres, com el Mundial de Futbol, que, diguem-ne, les alegries i les tristeses són d'un caire diferent. Farem una mica de balanç i de què ens espera ara que arriba la ronda decisiva amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la final, la gran final de l'Enigmàrius, amb moltes sorpreses, amb l'equip d'imitadors i, com sempre, el Màrius donant-ho tot amb els favorits de la Lliga, que...
2: Quina meravella. Escolta, Déu-n'hi-do, els cracs de l'Enigmàrius, Déu-n'hi-do, perquè una agilitat mental...
4: Molt.
2: Que té un
4: seguit
2: admiració total, perquè tenen una rapidesa a l'hora de contestar l'Enigmàrius, que aquí a vegades ens hi passem hores, t'ho dic.
3: Però aviam si algú dels cracs de l'Enigmàrius seria capaç d'encertar la dada d'avui.
2: Dada, Maiol! Torna l'equip Sara Elias, torna Sara Llobet a primera fila per aconseguir una fita històrica, que és fer-ho bé com ho fem sempre, amb la Lara i, evidentment, la Marta.
4: Segona i tercera
2: posició.
3: Doncs ara que ve l'estiu i que tindrem temps de mirar sèries...
2: Si no m'ho dic.
3: Una dada real sobre El Encargado. Agua y sed.
4: Ui, aquí...
2: Però...
3: Haureu vist l'escena de L'Encargado, del porter, L'Encargado Disney Plus, per qui no l'hagi vist, del porter d'una finca de Buenos Aires regant la vorera amb aigua.
2: No, no tinc ni idea del que em parles, però...
3: No. Has vist la sèrie L'Encargado? No l'has vist? Doncs te la recomanem. Bueno, doncs la pregunta és, quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Hi ha una dada sobre això?
3: Hi ha una dada sobre
4: això. Però com ho trobes, això?
3: Pues, i ara us
4: ho explicaré. Descat Buenos Aires. A veure, pots tornar a repetir la pregunta?
3: Quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Sara i jo diem 2 milions.
4: Cada dia?
2: Sí, clar. És que ja, clar, hi ha molts porters, molta ciutadania a Buenos Aires. 2 milions, vinga, anem-hi.
4: 1,5 milió, et diria més i tot, 3,5.
3: Segons un article del periòdico dedicat al tema, es malgasten cada dia 24.581.250 litres d'aigua. És l'equivalent al consum de 500.000 de persones.
2: Què?
3: Cada 6 segons que deixen anar aigua de la manega es perd 1 litre. Per tant, si multipliques els 6 segons per totes les finques que hi ha, és un càlcul del periòdico.
2: És una bestiesa.
3: Us he dit que les autoritats de Buenos Aires han intentat posar fre demanant que es faci amb cubells d'aigua o posant sistemes automàtics de rec
2: que gastin menys,
3: però que de moment no s'ha aconseguit. També us diré que és la vorera, vull dir que també es pot escombrar. No cal fer-ho, no cal fer-ho mai bo.
2: Feu-vos-ho mirar, nois, perquè és una bestiesa.
4: Nois, pareu.
3: I Mira-te l'Encargado, que és una gran sèrie.
2: Val. Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4. Des de la setmana passada us estem demanant que aquells matiners que des d'aquesta temporada que hem començat el programa us desperteu amb nosaltres, home, ens truqueu per saludar-nos, que ens faria molta il·lusió anar-vos coneixent, i més aquesta setmana que ens queden ja pràcticament 4 despertadors per acabar la temporada. Per tant, si us ve de gust, us convidem a participar com? A través del 9-3-2-0-7-4-7-4. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem ansiosos les trucades dels matiners i matineres.
5: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
6: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
7: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
6: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
6: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
8: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
6: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
5: Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
9: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
10: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
5: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
11: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
5: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
15: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
3: Que maco.
4: Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
15: Exacte.
4: No?
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: El matiner.
1: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu m'ho enxar, és que estic ja desesperada.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
1: Sí, sí, sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
1: A veure.
2: Sí, sí.
1: Pots sentir?
2: Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
0: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Per cert, és que estic la temporada que ve, jo crec que hauríem de fer un concurs de persones que, o dones, és a dir, que
3: les dones ronquen molt també,
2: concurs de roncs, és a dir, la teva parella ronca, truca'ns en directe i apropar el mòbil en directe i fer un concurs de roncs al programa. Crec que això ens ho hem de plantejar de cara a la temporada que ve. Esperem les vostres trucades a través del 932017474. Per cert, Josep Cuní va visitar Col·lapse de Jordi González aquest cap de setmana i va explicar una vegada més el llastre que porta arrossegant durant anys, que és el mític prou de quan presentava els matins. Això és el que deia Cuní a Jordi González.
4: Encara ara vas pel carrer i així una mica dissimulada i ja per ser que diu prou.
5: Per tu?
4: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
5: Sí.
4: Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
5: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
4: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota, perquè és una anècdota,
5: sí,
4: em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals. I això, en aquests moments en què l'extrema dreta es fa notar des de tots els àmbits, s'ha de tenir molt present. Hi ha un moment en què tant s'ha tibat la corda, tant s'ha descontrolat la situació, que t'acabes traint a tu mateix i acabes fent allò que t'havies compromès amb tu mateix que no podies fer. Perquè entenc que l'espectador mereix un respecte. I el respecte també està en les formes, no només en el fons.
2: Podeu recuperar l'entrevista a través del 3CAT. Per cert, també va passar pel programa, per Col·lapse, la Maica Navarro, que va explicar que a partir d'aquest dimarts hi haurà una dotzena de testimonis que declararan en seu judicial pel cas Endic.
6: Ja han estat citats i dimarts començaran a acostar-se fins a aquests jutjats de Mataró i de Martorell els primers 10 testimonis que la fiscal va demanar i que la jutgessa entén que sí. La gran majoria...
5: Extorsionistes que hi havia...
6: Primer, la més important, la psicoterapeuta, aquesta Maria Júlia, que hem de recordar que té un paper important. Per què? Perquè la magistrada, en el seu escrit, planteja fins i tot la possibilitat de vol veure fins a quin punt va poder o no influir en allò que la magistrada entén que ha estat un homicidi premeditat. Per tant, serà molt important aquesta declaració, tot i que ella declara com a testimoni.
2: Veurem, doncs, què passa aquesta setmana. I acabem, home, hi ha molts catalans que estiuegen a Menorca. Una reflexió a través del compte d'X de 3CAT.
7: Què passa? Ai, ens veiem a Menorca, no?
8: Conec una cala secreta que flipes.
7: Estàs sol.
8: No, el xiringo ja em coneixen. Tu vens amb mi a Menorca i flipes. O sigui, jo agafo sa moto, vaig cap a sa cala, tu, i brutal. De fet, jo parlo poc de monarquia, que tants anys... Et vas fotent la pomadeta, tu, que sembla que no puja, i al final sé que està tot tan gentrificat. I després dutxeta i cap al jaspre, eh? Sempre que puc, pam, m'escapo. Juny i setembre, perquè agost és per guiris. Ja tenim grup de WhatsApp, eh? Menorca 26. O sigui, no has anat mai a Menorca? Uau.
2: Ai, si el Jasme, si les parets del Jasme parléssim, mare meva. 5 minuts, arribem ja a les 6 del matí, 932017474, aquestes hores del matí vull saludar la Cristina. Cristina, bon dia, matinera.
9: Hola, bon dia, matiner.
2: Com estàs, Cristina?
9: Doncs molt bé, mira, conduint cap a la feina.
2: I cap on vas exactament, Cristina?
9: Jo visc a Badalona i tinc un port d'agustació a Sant Adrià del Besòs.
2: Ah, o sigui, hi arribes bastant ràpid, doncs?
9: Sí, ben ràpid, sí, un minut.
2: A quina hora ens hi posem, Cristina?
9: el posem a les 6 o 2 minuts abans.
2: I com portes el tema aquest de l'horari? Perquè al llarg d'aquesta temporada hem anat parlant amb oients que alguns ho portaven millor i d'altres ho portaven una mica pitjor.
9: No, no, jo ho porto molt bé. Bueno, ho he fet sempre, eh? Sempre he matinat molt i ho porto molt bé.
2: És a dir, que fa anys, que fem aquest horari.
9: Quan no és el mateix conduir ara a les 6 del matí que a les 8 o a les 7, saps?
2: I tant, home, és que el dia comença que no té color, perquè no hi ha ningú.
9: Sí, clar, molt millor.
2: Cristina, fins a quina hora treballarem?
10: Bueno, jo realment treballo tot el dia, o sigui, que perquè el mercat obre tot el dia.
2: Sí.
10: I que jo soc una petita autònoma, o sigui, que treballo des de les 6 fins a les 8 de la tarda.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta'm, repeteix-nos el mercat. A quin mercat de Sant Adrià del Besòs et podem trobar, Cristina?
10: Bueno, només n'hi ha un a Sant Adrià.
2: Val.
10: Només n'hi ha un. I escolta'm, vull donar-li records, que segur que està escoltant, l'Adriana, que va parlar fa poc amb vosaltres.
2: Sí.
10: Perquè jo us escolto també cada dia.
2: Molt bé.
10: I ell també va del meu cor.
2: Doncs des d'aquí li enviem una abraçada i una salutació a l'Adriana.
10: Sí, em va fer molta gràcia, perquè jo caminava, bueno, anava cap a la feina i la vaig escoltar, és molt maca, i la
2: doncs tots...
10: Perquè és clienta, però clar, ara ja fa uns dies no l'he vist, no l'he pogut dir.
2: Doncs des d'aquí, escolta'm, segur que ens estarà escoltant l'Adriana aquestes hores del matí, li enviem aquesta salutació. Cristina, que vagi molt bé aquest inici de setmana, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio.
10: Molt bé, a vosaltres.
2: Una abraçada, adéu, adéu. Que tinc el Tomàs, el tinc per aquí? A veure... No, Tomàs,
11: bon dia. Teníem dificultats de connexió.
2: Però escolta'm, si t'estic sentint estupendament bé. Com estàs, Tomàs?
11: Molt bé. Com a més, aquesta setmana comencem amb temperatures més baixes, amb un ambient... Vaja, no és que farà fred, eh? Però sí que almenys no serà tan calorós com l'agobiament que han tingut aquest cap de setmana.
2: Ahir era horrorós. Tomàs, la calor, i sobretot a mi m'ha sorprès, suposo que estaràs d'acord amb mi, aquestes altíssimes temperatures a molts països europeus, que crec que han batut tots els rècords.
11: I nosaltres tenim un WhatsApp, un grup de WhatsApp, sí, d'homes i dones del temps del món. I aquest cap de setmana era com s'acaba el món, s'acaba el món. Sí, de veritat, no? Es diu World Wide Weather.
2: Sí.
11: Mira, ara només tinc un missatge. Però, de nou. Però anàvem passant les històries, no, saps? Com dient, aquí la temperatura pujava fins als 40 graus, aquí i tal, i anaven un darrere l'altre, que sembla, vaja, que feia una mica d'angúnia.
2: Sí, sí, les imatges també d'això, no?, d'aquestes ciutats europees banyant-se amb aquestes altíssimes temperatures, però em sembla que això, o almenys aquesta onada de calor, Tomàs, es va desplaçant, mica en mica, de casa nostra.
11: Aquest dilluns i dimarts seran normals per l'època de l'any, és a dir, que començarem el mes de juliol amb temperatures normalitzades, això no vol dir que no faci calor, fa calor el juliol,
2: sí,
11: però normal, i atenció amb tempestes que aquesta tarda apareixeran en tota l'àrea del Pirineu i Prepirineu, per tant, precaució, perquè les tempestes avui i demà poden ser intenses, podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra, afectaran sobretot el Pirineu, l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però esporàdicament podrien arribar a algun punt del litoral, per tant, matí de sol, matí de temperatures normal i tarda de ruixats i de tempestes que poden ser intensos al nord del país.
2: Doncs escolta, al nord del país ho agrairà una miqueta de cosa fresqueta, una mica d'aigua, que sempre va bé.
11: Que tingueu bon dia, però alerta a la tarda amb les tempestes.
2: Gràcies, Tomàs, una abraçada.
11: Ja.
2: Que vagi bé, bon dilluns. Home, si el tenim per aquí. A veure, què estàs fent, Ricard? Però què fas? Espera't, a veure, Pere, que ara ha entrat. Què és això? Sí. Però què tens? Què estàs traient d'aquí? Sí. Va, vine, ràpid, que queden 30 segons, que no comences.
12: Espera't, home.
2: Ui, si vas amb menorquines i tot.
12: Menorquines, què vol dir? Abarques.
2: Les abarques aquestes. Què és això?
12: Jo què sé.
2: Jo què sé, bon dia.
12: Bon dia.
2: Com estàs?
12: Mira, tot bé? El cafè per sobre, ja.
2: Tot el cafè per sobre. És un clàssic, eh? Sempre que portes una samarreta blanca t'acabes tacant. Què, bé tot?
12: Sí.
2: Doncs vinga, que t'ho deixo ja...
13: La xarxa de comunicació local.

0: L'exili republicà a França va viure un dels moments més foscos amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El juny de 1940, els nazis envaeixen França després d'un mes i mig de combats. L'entrada de les tropes de Hitler al país serà funesta pels milers de republicans i republicanes a l'exili. Les tropes nazis van perseguir espanyols a l'exili i els van deportar a camps de concentració on els van esclavitzar. Molts d'ells moriran a causa del cansament, les malalties, la desnutrició o els maltractaments als que seran sotmesos. Altres seran eliminats quan els nazis considerin que no són útils per al règim. Homes, dones i criatures viuran l'horror dels camps de concentració i la deshumanització. Però en allò que va ser un infern a la Terra hi va brillar una llum de solidaritat i esperança. El paper dels republicans espanyols i catalans serà clau per jutjar les atrocitats comeses pels nazis als camps d'extermini, però també estarà mancada de reconeixement durant molts anys. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 7. Resistir a la mort. La deportació a camps nazis.

0: La victòria nazi davant l'exèrcit francès va deixar el país dividit en dos. Una part, la França ocupada, estarà sota control directe dels alemanys. L'altra, governada pel mariscal Pétain des de la ciutat de Vichy. Aquest serà un règim aliat al nazisme i amb idees feixistes que, sota el nom de Zona Lliure, actuarà com a govern d'Itella de Hitler. És agost de 1940. Els soldats alemanys arriben a Angulema, una població al sud-oest de França, on hi viuen unes 40.000 persones, a només 20 quilòmetres de la Zona Lliure. A les afores de la ciutat hi ha el camp de Les Alliers, on hi ha internats centenars de republicans espanyols. L'arribada de tropes nazis és un cop brutal per a aquelles persones que han sobreviscut la guerra fugint lluny de casa sense possibilitats de tornar. De sobte, aquells alemanys dels quals n'han sentit coses terribles són davant seu, mirant-los als ulls amb menyspreu. Els nazis els duen a una estació i els obliguen a pujar a un tren de bestiar. Tanquen les portes i la locomotora arrenca. 927 persones s'amunteguen dins d'aquells vagons sense seients. No saben on van ni quan durarà el viatge. Alguns creuen que els desallotgen cap a la Zona Lliure, altres que tornaran a Espanya. Ningú no s'espera el destí real.
1: Nos dijeron que subimos al tren para venir a España. Era de carga. Y recuerdo que la única ventana que había los vagones era rectangular. Y cuando el tren pues arrancó, la Cortés se asomaba pues por la ventana. Entonces se dio cuenta de que el tren entraba en un país que no es España, porque todos los rótulos de las estaciones estaban pues en alemán.
0: Acabem d'escoltar José Quesada Herrerías. Al final de la Guerra Civil va fugir del Prat de Llobregat amb la seva família cap a l'exili. El 1940 els nazis el van ficar dins del comboi dels 927. Amb ell hi anaven els pares i els germans. També els acompanyava una altra família que havia fugit del Prat, els Cortés. Durant 4 dies van viatjar en aquell vagó, sense aigua ni menjar. Un viatge que, segons explica Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen, va ser molt dur.
2: Amb els trens de bestiar, amb unes condicions pèssimes de transport, i a més, a vegades, han de passar hores dins d'un túnel perquè estan també rebent bombardejos de l'aviació aliada. Per tant, un transport que es fa difícil.
0: Quan el tren per fi s'atura, les portes dels vagons s'obren. Són a una estació de tren plena de soldats de les SS, tropes nazis molt radicalitzades en les idees de Hitler. Els republicans poden llegir el nom de l'estació, Mauthausen.
2: No saben on són. Quan arriben a Mauthausen és que no coneixen el nom, no saben on són. Un nom raro. Allà separen famílies, homes i nois de més de 14 anys, els fan baixar del tren, els porten a Mauthausen i la resta de la família tornen enrere amb un recorregut infernal i són abandonats a la frontera d'Espanya.
0: En José Quesada tenia llavors 12 anys. El seu pare, Ciriaco, havia estat militant de la CNT durant la Guerra Civil. El seu germà gran, Fèlix, havia complert 14 anys, però era alt per la seva edat i semblava més gran. Les tropes nazis obliguen els homes i els joves a baixar del tren. A les dones, nenes i criatures les mantenien dins dels vagons. En José baixa amb el seu pare. Mentre la família mira de fer entendre que en Fèlix és jove per anar amb els adults, un oficial nazi agafa per les aixelles el José i el torna a pujar al tren amb les criatures. Aquella serà la darrera vegada que la família es torni a veure al complet.
1: Para el tren, abren las puertas, hacen bajar a los hombres. Y yo, pues, se me ocurrió bajar con mi padre. Entonces vino un oficial de la SS, no sé quién era, y llamó a un soldado. El soldado se cuadró y me salió a mí. Cogí los sobacos y me puse al tren. Ese militar alemán iba separando a los hombres, unos a una parte, otros a otra parte.
0: Llavors, en José Quesada no ho sabia, però els nazis estaven separant la gent segons la seva capacitat de treballar. Homes sans i joves a una banda, ancians, malalts, ferits i discapacitats de l'altra. Els primers seran duts al camp de Mauthausen, on seran forçats a treballar pel Tercer Reich. Els altres seran assassinats poques hores després.
3: Van ser moltes les persones que van patir de primera mà l'estada a un camp de concentració, tot i que l'horror no començava en arribar al camp, sinó molt abans. Algunes ni tan sols arribaven. La seva ànima les abandonava de camí, alliberant-les del patiment que els esperava. Viatgem a través dels mirals de memòria per escoltar el neguit i el patiment que es va viure dins dels vagons de tren cap a Mauthausen.
4: Oh, creus que ens porten?
5: No tinc ni idea. És el mateix que tu.
4: Pau, mira aquest noi. No fa gens de bona cara.
5: Ei, estàs bé? Què ha sigut això? Vine, sou aquí al nostre costat. Com et dius?
6: Sí, només estic marejant, gràcies. Em dic Joan.
4: Vol Saire?
5: Millor?
6: Sí, tranquil, gràcies.
5: Ho pots dir si no estàs bé, eh? Jo tampoc ho estic.
4: Pau, prou.
5: No, és el quart dia que estem a aquest vagó. Són com 1.000 persones aquí dins. Mares, pares, avis, criatures i ferits. No sabem ni on anem. És agost, fa calor.
4: Pau, va, la gent no vol sentir això.
5: No callaré, no hi ha espai. No tenim menjar ni aigua i faig les meves necessitats en un maleït cubell. De debò que esteu deixant que ens tractin així? No voleu tornar a casa?
4: És clar que volem tornar.
7: Té raó, han passat 3 dies i res.
8: És hora de fer alguna cosa, no?
7: Què dieu? Esteu bojos. Per la vostra culpa ens mataran.
9: No sabem ni on estem.
8: Jo prefereixo morir intentant escapar-me que no fer res.
7: Tractem d'obrir la porta.
4: Ens mataran, pareu!
10: Hem arribat.
5: On estem?
4: Mauthausen.

0: El comboi dels 927 serà abandonat pels alemanys a Irún, a la frontera entre Espanya i França. El govern franquista se'n farà càrrec contra la seva voluntat, recloent les famílies exiliades en un edifici que té la funció de presó provisional. Però el règim no farà res per tornar els espanyols deportats. De fet, el govern franquista no reconeix els exiliats com a espanyols i això donarà el pretext als nazis per considerar-los apàtrides, és a dir, persones sense estat. Els nazis tenien obsessió per catalogar aquells que consideraven els seus enemics. Els jueus, per exemple, els identificaran amb una estrella de David groga cosida a les vestidures. Els espanyols ho faran amb un triangle blau. Sobre això, l'Aitana, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Què significava el triangle blau que duien els republicans espanyols al braç als camps nazis?
2: El triangle blau és el que representa els apàtrides, que corresponen a poblacions que han sortit del seu país i que estan com a refugiats estrangers, en aquest cas, en el cas específic, de França. No hi ha un estat que els reconegui com a propis, però porten la S a dins. Per tant, són reconeguts com a espanyols. Clar que és la gran contradicció i és una característica única en el cas de la deportació als camps nazis, en el qual un col·lectiu té una identificació pròpia com a apàtrida i al mateix temps se'l reconeix com a espanyol. A veure, o si és espanyol o si és apàtrida.
0: L'arribada de catalans als camps nazis no va ser només a través dels camps de refugiats francesos. De fet, moltes de les persones deportades ho van fer a través dels anomenats stàlags, camps de presoners de guerra alemanys. Molts republicans que s'havien enrolat en companyies de treballadors estrangeres franceses per fugir de la misèria i les males condicions dels camps de refugiats acabaran fets presoners pels nazis i seran deportats a Mauthausen. Altres seran activistes polítics que lluitaran contra el feixisme des de l'exili. Aquestes persones sovint seran perseguides per la policia secreta alemanya amb l'objectiu d'acabar amb tota la resistència política. Un dels personatges més insignes de la deportació és la Neus Català i Pallejà, una dona del Priorat que durant la guerra va enrolar-se al PSUC i va fer tasques sanitàries en una colònia on hi havia criatures refugiades, majoritàriament d'Astúries i Madrid. Amb la caiguda de Catalunya a mans franquistes, Català va creuar la frontera amb França amb 182 nens i nenes orfes, salvant-los de la brutalitat feixista. Ens ho explica l'Elisenda Balanguer Mercader, historiadora i biògrafa de Neus Català.
3: Segurament les autoritats franceses no van gosar a ella i a tants nens portar-los als camps de concentració d'Argelers. Ella aconsegueix que els nens siguin o adoptats per famílies belgues o repatriats amb les seves pròpies famílies, perquè si no el règim franquista ja enviava agents a buscar els nens per educar-los amb educació franquista. I llavors ella és quan s'implica allà a França amb la resistència, lògicament, perquè ella sabia que allò havia sigut només el preludi de la Segona Guerra Mundial.
0: Un cop a França, Català va treballar a la resistència contra els nazis, fins que va ser delatada. Els nazis la van deportar al camp de concentració per dones de Ravensbrück.
3: La Neus arriba a parar a Ravensbrück perquè feia la resistència, estava implicada amb el seu primer marit, a la zona de la Dordonya i el Perigord. Ella i el seu marit el que feien era, a casa seva, era com un lloc de reunió i des d'allà era on es preparaven consignes, plans militars de sabotatge contra els nazis. I allà era una mica com el lloc de suport on alguna vegada s'allotjaven alguns guerrillers, alguns maquis. Hi ha un senyor que els delata per diners. Van arribar al poble, la Gestapo, la CSS, i els van detindre a ells dos, a la parella, i també uns guerrillers que en aquell moment, aquell dia, estaven allà amagats a casa seva.
0: Un destí molt semblant al que va viure una altra catalana, Mercedes Núñez Targa. Un delator va assenyalar aquesta dona comunista quan s'exiliava a França després d'haver escapat d'una presó franquista. Des de Carcassonne va ser deportada a Ravensbrück. Ens ho explica l'historiador Víctor Cabral Rodríguez.
4: La detenen per un chivatazo i la monten en un tren, en un vagó de cavalls, con moltes altres dones, en unes circumstàncies molt dures, amb poca llum i en unes condicions higièniques molt, molt deficients, i la porten directament cap a Ravensbrück.
0: L'arribada als camps de concentració va ser un dels moments més durs que van patir aquelles persones. Més de 7.000 espanyols passarien per l'horror dels camps d'extermini. La Neus Català sempre va recordar aquelles primeres hores com unes de les més difícils de la seva vida.
3: La Neus explicava doncs, que a l'entrar allà té molt record dels focus a l'entrar al camp, d'aquelles llums tan agressives, que això li van provocar fotofòbia, per això la Neus sempre anava amb aquelles ulleres negres, fosques, amb aquella muntura tan característica, perquè li molestava molt la llum. Recorda molt a l'arribar doncs, veure dones esquelètiques, o sigui, cadàvers, no? Que eren cadàvers, eren ulls de mortes ja quasi, no? Les que hi havia als barracons que estaven dedicats ja a l'aniquilació, els apels, les dones que es tiraven a les filferrades elèctriques, els gossos llop, els cops de fuet...

0: Els camps de concentració i extermini nazis tenien dues funcions bàsiques. D'una banda, obligar les persones tancades a treballar fins a la mort pels esforços de guerra alemanys, i de l'altra, exterminar aquells que consideraven inferiors o no aptes pel treball. La vida als camps de concentració no tenia valor. La mort era present a tots els racons. Ho era, a més, de les formes més cruels i sàdiques. El pare del José Quesada, Cidiaco, va salvar-se dues vegades d'entrar a les cambres de gas, però va presenciar innumerables mostres de crueltat contra els presoners a Mauthausen.
1: Lo que también hacían para eliminar gente era en invierno, cuando hacía mucho frío, los levantaban de las camas, los sacaban afuera desnudos, se los ponían en fila y no podía moverte para nada. Y el padre de los Cortés, ahí murió, bueno, no pudo aguantar frío y ahí murió. No, los hijos estaban al lado de él y no podían tocarlo. Y cuando acabó una hora o X tiempo, venga, a los barracones. Y los que no tenían fuerza, ahí quedaban muertos. Los cogían y a los crematorios.
0: Infligir terror era una de les tècniques que feien servir els nazis per deshumanitzar els presoners. D'aquesta manera buscaven trencar l'esperit de supervivència, frustrar qualsevol esperança de sortir vius dels camps.
2: El tracte inhumà en totes les condicions, per qualsevol cosa i en qualsevol moment podia rebre una pallissa, un cop. El desconeixement de les llengües, que era, llavors allò, no t'orientaves. Els crits permanents, el soroll permanent que hi havia en els camps de concentració. La manca d'alimentació. La manca de condicions sanitàries. L'assinament que hi ha en els barracons. És a dir, tot està pensat per minvar la moral i per portar-te a la desaparició. Alguns no van suportar, es van suïcidar, i molts van caure, doncs, víctimes de pallisses, assassinats o malalties. Allà, supervivents que et comentaven i que han comentat sempre com la vida no tenia cap mena de valor, que el teu objectiu era continuar viu al vespre i que el dia següent t'aixecaves i a millor tenies mort al costat del company de la teva llitera.
0: La deshumanització als camps de concentració es posava en pràctica des del primer minut. Quan les persones entraven als camps, se les rapava, se les vestia amb un uniforme de ratlles i se les tatuava un número, una matrícula. Ja no tenien nom, ara eren només una xifra. La Judit, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre la supervivència als camps nazis.
3: Als camps de concentració s'havia de parlar alemany per entendre els soldats i evitar ser castigats o assassinats. Els refugiats espanyols sabien parlar-lo?
2: Els supervivents dels camps es repetien de memòria el seu número en alemany, perquè era una forma de sobreviure. Si a tu et cridaven pel número i no l'identificaves, podria venir el capo, el presoner que estava al càrrec dels deportats, i et podia pallissar, perquè no havia estat àgils. Per tant, un sistema de resistència també era ensenyar als nous internats la seva numeració, la seva matrícula, identificar-la i saber-la pronunciar en alemany.
4: Una part de la resistència que van fer als camps va ser fer receptes de cuina, explicar-se coses les unes a les altres, fer poemes, fer cançons, cantar, però també hi havia les blokovas, que eren les jefes del barracó, que també eren presoneres, em sembla que eren poloneses, eren alemanes, algunes explicaven moltes de les coses que passaven.
0: Al camp de Mauthausen, els presoners estaven obligats a treballar extraient granit i transportant els pesats blocs des de la pedrera. Cada dia, els presoners carregaven les pedres i havien de pujar 186 esglaons fins a deixar la pesada càrrega al seu destí. Això ho repetien desenes de vegades al dia. Mal alimentats, sense maquinària ni ajut de cap mena. De fet, els soldats sovint empenyien els presoners per fer-los caure, per pura diversió. Moltes persones van morir d'esgotament. Aquelles escales es coneixen ara com les escales de la mort. Mentre els nazis anaven guanyant la Segona Guerra Mundial, la mortalitat als camps era molt elevada. En aquell moment hi havia molta mà d'obra esclava als camps i el Reich encara podia permetre's pagar els costos de la guerra amb empreses alemanyes. Segons va avançar la guerra i els nazis començaven a retrocedir, van necessitar més i més mà d'obra esclava per fabricar munició, roba per al front o material de construcció, i ja no els interessava tant matar els presoners. En aquest context, un petit grup de joves espanyols, el comando Post-Schachar, va aconseguir permís per sortir del camp a treballar. Primer ho feien sota la vigilància de soldats alemanys, però després anaven i tornaven sols. Francesc Boix, un presoner català que treballava al laboratori fotogràfic de Mauthausen retratant dia a dia al camp, va poder donar els negatius de les fotografies als joves espanyols que el van amagar al jardí d'una veïna del poble, Anna Pointer.
5: La crueltat i el dolor, l'extracció de la identitat i la vida, era el destí que els hi esperava a tots aquells que aconseguien arribar als camps nazis. Establiment on la vida deixava de ser vida i on la necessitat de conservar-la va incentivar l'ingeni d'aquells empresonats per tal de denunciar el que patien allà dins.
6: Un altre cop bé? Què ha passat?
7: Lassi auf der Rutsein! Heu fet la vostra feina, però sou molts. Ens sobren algunes persones. Ens han comentat que hi ha una persona que no para de queixar-se. Pau Sega, fes un pas endavant, Vite.
6: Pau, no!
8: Un plaer, Jacinto.
6: Pau!
8: No perdis la fe.
7: Digues! Què no et sembla bé? Digues! Què no et sembla bé?
8: He oblidat què vol dir ser humà.
7: Nein. Hem inventat una nova manera de ser-ho. Atega!
8: Cremareu a l'infern!
7: T'he dit atega! Tots pagareu! Stoffen! De peu! La roba, Vite. A la paret. Vols dir alguna última cosa?
8: Fill de puta! Cremaràs l'in...
7: Good. Ja veieu què passa si algú parla massa. Com jugar, Veit!
9: Segueix mirant endavant, Jacinto. Que no ens vegin parlar. Estàs bé? Sóc en Boix. I m'has d'ajudar. Aquest sobre és per l'Anna. Vine, segueix-me. Ara.
10: Ei, para. Ets boig o què? No, i merda, jo... És que...
9: Escolta una cosa. En aquest sobre hi ha fotografies del que està passant aquí. La gent ha de saber el que està passant. No poden quedar impunes aquests cabrons.
10: Qui ets?
9: Un fotògraf que fa la seva feina. Li has de donar avui... Has de portar aquesta peça a un soldat que es diu Arnold. Si et paren, digues que la necessiten urgentment. A la caserna hi haurà l'Anna. Dóna-li i vés en compte. Bona sort, Jacinto.
10: Molt bona sort, Boix.
6: M'envia de la Bert que li porti aquesta peça.
11: T'envia Boix?
6: Ets l'Anna?
11: Sí, l'Anna Punter. Dóna'm el sobre abans que ens vegi algú. Gràcies,
6: Jacinto. Sóc en Jacinto.
11: Gràcies, Jacinto. Moltes gràcies. Per fi la gent sabrà el que estan fent dins d'aquests camps.

0: Amb la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial vindrà l'alliberament dels camps de concentració i extermini. Les SS s'encarregaran d'executar milers de persones fins a l'últim minut. Però la valentia i solidaritat de les persones resistents va ser clau per poder jutjar molts dels responsables nazis pels seus crims i atrocitats. La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Stein de la Ricarda, té una pregunta sobre el paper de la societat alemanya en tots aquests crims.
1: La societat alemanya sabia el que passava als camps i ho acceptava.
2: Mai podem parlar del 100% de la població alemana, però sí que és cert que una gran part de la població alemana va recolzar les idees nacionalsocialistes. És a dir, no hem d'oblidar que Hitler va començar a governar a començar més del 1933 arrel d'unes eleccions democràtiques. Per tant, en una situació de crisi on Alemanya es pot considerar que va ser humiliada amb els acords del Tractat de Versalles, va crear aquest caldo de cultiu perquè aquests sectors estigmatitzats pels nazis, doncs una bona part de la població, també pogués creure aquesta criminalització, pogués creure aquesta culpabilització. Això va ser un procés que va ser de mica en mica, és a dir, d'avui per demà no van començar ni a tancar als enemics polítics, ni a la població jueva, que en el cas de la població jueva o la població gitana o els altres col·lectius, va ser un procés a partir del 1933 fins a la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 43-44, quan ja es va veure que estaven perdent la guerra. Per tant, va ser un procés ben bé de 10-11 anys de grans campanyes i de portar a terme polítiques estatals en contra d'aquests col·lectius.

Les fotografies de Francesc Boix mostraran al món l'horror nazi i la capacitat per fer mal d'aquell règim feixista. Però aquest món també farà com qui no veu el que passava a Espanya. La sortida dels camps de concentració no serà la fi de l'exili per als republicans. La majoria tornaran a França i molts d'ells mai no tornaran a trepitjar Catalunya. Els que ho facin seran a les acaballes del règim franquista o amb el dictador ja mort. Espanya silenciarà el que va ocórrer als camps d'extermini i concentració durant molts anys i, de fet, entitats com l'Amical de Mauthausen, formada per supervivents espanyols, serà il·legal fins al 1978, gairebé 3 anys després de la mort de Franco. El govern espanyol no visitarà el principal camp de reclusió i assassinat d'espanyols, el de Mauthausen, fins al 2005. Al programa d'avui hem parlat amb Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del nazisme a Espanya, amb Elisenda Balanguer Mercader, historiadora experta en Neus Català, i amb Víctor Cabral Rodríguez, historiador expert en Mercedes Núñez Targa. Amb tots dos hem visitat el refugi antiaeri sota l'església de Santa Maria d'Agramunt. Volem fer un agraïment a l'Ajuntament d'Agramunt per haver-nos convidat a enregistrar-hi aquesta entrevista. En aquest capítol de Miralls de Memòria també hem sentit les paraules de José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents de Mauthausen i testimoni en primera persona de la deportació nazi. Malauradament, el José ens va deixar abans de l'emissió d'aquest programa a l'edat de 95 anys. Volem enviar una càlida abraçada a la família. Els pròxims 2 capítols posarem el focus en les dones al llarg de la història. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'any...

0: Salut activa.
1: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
2: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ i una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: sabies que...
1: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que

0: Amb 26 anys pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'este ofici, que per mi pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
1: La de lletar i cosir era una feina feminitzada.
0: La figura que la treballava era la figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres... Òbviament, doncs, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
1: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
0: Començaríem pel procés de recol·lecta i potser aniríem doncs, potser més aviat al juny a buscar aquestes fulles del margalló i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors, has de pensar que durant tot l'any has de tindre material perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però, bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que mos fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost pues, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
1: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
0: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment en una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les dues setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble, que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament al sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic doncs, també ens afecta.
1: I una vegada la palma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
0: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, doncs si les deixes a unes esgorfes i li toca la humitat, se farà malbé. Però jo he vist palmes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores perquè se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar, hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar... Tot això significa que esta fulla, posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El llatar és, no, el meu projecte es diu la llatadora, perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
1: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
0: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estaven fent una casa, doncs em vaig fer les alfombres, òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes, eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis, en aquest cas abans no hi havia metro, doncs se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar, i ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les doncs, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en aquest cas, aquestes de mare i iaia. I el que jo he innovat, que al cosí necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de palma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
1: D'altra banda, la palma és un producte resistent, tal com ens explicava.
0: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, veurem, sense que es facin mal, però veurem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho tenien tot pensat, no? Agafaven aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
1: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de palma, no s'ha de perdre.
0: Mai he gravat cap so de la palma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
0: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la palma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa, o en aquest cas la porta, i dins se posava la seva cadira i llatava. La gent que venia a visitar el poble, que potser venia a comprar pastissets, o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà, passaven per veure-la. I ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que veig ara, doncs una botiga meua.
1: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de rasquera.
0: Ara ens podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha 2 cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, bueno, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
1: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
0: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. i elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar, o inclús com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes i això és algo que mos uneix.
1: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
0: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per ambes parts de la família. Però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas també s'hi pot dedicar perfectament perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que criaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
1: La llata, per a la Gisela, és ofici. És artesania, art i memòria, i divulgació, però també és i va començar sent una mena de teràpia.
0: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llata, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Ja hi ha baixat un material que m'ho heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, doncs pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 i ja fent-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, pues me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida, on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues, això, a viure.
1: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, la llatadora.
0: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
1: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
0: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb i si ho hagués fet, i si m'hagués dedicat, que hagués passat, no. Me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
1: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
0: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, aquí a Rasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la lletadora, però ni màrqueting ni plantejament.
1: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
0: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i ho així ha sigut. Ha sigut difícil? Sí. Jo he tingut molta sort? També, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé, però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, eh? Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove, que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
1: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
0: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, és cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui. És un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar. Això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
1: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Pauma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
0: Jo sempre he pensat que l'artesania s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació de lo que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
1: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
0: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, i al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i t'ho enduries bastant net. No? Aquí s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicació dels nostres preus. Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap aquí l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim. Estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
1: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
0: És cert que jo tinc dos, no sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna me deixo més, segurament. Però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, o... no n'hi ha. No? O sigui, jo què he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
1: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta: amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: activitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de patates. A mi, els ous ferrats amb patates fregides m'encanten. Quan penso en l'origen de la patata i el senyor Parmentier, no puc estar més que agraïda de la gran feina que va fer. Ell va aconseguir que la patata sigui un dels nostres aliments bàsics. Ell va ser el que va promoure el consum de patates a França i les va donar a conèixer a Europa. Era un home molt espavilat i molt creatiu. El senyor Parmentier era farmacèutic i va dedicar molt temps a investigar les patates i les seves propietats. En aquells moments, a Europa, creien que les patates eren tòxiques i es va proposar trencar amb aquest pensament i demostrar que un cop cuita no ho era. El seu propòsit era escampar el consum de patates, ja que era un bon recurs per alimentar les famílies en èpoques de pobresa, fàcil de conrear i amb collites generoses. I va ser aquí on va activar la seva creativitat. Va fer una recepta de pa que substituïa el blat per patata. Va començar a escampar aquest pa i la seva recepta. També va organitzar un munt de festes on convidava gent important i d'aquesta manera podia tenir molt més ressò. Eren festes que l'ingredient principal era la patata. Feien patates bullides, pastís de patates, puré de patata. I sí, el puré de patates, a França, anys més tard el van batejar amb el seu nom, un homenatge al senyor Parmentier. I sense saber-ho, aquest senyor va crear una campanya de màrqueting, que va ser un boom en aquell moment. Mira, en unes terres a París va plantar patates i va contractar uns guardes de seguretat perquè vigilessin durant el dia. D'aquesta manera, va fer que la gent pensi que la patata era algú de molt valor. Però la nit no hi havia aquests guardes. I això va fer que hi havia gent que anava a robar per consumir i per vendre'ls. D'aquesta manera es va escampar molt i molt, aconseguint el seu objectiu. Així que no em queda més que donar les gràcies al senyor Parmentier perquè els ous ferrats sense patates fregides no serien el mateix.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. Buscarem la darrera hora d'aquesta emergència en conversa amb la documentalista veneçolana Rosalí Hernández, des de La Guaira. El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Reals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on es podrà accedir amb reserva prèvia. Passen 3 minuts de les 7 del matí i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i ho fem, com sempre, connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, arrenquem la setmana avui dilluns, de moment amb força tranquil·litat en general. Arreu de la xarxa viària catalana, a hores d'ara, de moment, no es registren ni incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, a hores d'ara, de moment, parlem d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Ja trobem lentitud en tot el nus de la Trinitat, també de retruc, afectacions de les dues rondes de Barcelona, sobretot amb més intensitat als seus primers trams i tot plegat en direcció Llobregat. Per altra banda, també tenim retencions intermitents arreu del Vallès, però de màxim un quilòmetre i mig a la C58 de manera puntual des de Sabadell i també per la C16 a l'altura de Parets del Vallès, tot plegat en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja trobem algunes retencions al Llobregat amb congestió, per exemple, per la A2 o la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I avui estem atents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez, per tant, li donem el bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do com comença la setmana pel que fa a la calor, la xafogor. A hores d'ara, moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Tarragona, de Girona, es mouen entre els 22 i 26 graus. Al llarg d'aquest matí, cada vegada menys núvols, alguns que quedaran arrapats a la Catalunya central, també cap al Pirineu, però poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta apareixerà al Pirineu, sobretot les més importants, a cavall de l'Alt Berguedà, de la comarca del Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat també s'atensarà fins a la resta de l'interior gironí, però la resta del país el que farà és molta més bonança i, sobretot, calor. Avui la més important de temperatures donarà al Vallès i també cap a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar algun senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El cotxe ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa, el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15ena de bombers de la Generalitat. I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb 10 de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. Doncs aquest matí volem sumar la veu d'una periodista que està seguint l'emergència des de dins. Es tracta de Rosalí Hernández. Ella és documentalista veneçolana, és ara mateix a La Guaira, la zona zero d'aquests terratrèmols, és la zona més castigada, doncs, per aquest sisme. Parlem amb ella telefònicament perquè ja sabeu que a La Guaira, com us deia, la zona més castigada, la zona zero, és gairebé impossible la connexió. Rosalí Hernández, gràcies per atendre'ns a aquestes hores ja de madrugada. Buenos días, buena madrugada para ti. ¿Qué tal?
5: Muy bien, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por visibilizar lo que está pasando acá en Venezuela.
1: ¿Cuál es la imagen real ahora mismo en La Guaira? Continúan, entiendo, a contrarreloj los trabajos de rescate. ¿Qué es lo que tú estás viendo sobre el terreno que no se percibe o que no percibimos desde fuera con la misma intensidad?
5: Como lo he dicho en todos lados, no hay imagen, no hay foto, no hay video que permita dimensionar la situación que está pasando en La Guaira de manera de infraestructura, humanitariamente hablando también, y cómo algo pudo haber devastado de una manera tan rápida y tan violenta a una ciudad que estaba completamente en pie. Es realmente complicado poder explicar y como te digo, dimensionar lo que estamos viendo nosotros a diario. Vemos cuerpos minando de los sitios y no hay cómo trasladar a los muertos, y los fallecidos están en las calles con sábanas encima, tapados, tratando de los familiares de buscar de alguna manera llevarlos a la morgue para que puedan ser procesados. El olor a putrefacción es muy intenso a medida que van pasando los días. Ya estamos terminando el cuarto día luego del terremoto y el olor es cada vez más intenso y es cada vez más grande de la cantidad de cuerpos que hay en este momento bajo los escombros. Se estima, según organizaciones independientes, que la cantidad de desaparecidos asciende a 64.000. Es de esa cifra, un gran número podría estar ya en este momento fallecido. Entonces estamos hablando de unos números muy grandes.
1: Evidentemente. Y además, posibilidad después de alguna epidemia. Rosalí, ¿cómo valoras la respuesta del gobierno y de las estructuras de seguridad? En estas horas han circulado críticas muy duras sobre la falta de coordinación y la lentitud inicial. Tú, que estás viviendo de cerca este drama, ¿compartes esta percepción de falta, de vacío, de liderazgo?
5: Sin duda, sin duda. Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Por lo menos nosotros en el espacio periodístico nos hicieron acreditar en un espacio, perder toda la mañana para ir a acreditarnos a un lugar, para tomarnos el nombre, tomarnos fotografías, darnos una charla y obligarnos a bajar a la zona cero en un autobús, todos metidos juntos a la zona donde ellos elijan llevarnos y ya por ahí ya puedes dimensionar el control que ellos están teniendo. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, las guardias nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira. Había muchísima gente tratando de llevar ayuda humanitaria y la gente que iba con comida de otros estados de Venezuela simplemente se quedaban a ayudar. No solamente llevaban comida, sino veían la necesidad de la gente pidiendo auxilio y rescatando, y ellos limitaron el acceso a todo eso. Entonces hay muchas zonas que en este momento no están siendo atendidas, familiares solos dentro de los alrededor de los escombros esperando que alguien los escuche, que alguien los ayude. Y entonces es una situación muy lamentable porque no solamente algo que no se pudo prever, como fue un terremoto, no fue uno, fueron dos al final, y con todo y eso, pues las autoridades lo que han hecho es obstaculizar las labores del ciudadano.
1: Rosalí, ahora que los equipos internacionales ya han asumido buena parte del rescate donde han podido, ¿qué necesita la gente de manera inmediata? ¿Cuál es la urgencia que no puede esperar ni un día más?
5: Mira, como te estoy diciendo, la gente está trabajando encima de los edificios con las manos, ni siquiera con herramientas especializadas, con un martillo, con lo que sea que encuentran en la calle. Es complicado porque se necesita maquinaria pesada para poder remover escombros, para poder localizar. Eran edificios muy grandes, había unos edificios que tenían 20 pisos que cayeron completamente, y debajo de todos esos escombros hay personas. Todavía hasta hoy en la noche han sacado personas vivas, quiere decir que todavía hay un poco de esperanza. Lo que se necesita es maquinaria. Hay muchísima ayuda humanitaria, comida, medicinas, insumos, pero no hay herramientas especializadas para poder empezar a hacer la remoción de los escombros. Se necesita que las constructoras intenten llevar maquinaria pesada para mover las escombros y poder acelerar el proceso de rescate.
1: Pues Rosalía Hernández, te agradecemos muchísimo desde Cataluña que hayas sido nuestro testimonio, nuestros ojos en esta zona cero. Te deseamos mucha suerte, buenos días y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Barcelona.
5: Muchas gracias nuevamente a ustedes, siempre a la orden.
0: Notícies en xarxa, tota la informació al teu abast.
1: El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final de mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Ara mateix és 8:15 del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit al programa Ciutadella de la Xarxa.
6: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista de l'Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
1: I també en plana política, Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. I avui s'obre el termini per a sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, al nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i també a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al bell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat, per sort, cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. L'antiga central elèctrica de la canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
7: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no? Diuen que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
1: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Minuts, els que falten ara mateix per arribar a 8:15 del matí. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària amb 2.000 participants i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la ciutat comtal també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats com, per exemple, Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. La cocapital del Vallès Occidental ha celebrat el Dia de l'Orgull per segona edició enguany sota el lema «Celebrem qui som, estimem com volem i lluitem pels drets de tothom». Iris Pasqual és la presidenta de l'entitat Urmies Pride Terrassa.
8: Nosaltres creiem que la memòria històrica és important. Nosaltres, per exemple, tenim el Lluís Rambla aquí a Terrassa i creiem que sense persones com ell que varen lluitar pels nostres drets, avui dia no seria possible estar aquí amb aquesta llibertat.
9: Pues superguay, porque al final es nuestra ciudad de toda la vida y pensamos que hay que apoyar los pueblos que apoyan esto también.
10: Me gusta estar aquí y que no siempre recurrir a ir a Barcelona, ¿no?
1: Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes. Les incidències per a LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori que ha fet una fotografia de l'escenari actual.
11: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop per sort es comunica més.
1: La Franca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinà, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Sabiñánigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. El Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary de Carme Portacelli o el thriller No miris de Joan Arquer. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció del curtmetratge de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 29 de juny. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des de Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, las Guardias Nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues, por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Carlos Folchi, secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida el Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un accident a la G652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en tots dos sentits de la marxa i deixa 2 quilòmetres de cues. Per altra banda, també hi ha les retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona als seus primers trams en sentit sud. Al Vallès, hi ha retencions intermitents cap a Barcelona a la C58 des de Sabadell i per la C17 a Parets del Vallès. A la P7, congestió en sentit sud a la Roca, a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Al Llobregat tenim congestió a l'A2 i a la B23 a Pallejà i Molins de Rei i tot en direcció Barcelona. I avui també estem molt pendents de la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins de la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa al temps, la setmana arrenca novament amb molta xafogor i amb molta calor. 22 i 26 graus són els que marquen els termòmetres, sobretot de cara a la nit. Això sí, durant el matí cada

0: vegada en tindrem menys. Al llarg d'aquesta tarda es produirà alguna tempesta al Pirineu i algun ruixat a l'interior de Girona.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 5 minuts ara mateix de 8:15 del matí. Un cop tancat el sumari, entrem de ple en matèria. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre el cap de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només han volgut contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
2: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
0: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat també una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona, de 41 anys, és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calcula que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre elles una 15ena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
0: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes de la gasolina i el gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum, com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i del gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto al foc. Doncs a aquesta hora volem saber com ho valoren els transportistes. De fet, aquesta pròrroga a les ajudes al combustible era una de les mesures que el sector reclamava des de feia setmanes per evitar un nou cop de costos en plena volatilitat del mercat. Per això ho preguntem a Carlos Folqui, president de Fenadismer, patronal del sector i alhora secretari general de les pimes i dels autònoms del transport. Senyor Folqui, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, molt bon dia, un plaer.
0: El govern ha decidit prorrogar o sembla que aprovarà avui fins al 30 de setembre les mesures anticrisi i mantenir aquestes ajudes al combustible per al transport professional. Com valoreu aquesta decisió? És la resposta que el sector necessita en aquest moment?
4: Pues sí, hace escasamente dos semanas tuvimos una reunión con el ministro de Economía, el señor Cuerpo, y justamente desde el sector le trasladamos la necesidad de prorrogar esas medidas que ya se habían aprobado en el mes de marzo de este año, justamente dada la volatilidad que está teniendo el precio del combustible, del gasoil. Evidentemente, la situación de crisis con Irán a momentos parece que se soluciona, pero inmediatamente a las pocas horas pues tenemos otra mala noticia donde se incrementan las hostilidades y eso lo que produce es que ese precio del combustible esté fluctuando de una forma desproporcionada.
0: El govern ha intentat anticipar-se avançant al Consell de Ministres el 29 de juny, o sigui avui, per evitar que les ajudes decaiguin. Però, si no tinc mal entès, tot i aquest gest, fins que Brussel·les no autoritzi formalment la pròrroga, els pagaments no es podran executar. Des del sector, aquesta dependència del calendari europeu genera inquietud. Com interpreteu aquest marge de risc?
4: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobaron el primer paquete de ayudas por el Gobierno español, el marco europeo que habilita ese régimen de ayudas no estaba todavía aprobado. Cuando finalmente se ha aprobado, la Comisión está haciendo acciones de supervisión de que las ayudas que aprobó en su momento el Gobierno de España se ajusten a la normativa comunitaria. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas, lo cual nos obliga a financiar nosotros mismos ese sobrecoste del sector del transporte de mercancías por carretera derivado del incremento del precio del diésel.
0: I una pregunta que potser és de sentit comú i potser d'alguna manera ja ens la contestava, però penso que potser alguns oients que no són professionals del sector podrien no interpretar bé. I és que els preus del combustible han baixat després de l'acord Estats Units-Iran, però el govern i la Unió Europea, insistim, mantenen que la crisi energètica continua i vostès també ho han posat en evidència. Per què és necessari mantenir la bonificació? Quins costos o quines tensions persisteixen malgrat aquesta baixada puntual?
4: El precio del combustible sí que es cierto que en las últimas semanas ha bajado, pero sigue estando muy por encima del precio del combustible del diésel en el momento que empezó la crisis del conflicto con Irán. Y hay un segundo factor muy importante en el transporte de mercancías por carretera, tanto de España como de Cataluña, que es que el sector lo componen básicamente autónomos y pequeñas empresas. Y estos autónomos, que son más del 60% del sector y que trabajan para grandes operadores del transporte, tienen serios problemas y grandes dificultades, al igual que los agricultores, para trasladar los costes de producción a sus clientes finales. De ahí que los sectores estratégicos como el transporte, la ganadería y la pesca hayan sido los sectores que desde el Gobierno de España se ha intentado proteger, dada esa falta de capacidad de trasladar los costes a sus clientes finales. En tanto, cuanto se mantenga esta inestabilidad por el conflicto de Irán y se vayan a producir estas fluctuaciones en el precio del combustible, es imprescindible, justamente para proteger a un sector esencial como es el transporte de mercancías por carretera, que estas ayudas se prolonguen en el tiempo.
0: Senyor Folchi, doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada i estarem pendents no només de l'aprovació d'avui, sinó del que passi a Europa. Gràcies, bon dia.
4: Molt agraït, un plaer sempre a la vostra disposició.
0: Avui, sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. I més coses, fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vimfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, això és el nivell 4 sobre 5. Es concentren sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al vell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 l'antiga central elèctrica de la Canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana 3 dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primera vegada el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
5: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no? Diuen que mai estarà acabada. Doncs a Barcelona li passa el mateix. Està en permanent transformació amb criteris nous.
0: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ens amplia la Carme de Fet.
6: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
7: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
6: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les Tres Xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinach, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
8: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
9: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
10: Tant de bo pogués ser una selecció oficial, no?, que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
11: Molt maco, l'ambient, molt familiar, i al final, durant l'any, potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
0: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els 16ens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als 8ens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran 2 combinats més, que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. Punt final a la 26a edició de la Granollers Cup, el trofeu més prestigiós d'handbol base del sud d'Europa. Enguany hi han participat 6.000 esportistes de 24 nacionalitats que han competit en més de 300 equips. El triomf en la categoria masculina júnior ha estat per el Frankstal eslové, que ha superat el Palau Tordera a la final per 5 gols de diferència, 17-12. Després de 5 dies de competició, el Palau Tordera ha aixecat el trofeu en la categoria júnior femenina. S'ha imposat a les franqueses per 13-16 a la final. Les del Baix Montseny van arribar al descans amb un avantatge de 4 gols i van saber administrar l'avantatge a la segona meitat per proclamar-se campiones d'aquesta edició. Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove paletista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries individual, dobles i dobles mixtes. A més, aquesta temporada, Mayorov ha fet història convertint-se en campió de Catalunya en categoria absoluta, corroborant el seu talent i la seva precocitat. I arribarem a les 8 amb la cultura. El Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada de Família, el 17 de juliol, amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols. I una exposició al Castell de Montjuïc analitza les transformacions profundes que va provocar la instal·lació de la SEAT a la Zona Franca en ple franquisme. La SEAT, fàbrica de transformacions, presenta documents i fotografies de l'època que ajuden a explicar com l'empresa va ser un actor central de la modernització de la societat d'aquella època. Ens ho apropa el David Navarro.
12: Un 600, potser el cotxe més emblemàtic de SEAT, rep el visitant a l'exposició. Una mostra que arrenca, com explica la comissària Laia Soldevila, quan el règim decideix instal·lar la fàbrica a la Zona Franca i els habitatges dels treballadors a l'actual barri de la Marina.
13: Era com aquesta colònia industrial, però en un espai que no estava al costat del riu, sinó que estava al costat de dues ciutats, com l'Hospitalet i Barcelona. Doncs eren tot d'habitatges que, a més, tenien tots els seus serveis al costat de la fàbrica de cotxes.
12: Les fotografies i els objectes permeten fer-se una idea de com era la vida a aquella colònia industrial. També com va anar evolucionant i de quina manera, amb la modernitat, explica Soldevila, van aparèixer també les reivindicacions laborals, fortament contestades pel règim.
13: El que volia que fos el règim aquesta fàbrica, no? Un exemple de modernització, un exemple de disciplina. Enfront d'això, doncs, els treballadors s'organitzen, els treballadors reclamen drets, més drets dins la pròpia fàbrica.
12: L'exposició s'origina a partir del còmic La SEAT, motor de llibertat, coordinat per Laia Soldevila i guionitzat pel també comissari Jordi de Miguel.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys, la primera. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
6: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
5: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
6: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
2: Ràdio Arenys, la primera.
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara, Salut, analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
8: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
7: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
9: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
7: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. Tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ara mateix passen gairebé 4 minuts de les 8, és hora punta i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
1: Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant els accessos del Baix Llobregat. Hi ha retencions a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, en sentit Martorell, per una incidència que talla un carril. També complicacions en aquesta via d'entrada a Barcelona, a la zona de Sant Vicenç dels Horts i més endavant també a l'altura de Cornellà de Llobregat, la B23 també força plena entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona i més endavant hi ha hagut una incidència just a l'inici de la B23 i hi ha aturades des de l'altura d'Esplugues de Llobregat. També destaquem aturades als accessos del Vallès, l'autopista P7 amb retencions a l'altura de Montmeló i més endavant entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona i també trams de retencions entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També aturades dels accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet i la C58 i la C33 també plenes entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, retencions força compactes a la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat i també en sentit Llobregat aturades a la ronda litoral entre la zona portuària i l'altura de Bon Pastor també en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
7: I avui estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez al matí desperta com si Catalunya estiguéssim al Carib. Bon dia.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és. I és que la temperatura actual volta als 23 a 28 graus a moltes comarques de Tarragona, de la costa i perilitoral de Barcelona, gran part de Girona, i només en alguna raconada pirinenca o de la Catalunya central baixem dels 20 graus i l'aire s'ha començat a remenar una mica i, per tant, ha baixat la temperatura en aquestes comarques interiors. Però el 90% de la població catalana a hores d'ara està com si estiguéssim, bé d'elles, al Carib, amb una temperatura, a més, molt xafogosa i al llarg d'aquest matí amb alguns núvols una mica més gruixuts a l'Alt Pirineu, on s'hi està escapant algun ruixadet a hores d'ara, sobretot al voltant d'Andorra i també de la Val d'Aran, tot això anirà de baixa i el matí acabarà sent ja assolellat, amb una mica de vent de tramuntana a l'Empordà, també de mestral cap al delta de l'Ebre aproximadament, i aquesta tarda la temperatura baixa una mica respecte a les comarques de Ponent, però puja, per exemple, al prelitoral barceloní, o Vallès avui, 37-38 graus, molta calor a l'àrea metropolitana, i aquesta calor acabarà rebentant en forma d'algunes tempestes que tindrem bàsicament al Pirineu, les més fortes, a cavall del Lluçanès, del Ripollès, de la Cerdanya i de la Garrotxa, ruixats que a la resta del país no els veurem. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mor per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
11: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Partaulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
7: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
7: És una de les notícies que us estem destacant en titulars. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
12: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar. Para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, las Guardias Nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
7: I en les darreres hores han aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una 20ena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més, hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Pel que fa al sector del transport, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
9: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
7: Només un minut ens separa d'un 8:15 del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa.
13: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
7: I també en plana política us expliquem que Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. Avui, s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars o bé d'un contracte d'un pis o bé d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes, en funció, això sí, dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Aquest dilluns arrenca el judici contra Glovo impulsat per la CGT per denunciar el que consideren com una falta de justificació de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu l'acomiadament de prop de 500 treballadors. El sindicat valora que l'empresa no ha acreditat les causes econòmiques i organitzatives que justificarien la mesura. A més, en la demanda qüestiona l'estratègia d'externalització que planteja la direcció perquè no pensa que s'hagi demostrat que aquest model és més eficient o rendible que la feina que fa la pròpia plantilla. I els bombers han extingit fa poca estona l'incendi de vegetació agrícola que cremava des d'ahir a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui, a Catalunya, hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
7: L'antiga central elèctrica de La Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que avui s'ha escollit com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
14: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
7: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ara ens amplia la Carme de Fez.
15: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
16: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
15: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les tres xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
7: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana, justament, ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes, com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí, per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la capital catalana també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa n'hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori, que ha fet a més una fotografia de l'escenari actual.
17: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a i altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
7: Esports. El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinach, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
18: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
19: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
7: I Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló Sant Jordi de Torredembarra. La de Cunit, bronze en el darrer Mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francés, d'Altona, i d'Ivet Aixurx, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montalt. I ja estan en marxa, de fet, els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran 2 combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. I Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove palista del Club Tennis Taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries, o sigui, l'individual, el dobles i el dobles mixtes. (Fixi) I arribarem a 9:15 amb la cultura, i és que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i de les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui, celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. I el Museu Provisional del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, amb seu al Tinglado 4 del Port, ha tancat les portes definitivament després de 8 anys albergant l'exposició Tarraco MNAT. Caldrà esperar fins a finals d'any per visitar el nou museu arqueològic, que reobrirà a la plaça del Rei i comptarà amb més de 1.000 peces, moltes d'elles mai vistes. Així doncs, per acomiadar-se com cal de la zona portuària, el museu ha organitzat una setmana de portes obertes i activitats que han finalitzat aquest diumenge amb gran afluència. Des de dimarts, més de 500 persones han visitat l'exposició romana per última vegada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson,

0: I avui al Notícies en Xarxa us estem destacant que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats a l'inici de la instrucció. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en Xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
1: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
0: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
2: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
0: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Tot seguit hi connectarem en directe per buscar les previsions de la jornada en conversa amb Marta Vall-Llucera, presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. I dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I en cultura, tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ho ampliarem en breus minuts en conversa amb Letícia Martín, que és la directora del Grec.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia destacada del dia. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.

0: disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Partaulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que, precisament, ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una gran persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que han embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
1: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. El secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
1: I parlant encara de bonificacions, avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Barcelona acull fins dijous el Congrés Mundial d'Arquitectes. Uns 10.000 professionals, experts i acadèmics debaten aquests dies el paper de l'arquitectura davant dels grans reptes del segle XXI. Amb el lema Arquitectura Planetària, el certamen vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. A les portes del Congrés, al recinte del Fòrum de Barcelona, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, doncs, quina és ara mateix la situació aquí, on estàs tu, a punt, entenc, de començar aquest Congrés.
4: Sí, hola, Helena, bon dia. És el primer cop que Barcelona, que aquesta ciutat, acull dos cops al Congrés Mundial d'Arquitectes. Ho va fer ara fa 30 anys i ho torna a fer ara, enmig de dues crisis encadenades consecutives que se solapen en el temps. Són la crisi climàtica, també la crisi de l'habitatge, i amb Marta Ballucera. Ella és presidenta del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes. Bon dia, Marta.
5: Hola, bon dia.
4: Aquestes dues crisis condicionen i marquen l'inici avui del Congrés a Barcelona?
5: Totalment, perquè seran alguns dels temes centrals que es debatran i amb els quals es compartirà coneixement de cara a poder, des de l'arquitectura, aportar solucions, tant en un cas com en l'altre. La part d'edificació té molt pes en quant a efectes emissions d'efecte hivernacle, en quant a consum energètic i, per tant, fer edificis més eficients i també ciutats més eficients pot ajudar a pal·liar, en certa manera, aquest canvi climàtic.
4: Com construir de manera més accelerada i també amb garanties mediambientals aquest parc pendent d'habitatge social?
5: Efectivament, ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels edificis.
4: Marta, ajuda'ns a entendre com es configura aquest congrés que aplegarà prop de 10.000 assistents. Hi ha tres espais a la ciutat de Barcelona.
5: És un congrés diferent, multiseu. Es produiran una sèrie d'activitats en el The Hub. Allà hi haurà exposicions de tots els països, arquitectura de tots els països que formen part de la Unió Internacional d'Arquitectes. El Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes també tindrà un espai amb conferències. Aquí al CCIB hi haurà el gruix de continguts i després a les tardes, a les tres xemeneies, cap a les 7 de la tarda, cada dia hi haurà uns conversatoris, uns open forums, en quan es parlarà d'alguns dels temes que s'han parlat al dematí, però en un ambient més distès i, per tant, al costat del mar, un altre format.
4: Marta, ja per acabar, el que ens ha de quedar clar és que aquest Congrés Mundial d'Arquitectes no té una mirada local. Des de lo local, des de Barcelona, té una mirada universal.
5: Efectivament, es plantejaran temes des de lo global perquè després es puguin aportar solucions dintre els àmbits locals, particularitzant i en funció de les necessitats de cada lloc.
4: Marta Ballucera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a pocs minuts precisament per l'inici d'aquesta nova edició a Barcelona del Congrés Mundial d'Arquitectes. S'esperen prop de 10.000 assistents. Si recordem, Helena, insistim, és el primer cop que una ciutat acull dos cops aquest congrés.
1: Ha trigat 30 anys en tornar a venir a aquest congrés, Anna, però sens dubte que ha arribat en el moment clau, perquè el tema de l'habitatge, ja ho hem dit moltes vegades, és tremendament preocupant. Gràcies, bon dia. I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca dissabte. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. De fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. I és una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Segons les primeres informacions, els fets haurien passat dissabte a la matinada, quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. I canviem de tema i us expliquem que aquest cap de setmana milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. Però, a més de la ciutat comtal, també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, hi ha altres localitats, com per exemple Terrassa, que se sumen a aquesta jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Unes reivindicacions que estan més que justificades perquè el 2025 ha tornat a encendre les alarmes. I és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco, que és jurista de l'Observatori, que ha fet justament una fotografia de l'escenari actual.
6: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: I avui obrim la crònica esportiva parlant de l'hoquei patins, perquè el Club Patí Vilafranca torna a ser de l'hoquei Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a l'hoquei Lliga Plata. Ha estat gràcies a la victòria sobre el Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de l'eliminatòria. Ja a l'anada havien guanyat per 2-3. Entre aquests tots dos duels han passat 3 setmanes pel recurs que havien presentat els usonencs perquè s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinyac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat d'aquesta eliminatòria.
8: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
9: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
7: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra la Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
10: Tant de bo pogués ser una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
11: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final durant l'any potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
7: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que rodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català, després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I Cira Vella i Héctor Díaz han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló de Sant Jordi de Torredembarra. La patinadora del Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francès, d'Altona, i d'Ivet Ashford, del Parets. Héctor Díaz, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per a la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montal. Doncs felicitem a tots dos patinadors del Cunit, que han donat un gran espectacle aquest cap de setmana a Torredembarra.
12: Molt bé, doncs felicitats queden. Gràcies, Cristina.
7: Fins demà.
12: Fins demà. I seguim amb cultura per explicar-vos ara que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. Doncs en volem parlar amb la seva directora, Letícia Martín. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Letícia.
13: Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
12: El Grec i el Lliure celebren 50 anys amb una inauguració compartida i propostes gratuïtes. En aquest aniversari, quina idea de fons has volgut fixar? Com s'explica aquest present que serveix per llegir el passat i imaginar el futur, com has anat declarant?
13: La veritat és que, sobretot, el que hem volgut ha estat conèixer i saber tot el que havia passat al festival durant aquests 50 anys per poder oferir i agafar una mica de l'espirit del començament. Crec que l'espirit dels primers anys, l'espirit d'aquesta Barcelona que s'esclatava al 76, al 77, és el que realment hauríem tots intentar recuperar a l'assaig i a tota la societat.
12: A la programació hi conviuen grans noms internacionals, peces de risc, llenguatges radicals i coproduccions locals, també. Quin criteri t'ha guiat per dibuixar aquesta estructura de programació tan diversa? Què t'interessa d'aquest equilibri entre els referents clàssics i l'experimentació?
13: Efectivament, aquesta és la qüestió, trobar l'equilibri, perquè el Grec és un festival que el que pretén és apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida, i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local, i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme, i qualitat, crec.
12: Letícia, el festival s'estén a 58 espais, incorpora
7: complicitats amb equipaments molt diversos, fins i tot la Sagrada Família. Quina idea de ciutat cultural dibuixa aquest mapa? Què vols activar amb un grec que, amb un grec, deia que s'obre potser més als públics i fins i tot als espais de Barcelona?
13: Des del primer moment, per mi, és molt important pensar que com festival municipal som el festival de tothom. Fins i tot la gent que encara no ens coneix. Així que és una obligació per a mi intentar arribar a que tothom tingui aquesta oportunitat. Sí que és cert que els preus són molt, molt populars. No hi ha un problema d'accessibilitat per preu, però sí pot ser hi ha problemes d'accessibilitat per informació. Per això també arribar a llocs diferents, arribar a llocs a fer algun esdeveniment gratuït, té aquesta singularitat, l'intentar arribar a més gent. I sense dubte, el tenir la possibilitat de fer un concert amb la Sagrada Família, dins de la Sagrada Família, és un moment molt especial perquè no s'havia fet mai. I també per això, perquè farem un sorteig entre tots els ciutadans perquè puguin accedir a aquest concert.
7: Doncs Letícia Martín, directora del Festival Grec de Barcelona, com diuen o com dieu els del món de la faràndula, molta merda, que vagi molt bé la inauguració aquest vespre del festival i llarga vida a un festival potentíssim de la ciutat de Barcelona, però que també és referent a Catalunya i arreu. Gràcies, que vagi molt bé.
13: Moltes gràcies, us esperem a tots.
7: I a vostès, doncs, també, gràcies per l'atenció que ens han dispensat i demà els tornem a esperar aquí mateix, a les 7 del matí. Que vagi molt bé, bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
3: Us ho pregunteu vosaltres? Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Voy a por chupitos.
6: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
2: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva, fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasia aparentment inofensiva que es convertirà en un malson pertorbador.
7: ¿Qué hechizo le has echado?
8: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
2: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
9: Te diré algo. Solo uno de los dos va a salir con vida.
8: No nos han presentado formalmente.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del pop pel doble terratrèmol d'aquests 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. El país afronta hores determinants a les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 6.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. Els 14 efectius dels bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades ja han iniciat les primeres missions per valorar la seguretat dels edificis afectats i facilitar les tasques de rescat. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclourà els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les 3 xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns, convocada pel sindicat minoritari SFE a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta a Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. En cultura, tret de sortida del Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'Òpera dels Terrals, es podrà veure fins dimecres i també s'ha programat altres propostes, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Què, avui? Avui dormir... Avui s'ha fet difícil, això de dormir, eh? Hòstia, avui... Ai, Déu meu, què? Una xafogó, una situació de... El problema que estem tenint és que això va molt d'hora. És a dir, que això passi el mes de juliol, principis d'agost... Bé, més o menys estem acostumats. El problema és que som encara més de juny i estem com estem. I la veritat és que, bueno, pot ser que no tornem a tenir una calorada com aquesta en tot l'estiu, però pot ser també que aquest estiu se'ns faci especialment llarg. Coses molt, molt importants. I ara anirem al Teatre Principal, que és on es fa el més important d'avui a Arenys de Mar, que és el sorteig de pisos, aquests 50 habitatges a la zona del Riel de Pau Costa, de protecció, perdó, de preu assequible, etcètera, etcètera. Però aquí el tema està amb les àrees climàtiques, els refugis climàtics. Bàsicament, la ràdio és un refugi. La biblioteca no, que està tancada, per tant, no cal que hi aneu fins la tarda tal. La sala d'octubre és un refugi climàtic. La ràdio som un refugi climàtic, per tant, podríem recollir la gent. I els supermercats, els centres comercials també són refugis climàtics. Per tant, si teniu molta calor o esteu passant molt malament, doncs aneu cap a aquests llocs perquè allà serà un ús on us, diguéssim, donaran la fresca que no teniu a casa. Un cop dit això, després acordarem més qüestions. Deia que el més important que tenim avui és el sorteig d'habitatges de preu assequible del Rial de Pau Costa, un sorteig que es fa ara mateix al Teatre Principal, i on hi anem ara mateix perquè sembla que les farà la transmissió en directe. Anem a escoltar què en diuen. És l'alcalde que fa una...
4: Van per un altre cantó, i és una promoció que neix amb la voluntat de donar resposta a una necessitat real de la nostra vila. Aquest procés, com sabeu, ha estat llarg i rigorós. Hi ha gent que fa més de 2 anys ja que esteu apuntades, i hem estat treballant perquè es pogués fer amb totes les garanties. Aquí vull, sobretot, a la secretària, la Teresa, que porta com un mes doncs, treballant, i el nostre arquitecte, per... seguint les bases establertes, perquè sabeu que des del primer moment aquest sorteig va per diversos contingents. Hi ha el contingent de famílies monoparentals, hi ha el contingent de famílies doncs, amb algun tipus de discapacitat, hi ha el contingent general i en els menors de 35 anys. I dintre dels menors de 35 anys i majors de 65 anys. I aquests contingents de generals, majors de 65 anys, menors de 35, et podries apuntar habitacions de 2 o habitacions de 3, depenent, evidentment, doncs, de les persones que sou. I, per tant, és un sorteig en el qual són diversos sorteigs dins del mateix sorteig. N'hi ha, doncs, que hi ha moltes persones i hi ha pocs habitatges, i n'hi ha que hi ha poques, no s'ha presentat molta gent i hi ha més habitatges. Val? Doncs això ja ho explicarà la secretària després, com ho articularem. Estem parlant sobretot de menors de 35 anys. Val? N'hi ha de 2 i de 3. I de 3 hi ha menys demanda que joves. Els joves menys de 35 anys majoritàriament doncs, encara no tenen, no han demanat 2 habitacions i en canvi no han demanat prou de 3. Per tant, ja veureu com el funcionament. És tot amb un aquí amb un sorteig. I, per tant, això només és el començament, i a partir d'aquí no em vull allargar més, perquè el que voleu és que aquestes 46 famílies...
3: I no s'entès gaire, tampoc.
4: Hi ha 200 sol·licituds, pràcticament, surten 46, per tant, és un de cada 4, que sortirà content. Però, de moment, és el que tenim. No sé com ha de començar el sorteig. Expliques...
3: Ui... A veure, vinga, va, anem a explicar-ho.
5: Tenim aquí 46 pisos que seran subjecte del sorteig.
3: Molt bé.
5: Ja vam fer tot el procediment de les llistes provisionals, les que han esdevingut definitives, i us vàrem demanar que els que volíeu optar a 3 habitacions, fóssiu del contingent que fóssiu, ho demanéssiu.
3: Sí.
5: En aquí ara farem 8 sortejos, perquè tenim dels tipus diferents de cada tipologia d'habitatge, segons estableix el reglament. Nosaltres aquí tenim unes bases que són les que s'han de complir i que estableix tot com ha de funcionar. Tenim 8 sortejos, perquè tenim un contingent que l'anomenem contingent general, que són la gent que no és ni menor de 35 ni major de 65, i que no poden estar a cap altre dels contingents que ara direm. En aquí sí que hem distribuït pisos de 3 habitacions i de 2 habitacions, tal i com diuen les bases. Segurament, si les bases les féssim ara, a la vista de les necessitats que hem detectat, segurament miraríem de poder-ho modificar. Heu de saber també que aquestes tipologies d'habitatges venen regulades per Europa. Llavors nosaltres hem de donar els números d'habitatges mínims que ens dona a Europa i també a la Generalitat que ens estableix els... Llavors aquí tenim poca mobilitat. Dit això...
3: Bé, anem al sorteig.
5: Els contingents que hi haurà, hem dit, els del contingent general, farem 2 sortejos, un per als d'entrada... la gent que estava admesa en el concurs, perquè semblava que complia tots els requisits que es demanaven, van a 2 habitacions. I s'ha de demanar de forma expressa de 3 habitacions.
3: Va.
5: Per què?
3: Ara surt.
5: Perquè els de 3 habitacions són més cars. Pot passar que una persona hagi demanat 3 habitacions i després no pugui pagar el que suposa mensualment. Això era un problema. Llavors, per això d'entrada diem tothom a 2 habitacions i els que ho hagin demanat ja aniran a 3. Val. És important estar en el de dos i és important també estar com a suplent, sí, perquè ja per l'experiència de les fundacions que ja porten molts sortejos d'aquest tipus fets, tots els que no poden, encara que resulteu agraciats amb un sorteig, si després no resulta que no podeu acreditar tot el que s'havia d'acreditar...
3: Uf, bueno, fem una... No, això... En general, pagar l'habitatge és el problema. És a dir, quan diu el problema és qui pot pagar 3 o... No, el problema és que no es pot pagar l'habitatge. De 3, de 2, de 1, de 0, de 8... No, és general, estem aquí precisament per això. Perquè com que l'habitatge no es pot pagar perquè no hi ha qui pagui, perquè no té un preu que no és assumible, doncs ja... Doncs aquest és el tema, no? La rau aquí, la complicació. Pels que no ho esteu seguint a través del YouTube, aquí hi ha 3 taules, amb 3 persones per cada taula, per tant tenim 9 persones. Veiem el regidor Massuet, tenim la secretària, tenim l'alcalde, tenim també, bueno, un notari, tenim... Bueno, tot de gent que seran els que faran aquest sorteig i que, bueno, quan arribi el moment, en tot cas, com ens ho estem mirant, ho podem anar connectant. Dèiem, a la calor la temperatura és la protagonista. Com duia la previsió del temps? Amb en Lluís Mipérez, vinga.
6: Bon dia, una jornada molt tranquil·la en general, sobretot quan més cap al sud, però amb l'arribada d'algunes tempestes aquesta tarda que es tornaran a formar cap al Pirineu, sobretot el de Girona. Per tant, bàsicament cap al Ripollès és on esperem que descarregui una mica més al llarg d'aquesta tarda. També algun ruixat a la resta de l'àrea pirinenca, però a la resta del país simplement alguns núvols no gaire importants. Per exemple, el prelitoral barceloní. A l'interior de Barcelona justament és on més calor farà avui, també l'interior gironí, i en canvi baixa una mica la temperatura a les comarques de Ponent, però encara amb molta calor. També un palet de vent, que sobretot a l'Empordà anirà xiulant de tramuntana, una tramuntana avui molt calenta. N'estem pendents a la xarxa.
3: Doncs aquesta és la temperatura que tindrem al llarg d'aquest mateix cap d'aquest mateix dia, no dia, cap de setmana no, que aquest l'hem passat, l'hem sobreviscut. Aquesta és la temperatura que tindrem en aquests dies. Segueix parlant la secretària, sentiu que s'explica més coses, eh?
5: En aquest cas teníem 2 sol·licituds, sí. Però també es farà sorteig, i són 2 sol·licituds, 2 persones.
3: Dos
5: pisos, perdó.
3: No. Ah.
5: En el de monoparentals hi havia menys sol·licituds, però també es farà sorteig, perquè resulta que hi ha un habitatge de 2 habitacions i un de 3. Es farà sorteig, el primer que surti serà el que podrà escollir si la seva situació personal i el que ha d'acreditar compleix, podrà triar el de 3 o el de 2 habitacions.
3: Molt bé.
5: O sigui, això és, d'acord amb el que s'estableixen a les bases, és el més clar que hem pogut fer-ho. D'acord? Dit això, jo ja no em vull enrotllar més. I la senyora notària, és la que ens farà el sorteig amb uns programes especials, que ara ens explicarà, i el que havíem pensat de fer és, ella anirà donant els números i jo us aniré dient el número que li pertoca a la persona. Farem només 10, o sigui, farem els titulars i farem 10 suplents, perquè si no, no ho acabaríem mai. Però aquestes llistes sortiran publicades. Tan aviat les tinguem revisades i les tinguem efectuades, us les publicarem també a la pàgina web perquè pugueu veure el llistat de suplents i amb l'ordre que han quedat.
3: Molt bé.
5: D'acord? Doncs amb això jo ja dono la paraula a la senyora notària.
3: Vinga, aviam.
7: Bon dia.
3: La notària.
7: Primer procedirem a firmar el requeriment que signarà l'excel·lentíssim alcalde d'Arenys de Mar, el senyor Estanislao Pos García, on em requereix per donar fe del sorteig d'aquests habitatges de protecció oficial d'Avinguda Pau Costa 79-81, que són 50 habitatges de protecció oficial, però sortiran 46 a sorteig. I ara el senyor Estanislao procedirà a la signatura.
3: Molt bé, l'alcalde li passen els papers, agafa el bolígraf i signa. Ara, que estava apagat el botonet. Molt bé, signatura feta. Recull la notària, que també signa. Ara. Molt bé, ja està signat tot.
7: Bueno, explicaré una miqueta com es farà aquest sorteig.
3: A veure.
7: A través de l'aplicació tecnològica del notariat, tenim una aplicació, Sistema Integrado de Gestió del Notariado, que funciona amb una targeta intel·ligent amb signatura notarial. Llavors aquí entrem en una aplicació que és generador de números aleatoris i procedirem a donar nom als diferents sorteis.
3: Vale,
7: primer tenim dintre del contingent especial persones amb mobilitat reduïda, que tenim dos habitatges i dues persones que poden ser adjudicatàries. Entonces, en aquesta pàgina es posa el nombre del concurso, habitatges protecció oficial...
8: Sí, fot unes patades al català espectaculars, eh?
7: ...mobilitat reduïda. Representant de l'entitat convocant, el senyor excel·lentíssim alcalde Estanislao Fos García, entitat convocante, Ayuntament d'Arenys de Mar, presència del representante i ciutat del concurso, bueno, Arenys de Mar. Entonces, com tenim dos habitatges i dues persones, es posa el primer número que és el 1, l'últim número que és el 2, i premiats seran dues persones. I amb això li donem i es genera l'ordre de premiats.
8: Doncs pues vinga, fem-ho.
7: Molt bé.
8: Vale.
7: Tenim primer premiat número 1, segon premiat número 2.
9: El primer premiat correspon a Fernando Serrano Jiménez. El segon premiat correspon a Raúl Ocaña Tortosa.
8: Molt bé, doncs ja tenim els dos primers pisos, que són les persones amb mobilitat reduïda.
9: Perdó. El número 1 és Fernando Serrano Jiménez. El número 2, Raúl Ocaña Tortosa.
8: Molt bé.
4: Felicitats, eh?
8: Vale.
10: Ostres, me l'ho ha canviat.
8: Vinga.
7: Vale, passem al segon sorteig. Joves menors de 35 anys. Un moment que s'han d'omplir les dades.
8: Per tant, ara van els joves menors de 35 anys, eh? Que són els que...
7: Té dos dormitoris, dos habitacions.
8: De dos dormitoris. A veure, menors de 35 anys, dos dormitoris. A veure, estem omplint les dades, la senyora notària. Ràpid no és. Recordem que aquest acte... A veure.
4: Aquí hi ha 3 habitatges per 54 sol·licituds. Eh? Tot i que després els que quedin ara suplents, els primers també tindran habitació perquè els joves de menors de 35 amb 3 habitacions no han arribat al mínim.
8: Va, molt bé.
4: Però, de moment, 3... No, els que ho tenen més difícil, eh?
7: Sí. Primer número l'1, últim número que pots... No, 54, no, perdó.
4: 54.
7: Perdó, 54. I premiats seran 3.
8: Molt bé, endavant, vinga. 3 números. Amb les boletes ho haguéssim fet més ràpid, això.
7: 51 suplents. Vale, doncs li donem.
8: Li donem, vinga.
7: Primer premiat, número 28.
8: Val.
9: Martí Montmany Major.
8: Per tant...
7: Segon premiat, número 13.
9: Alba Ferrer Martínez.
7: Tercer premiat, número 39.
9: Pau Sánchez Salmerón. Vull fer una nota, aquest va entrar el divendres, va entrar el seu desestiment. Vull dir que el primer suplent...
4: Aquest ja va dir que no.
9: Aquest ja va dir que no, però no l'hem pogut pues posar perquè ja estàvem.
7: El següent suplent seria premiat número 21.
9: Aquest seria el 3. 21. Maria del Carmen Juárez Cartés.
7: Segon suplent, o sea, seria el primer en aquest cas, número 36.
9: Marc Raig Millà.
7: Segon suplent, número 17.
9: Ferran Jiménez Pérez.
7: Número 27.
5: Elisabet Mons Areu.
7: Número 34.
5: Daniel Pérez Alonso.
7: Número 35.
5: Òria Pigrau Puig.
7: Número 12.
5: Laura Duarte Domínguez.
7: Número 24.
5: Maria López León.
7: Número 41.
5: Eva Surde Mellado.
7: Número 5.
5: Montasir Benzina Fahim.
7: I número 29.
5: Daniel Moraga Cordero.
7: Amb això crec que tenim ja els 10 suplents. Tots els números de la llista estan per ordre de suplència fins al final.
5: La resta també té el seu número, que el publicarem a la web.
3: Sorteig de pisos de preu just del Rial de Pau Costa, a Maresme Auto.
11: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
12: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
11: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
12: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
11: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
12: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
11: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Tornem al Teatre Principal. Ho sabreu pel so ambient, que és meravellós. És... Estan sortejant aquests pisos de protecció, de preu just. Quina mania en dir-hi protecció? No és protecció, és preu just. Fa 20 anys que no se'n sortejaven. Els darrers es van sortejar aquí a la sala Josep Maria Arnau del Galissà i van ser els pisos del Pla dels Frares, que aquest habitatge que es va fer gràcies a la cessió dels Frares i que gestiona tan malament com sap la Generalitat de Catalunya i que genera doncs, la situació que bueno, per tots és coneguda. Aquest és un altre estil, aquest és una altra manera, és una altra forma d'habitatge. Aquest és una fundació qui els ha construït amb un temps...
7: Primer número, l'1. Atent. Últim número, 13.
3: Molt bé, doncs segon sorteig.
7: Seran 10 premiats. Último número, 13? No.
4: No, 6.
7: Sí, perdó. Primer número 1, últim número 6. No, últim...
4: Sí,
5: només... és que tenim 10 habitatges.
7: Són 10 habitatges. Sí.
5: No, els números són del 1
7: al 10. Ah, perdó. De l'1 al 10 i premiat 6.
5: Això.
7: Perdó. Aquí no n'hi haurà suplents.
5: Premiados,
3: tia. No, sobran...
4: Els suplents són els d'altra llista. O sigui, els 4 suplents dels 2 habitatges entraran... De 2 dormitoris entraran aquí amb 3, si poden...
7: Quantos
4: si poden acreditar.
7: No. 6.
3: Tia, potser que li expliquessin a la notària abans d'entrar com ho havíem de fer, això, no?
4: Has d'escoger l'ordre, no?
7: Sí.
3: Aviam.
7: Vale, pues ara li donem...
3: Dóna-li a l'aplicació. A veure.
7: Primer premiat, número 2.
5: Jordi Simón Belda de Vial.
7: Número 6.
5: Samira El Arbaoui Gelouli.
7: Tercer premiat, número 4.
5: Najat El Azouzi.
7: Número 8.
9: No, 8 no tinc.
8: No. Clar, perquè és de l'1 al 6.
9: És que no us pots tornar. Segueix.
4: Segueix.
9: Vale. Número 1, Laura Arrones Antolín.
13: No, és que esta está... ha salido mal esto, perdón. Aquest, haurem de repetir aquest. És perquè era poner 6, perdó.
9: Sí, repetim?
13: Sí, perdó.
4: Si han sortit 10 i han sortit 6 de 10, tenen que, que posar 1 de 6, no?
13: Sí.
8: Hòstia, portem 20 anys sense sortejar pisos, eh? Sort que d'aquí 20 anys no...
13: Seran premiats aquí.
8: A veure, tornem a començar.
4: Comptes a posar 6, ha posat 10 i ha sortit el 8 i el 9, per exemple, que no n'hi han.
8: Clar. Per tant, hi ha 10 pisos a sortejar, 6 persones que optaven, i això és el que no hem acabat de fer bé. Per tant, ara hem de tornar a posar 6 persones, sonaran 4 pisos, que aniran als 4 suplents de l'anterior sorteig, els 4 primers suplents.
13: 6.
8: A veure. Vinga, endavant. A l'aplicació del Col·legi de Notaris. A veure.
13: Primero el 5.
9: Xavier Masclans Martín.
13: Després, número 6.
9: Samira El Arbaoui Jalouli.
13: Número 1.
9: Laura Arrones Antolín.
13: Número 4.
9: Najat El Azouzi.
13: Número 3.
9: Jordi... No, Xavier Doi Badosa.
13: I número 2.
9: Jordi Simón Belda de Vial.
13: Aquí tots han sortit premiats.
4: Els 4 són 30 menys 35.
9: No.
13: Guardar-ho. Vale. Muy bien. Anem a l'altre sorteig.
8: A veure, un altre.
13: Ara tenim el de famílies monoparentals.
8: A veure.

0: Per tant, hem fet el sorteig de pisos per joves de dues habitacions i tres habitacions i ara anem als monoparentals.
1: Això, sapigueu que les fundacions, entre avui, demà i demà passat, a tots els que hàgiu sigut doncs, agraciats amb un dels 46 pisos, us trucaran, no?
2: Properament, eh? No sé si...
1: Ah, com que abans ens heu dit a partir d'aquesta tarda... Val. Sí, sí. Aquesta setmana... Durant aquesta setmana us aniran trucant, eh, perquè presenteu la documentació.
2: No, però que no s'ho presentes. Són 5 persones. Aquest contingent és el de famílies monoparentals,
0: sí?
2: De dos habitatges, un és de 2 habitacions, un és de 3, i tenim 5 persones inscrites. Farem un sol habitatge perquè aniran per ordre de sorteig. O sigui, el que surti primer, si reuneix els requisits, podrà escollir el de 2 o de 3, i el segon, doncs, el mateix. El que quedi.
3: Vale. Vale. En famílies monoparentals són del número 1 al 5... Hi haurà 2 premiats i 3 suplents. Vale. Vale. Primer premiat, número 1.
2: Laura Altamirano Pretel.
3: Segon premiat, número 4.
2: Andrea Yamashita Gómez.
3: Primer suplent, número 2.
2: Jennifer Catherine Díaz Bedoya.
3: Segon suplent, número 5.
2: Marta Camara Castillo.
3: Tercer suplent, número 3.
2: Sandra Gobeux Díaz.
0: Doncs són famílies monoparentals, eh? 2 pisos i els altres 3 són suplents. La primera escollirà, si vol, 2 o 3 habitacions i, i el que no vulgui doncs quedarà per la segona. Eh? Estem sortejant aquests 46 habitatges de preu just al plaç.
3: Major de 65 anys, 2 habitacions.
0: Majors de 65 anys, 2 habitacions.
3: Major de 65 anys, 2 habitacions.
0: 65, sí.

0: dos premiats.
1: A veure.
0: I... dos... catorze suplents.
1: Sí, clar. És fàcil. La resta...
0: primer premiat, número 6.
2: Juan Jiménez de la Rosa.
0: Segon premiat, número 9.
2: Tomás Núñez Bolaños.
0: Primer suplent, número 3.
2: Rafael Castro Jiménez.
0: Segon suplent, número 15.
2: Rosa Vidal Ruiz.
0: Tercer suplent, número 11.
2: Rafael Sánchez Castro.
0: Quart suplent, número 12.
2: Fernando Sandoval Muñoz.
0: Cinquè suplent, número 13.
2: Mercè Soler Gelabert.
0: Sisè suplent, número 8.
2: Antònia Jurado Mora.
0: Setè suplent, número 4.
2: Jesús Fortea Rabanillo.
0: Vuitè suplent, número 16.
2: Luciana Pérez Sánchez.
0: El nouè suplent, número 5.
2: Montse González Vilar.
0: I dècim suplent, número 1.
2: Ana Maria Aragón Ruiz.
0: Després hi ha quatre suplents més.
2: Els trobareu publicats.

0: Amb tres habitacions, hi ha dos habitatges.
1: A veure.
0: Tenim tres sol·licituds.
1: Per tant, dos i un suplent.
0: Recordeu el tema dels suplents, que sempre, dintre del mateix contingent, si pel que fos aquí amb el primer suplent no n'hi hagués prou, es tiraria també dels suplents de majors de 65 de dues habitacions.
1: Molt bé. Doncs vinga, aviam. Tres habitacions, majors de 65 anys. Dos habitatges, tres sol·licituds.
2: El primer número, l'1.
1: I l'últim, el 3.
2: El 3.
1: Clar, fàcil.
2: Dos premiats i un suplent.
1: A veure...
2: Primer premiat, número 3.
0: Ana Maria Narváez Montet.
2: Segon premiat, número 2.
0: Maria Mateos Blanc.
2: Primer i el suplent, número 1.
0: Concepció Martínez García.
1: Per tant, aquests estan adjudicats. Dos pisos, tres persones, dos adjudicataris, un suplent. Majors de 65 anys, 3 habitacions.

0: A veure. Següent sorteig.
1: Ara anirem a lo que és el contingent general, dos habitacions.
0: Val. Per tant, pisos de dues habitacions.
2: Aquest contingent de dues habitacions és molt nombrós. Mm. Són un total de 50 sol·licituds per 4 habitatges.

0: La deu aquí.
1: Recordeu també per això que els suplents poden entrar a participar en la llista de 3 habitacions si queden vacants.

0: No, 50. 50. No, no. Perdó. Ja t'ho donaré bé.
1: Sí. Vinga, a veure.
2: Primer número, l'1, últim número, 50. Serien 4 premiats. 46 suplents. Correcte, no? Primer premiat, número 11.
3: Jaime Godoy Arguedas.
2: Segon premiat, número 38.
3: Míriam Miguel Merino.
2: Tercer premiat, número 24.
3: Marina Pi Sánchez.
2: Quart premiat, número 26.
4: 26.
2: 26.
3: Víctor Puigvert.
1: Víctor Puigvert.
2: Primer suplent, número 42.
3: Ana Maria Murillo Covas.
2: Segon suplent, número 32.
3: Patricia Sosa Sosa.
2: Tercer suplent, número 8.
1: A veure.
3: Mohamed El Clioul.
2: Quart suplent, número 36.
1: A veure, aviam.
3: Albert Vila Amo.
2: Cinquè suplent, número 3.
3: Samuel Batlle Lasso.
2: Sisè suplent, número 5.
3: Maria Rosa Calvo Casales.
2: Setè suplent, número 15.
3: 15, eh?
2: 15.
1: Sí, 15, 15.
3: Romualdo Ledesma.
2: Vuitè suplent, número 29.
3: Montserrat Rigual Graupera.
2: Nové suplent, número 18.
3: Bret Roosevelt Martínez Farro.
1: Molt bé.
2: I de ser suplent, número 22.
3: Blanca Uller Penedès.
1: Doncs aquests són els sorteig dels pisos.
2: I després continuar la resta de números de suplents.
1: De dos habitatges al públic en general. No a col·lectius concrets de famílies monoparentals, gent jove o bé gent gran. Més de 50 sol·licituds, crec que eren, han dit que eren dos o tres pisos, vull dir que una mica complicat tot plegat.
3: Si no m'equivoco, anem ja per l'últim sorteig.
1: A veure, sí.
3: Del contingent general, 3 habitacions.
1: Vinga.
3: Amb un total de 21 habitatges i 26 sol·licituds.
1: Per tant, aquí... quedaran 5 habitatges, 5 famílies només sense pis.
2: Primer número, l'1.
1: Inútil, número el 26.
2: Número el 26.
1: Molt.
2: I 21 premiats. 5 suplents.

0: Primer premiat, número 11.
1: 11. Mohamed Hariri Aguirib.
0: Segon premiat, número 23.
1: Helena Saurí Mora.
0: Tercer premiat, número 5.
1: Joan Camara Casado.
0: Quart premiat, número 25.
1: Adriana Lara Rodríguez.
0: Cinquè premiat, número 1.
1: Saida Al-Aqel Akhrof.
0: Sisè premiat, número 21.
1: Núria Martí Aullo.
0: Setè premiat, número 14.
1: Nawal Riclaui.
0: Vuitè premiat, número 17.
2: A veure, vuitè, 17. Anem. Jo hem perdut això. Això és...
0: Número 7.
2: La qualitat de so és la que és, nois.
1: José Ricardo López Miranda.
0: Número 19.
1: Mustafa Obotarka.
0: Número 20.
1: Número 20. És l'11.
2: A veure, el 20.
1: Faramba Valde.
0: Número 9.
2: El 9.
1: Sara Graupera Rosquelles.
2: Molt bé. Enhorabona a la Sara.
0: Número 13.
1: Sílvia Pascual Sánchez.
0: Número 22.
1: Maria Àngels Ramírez Sánchez.
0: Número 26.
2: A veure, 26.
1: Clàudia Torrents Zapata.
0: Número 3.
1: Santiago Bosch Igualada.
0: Número 8.
1: Geloul Faila Etuarsi.
0: Número 15.
1: Antonio Jesús Rufián Armenteros.
0: Número 2.
1: Radi Alilouk Amnanou.
0: Número 18.
1: Neus Virgili Comí.
0: L'últim és el número 10.
2: 10.
1: Jennifer Guzmán Trujillo.
0: Ara ja comencen els suplents. El primer suplent, número 6.
2: Que en són 5 i ja s'haurà acabat.
1: Omar El Mocadem.
0: Número 12.
1: Fouad Lamalam.
0: Número 16.
1: Albana Gisela Vargas.
0: Número 4.
1: Sandra Conesa Martínez.
0: L'últim suplent, número 24.
2: A veure, 24.
1: Gorgonio Almirón Jiménez.
2: Va. Doncs ja està.
0: Això es donaria per conclosos tots els sostejos. Bueno,
2: doncs vinga, ja està. Ja deixem, no de, deixem de castigar-vos amb aquest so infernal que hem rebut des del Teatre Principal i que ens ha permès seguir amb certes dificultats aquest, aquest sorteig de pisos de lloguer just, que no, de, no habitatge públic ni de protecció oficial. Pisos de lloguer just. Això explica, o ens ha d'entendre, bé, per què han anat a determinades persones. Sí, a determinades persones, no. Totes aquestes persones a les quals els ha tocat un pis o les que han quedat suplents, fins a dia d'avui, ara hauran de tornar a presentar documentació, però han demostrat tenir uns ingressos mínims d'un cert nivell i fins a un cert, fins una certa quantitat. Crec que eren 21,40, em sembla, que per qui anaven els ingressos, més o menys, a mitjana. Per tant, tenen uns ingressos mínims de 21.000 euros anuals i després hi ha fins a 40. Per què? Doncs perquè això ho gestiona una fundació que més enllà de ser una fundació, el que vol és assegurar-se que la gent pagui. I, per tant, no és protecció oficial, no és lloguer públic pròpiament dit, perquè el lloguer públic no és que no s'hagi de pagar, s'ha de pagar igual, però és veritat que els preus, els costos, són una mica més, són una mica més, més reduïts. Reitero, l'últim sorteig d'aquestes característiques que es va fer a Arenys de Mar va ser fa 20 anys. Van ser els pisos que van cedir als frares, es va fer aquí a la Sala Arnau. I, bueno, espero que abans de 20 anys puguem tornar-ne a fer uns altres i que puguem... Però que el pas que portem segurament trigarem 20 anys més, eh? Perquè si hem de, si hem de tornar a començar a posar la maquinària en marxa, ja... ja allò. Enric Agustí, bon dia, benvingut.
3: Hola, bon dia.
2: Com estem?
3: Bé, bé, molt bé.
2: 20 anys esperant això, eh? Saps?
3: No està mal.
2: No, no està mal.
3: Mitja vida. Sí, bueno, sí. Ara és una mica menys, però abans era mitja vida.
2: Sí, senyor, sí. Bueno, jo, i així com a proposta, el proper sorteig el podem fer o amb boletes. És més fàcil, s'entén millor i hi ha menys lío. I amb uns micros que s'escoltin. I llavors sí, ja ho podrem tenir també una mica com...
3: Esclar.
2: Com tot molt millor. Escolta'm, amb l'Enric Agustí hem passat tota la temporada sentint que fa l'aula d'extensió universitària i d'alguna manera reflectint les moltes coses que s'han après i que hem après gràcies a les conferències que cada dimarts organitza aquesta entitat. Però clar, arriba un moment que un aprèn tant que ja pot compartir una mica de coneixement.
3: Sempre s'ha d'aprendre, sempre.
2: I això jo crec que és el que ha passat a l'Enric Agustí, que com que va a totes o gairebé totes, al final n'ha après tant que ara ja pot ajudar-nos a conèixer una miqueta més, en aquest cas, del nostre passat, de la nostra història, mm-hmm, i circumscrit en una època molt concreta,
3: bueno,
2: no?
3: Sí, saps que... Bueno, sí,
2: explica'ns, va.
3: Saps què passa? És que... van parlar, bueno, quan vam parlar, jo sí, vaig pensar de fer una miqueta com el que es diuen càpsules, petites capsuletes, mm-hmm, de història antiga, i intentar que siguin una mica menes, que no sigui un rotllo d'allò, sí, el rei no sé què i el rei no sé quantos. Mm-hmm. Llavors vaig estar pensant una mica, amb el temps que més o menys teníem, de com podíem orientar això, saps? Vull dir, i, bueno, llavors el que he fet ha sigut fer una mena de petites càpsules sobre algú que interessi.
2: Molt bé.
3: Per exemple, mira, avui començarem parlant de com es va començar a escriure.
2: Oh,
3: quina cosa
2: molt curiós,
3: més,
2: això.
3: Quina cosa més curiosa.
2: Com en vam començar a escriure?
3: Com es va començar a escriure? Clar,
2: sí,
3: i un quan comença... No pensa com es va començar a escriure, perquè, evidentment, tenim... bueno, ara ja tenim el tema electrònic, ho tenim tot,
2: sí,
3: no?
2: Bueno, ara ja estem començant a deixar d'escriure.
3: Ara ja deixem d'escriure, sí, perquè si li diem al Gemini o al ChatGPT fes alguna cosa per oralment, i ell t'ho fa.
2: I ell t'ho fa, sí, sí.
3: Sobretot pot fer podcast i tot, o sigui, sí, imagina.
2: És espectacular.
3: Clar, però això no ha sigut així, això ha seguit... un temps, evidentment. Estem una mica al final d'un període, que és el període d'escriptura. Vull dir,
2: sí,
3: sobretot el primer món. Després els altres mons ja fan
2: bueno,
3: el que poden.
2: Sí,
3: eh?
2: Quan l'electrònica no arriba...
3: Llavors, pensant una mica en explicar una mica què podíem explicar, no? I podíem explicar com es va començar a escriure. Clar, comencem pel començament.
2: Clar.
3: On es va començar a escriure? I on es va començar a escriure va ser en un lloc que es diu...
2: Sí.
3: Mesopotàmia. Ara us dic on està Mesopotàmia. Val. Mesopotàmia està, és l'Iraq, és una part de l'Iraq.
2: Val. L'Estret d'Hormuz, que diria ara estaria
3: no,
2: tant de volar.
3: No, l'Estret d'Hormuz està Iran. Està començament...
2: Ah, no Iran, tens raó, Iraq.
3: He dit Iraq, eh?
2: Val, perdó, però jo t'he entès malament.
3: I per què Iraq? És molt fàcil, perquè allà va ser realment entre Iraq i Egipte, i Egipte van ser les cunes de les civilitzacions, la cuna de la civilització. El qual no vol dir que abans, evidentment, clar que hi havia pobles, és clar que hi havia assentaments, és clar que hi havia els caçadors van passar a ser agricultors, es van ajuntar pobles, hi ha un poble molt hi ha pobles molt famós a la Turquia actual, però realment hi ha un llibre que ara porto aquí, ja si dèiem un fragment,
2: sí?
3: d'un autor que diu la història va començar a Sumer.
2: Vale.
3: Val? I llavors, per què Iraq? Doncs Iraq està... Per què? Perquè té Iraq... Passen dos rius molt importants per allà. Un és el Tigris i l'altre és l'Eufrates.
2: Sí.
3: I entre el Tigris i l'Eufrates formen una gran esplanada. Tot és desert, eh? Excepte el Tigris i l'Eufrates.
2: Sí, tot és sorra.
3: Tot és sorra. I a més hi ha una altra cosa important. Ara és sorra i ara... Iraq arriba fins a un poble que es diu Bassora, que és on estan els pous de petroli famosos, que va haver-hi tota aquella guerra, tot allò. No. Abans de tot això, a l'estuari del Tigris i l'Eufrates estava molt més amunt. I, per tant, on ara és sorra, en aquell moment havien ciutats, havien ciutats, i allà va començar les ciutats, d'acord? Llavors, per què Tigris? Per què allà? Doncs perquè en aquell moment es van començar a formar ciutats reals. Quan diem ciutats reals, vols dir ciutats que estaven amurallades,
2: val?
3: I aquestes muralles van fer com petits regnes de les ciutats.
2: Eren nuclis socials, no?
3: No, nuclis de reines, nuclis de... I, evidentment, estaven unes molt a prop de les altres i es barallaven totes com d'humana, val?
2: Com hem fet sempre, vaja.
3: Va, exacte, com sempre. I altres, el que feien és aprofitar molt els rius, eren uns grans canalitzadors i van canalitzar això. Els primers pobles que se sap que existissin allà van ser els sumeris. I això estem parlant de fa, doncs mira, del 3.500 abans de Crist. O sigui, de fa 5.500 anys.
2: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do. I per què es va fer l'escriptura? Doncs és molt fàcil, perquè resulta que tu fas una transacció comercial i tu t'ho parles, no? Escolta, et dono 3 béns i tu em dones un quilo de sucre no havia, un quilo de sal, per dir-ho, val?
2: Sí.
3: Ah, molt bé, quedem així, però... I si no està escrit...
2: Clar.
3: Jo t'he dit 3, però són 4, i a l'altre és el quilo, però és mig quilo.
2: Ja, vale, jo entenc una cosa, tu m'has dit una altra, i jo recordo
3: Algú va inventar una escriptura, i com ho va fer? Recordem que és desert, per tant, amb l'aigua hi ha fang.
2: Sí.
3: I que fang, què poden fer? Poden fer una mena de com de tabletes. Saps les tabletes de la xocolata?
2: Sí, una mica això, sí.
3: Pues hi ha de molts mides, però hi ha mides petites, grans, això típic, no? Llavors, algú va començar a fer amb aquesta tableta de la xocolata i va començar amb un punxó...
2: Hòstia... Feien una pastilla de fang?
3: Feien una pastilla de fang i amb un punxó escrivien 3 béns, el senyor tal...
2: Sí?
3: Bueno, tal no, en aquell moment no deien senyor tal, 3 béns i un quilo de sal.
2: Val?
3: I llavors allò quedava gravat.
2: Clar, a la que se s'acaba, quedava allò gravat.
3: I allò s'anava al temple. I allò era com un arxiu. I aquest és l'arxiu. Això són arxius? És un arxiu en el qual ja no hi ha error. O sigui, tu i jo hem fet una transacció i ha quedat escrita.
2: I això es guarda al temple, eh?
3: Es guardava al temple o en un lloc, o el que els arqueòlegs han dit, els arxius de les grans...
2: D'acord.
3: De les grans ciutats, no? Fixa't, va començar amb una transacció comercial.
2: Que fort. És a dir...
3: I fa 5.500 anys.
2: Mare de Déu. És a dir, la desconfiança, de que jo t'enganyi a tu...
3: Home, clar, al final... Això està clar.
2: Per tant, l'escriptura comença amb...
3: I com es diu aquesta escriptura? Uh-huh. Es diu cuneiforme. Cuneiforme perquè escrius amb cunyes. O sigui, la canyeta et permet fer una ratlleta i com una mena de triangulet, que és una cunya.
2: Val.
3: Això es va desenvolupar. Mira bé que aquesta escriptura, com a escriptura, va durar uns 3.600 anys.
2: Déu-n'hi-do, això és molt.
3: Sí, durant 3.600 anys, tot el que sortia d'aquest lloc s'escrivia així.
2: Val.
3: I, per exemple, els egipcis, i en aquell moment els assiris, que vam tindre molta correspondència, els egipcis escrivien amb egipci o demòtic, bueno, amb els dos tipus d'escriptura.
2: Sí.
3: però quan parlaven amb els assiris,
4: sí?
3: traduïen el cuniforme.
4: Ah, sí?
3: Clar, perquè els assiris només no sabien llegir aquells simbolets d'ocellets i no sé què més.
4: Ja, però arribar al dia... Això necessitem un traductor, o sigui, saps? Un translate.
3: És que saps què passa?
4: Translator.
3: Aquí, això és una de les coses que tenim molt important. Nosaltres creiem que el món es va començar ahir.
4: I no.
3: Sembla ser que no. Clar, llavors el que va passar va ser que... Bueno, ells van començar a escriure això. Però és que això va ser la base de dels grans textos, de les literatures, els grans poemes, les grans ententes. Per exemple, hi ha un... Hi ha escrit un tractat de pau entre dos reis.
4: Sí.
3: I s'escriu allà, eh?
4: Amb
3: uniformes.
4: Figuretes aquestes...
3: Imagina't això. Això va començar el 3500 abans de Crist. Evidentment, el tipus de llenguatge, el tipus d'escriptura, que era cuniforme, aquesta escriptura... L'escriptura va seguir, però no el que volia dir aquest signe.
4: Va anar canviant.
3: Perquè amb els anys van aparèixer els assiris, els babilonis, els neobabilonis, i aquests seguien treballant amb cuneiforme, però tenien el seu idioma.
4: Val.
3: Això és com el mateix que... Com... Ara imagina't que tu veus algun cirílic. I tu dius, això és rus. No, pot ser búlgar.
4: D'acord.
3: O pot ser... Ucranià.
4: Però
3: és cirílic.
4: Clar.
3: Entens? Però tots han servit l'escriptura cuneiforme. Si alguna vegada veus una tauleta, és molt fàcil d'identificar, perquè és una coseta petitona. Hi ha molt grans, hi ha hasta cilindres que són així de molt grans, uns 20-30 centímetres tots plens, però a vegades veus, dius, i tot ple de puntets allà, que no entén res. Però clar, algú ens ho va ensenyar.
4: Clar.
3: I això va ser la història. Llavors, clar, el tema és... Bueno, i per què van anar allà? Per què es va investigar allò? La raó és la següent. En el moment que al segle XIX...
4: Sí.
3: Sobretot els cristians no catòlics, les parts anglicanes, les parts protestants, es van començar a preguntar si el que deia la Bíblia tenia raó.
4: Val.
3: I van començar
4: què hi havia del cert?
3: Què hi havia del cert amb allò que posava la Bíblia que era? Clar, quan van començar a mirar això, van dir... Oi, però què hi ha del cert amb tot això? I el primer que van buscar és que el primer patriarca de tot Israel és Abraham.
4: Sí. Bé,
3: els que hem estudiat, els que ens ha tocat estudiar la història sagrada antiga, no? A l'Antic Testament, Déu li fa un pacte amb Abraham. Però Abraham no és israelita, no ha nascut allà.
4: És veritat.
3: Ha nascut a un poble que es diu Ur, U-R, li diuen Ur de Caldea, d'acord? I llavors el que van començar, sobretot francesos, alemanys i anglesos, van ser, anem a buscar on estan aquests pobles si realment va existir Abraham.
4: Clar.
3: O com a mínim Ur. Si Abraham no ho sabem.
4: Però Ur... Signes de l'existència de tot el que aquí s'explica.
3: De tot allò. I llavors van anar per Iraq, en aquell moment, segle XIX-XX, va ser el moment de les colonitzacions.
4: Val.
3: Perquè en aquell moment és quan les grans potències es van repartir al món. I repartir el món vol dir que Iraq era anglès, Iran era anglès, com Palestina era anglesa. Recordem això que...
4: Sí, llavors,
3: via anglesos o via francesos, els cònsols francesos van començar allà i van
4: investigar.
3: I on investigaven?
4: On?
3: Pues és fàcil. Si al mig del desert tu veus que hi ha una muntanyeta i que els natius et diuen... Escolti, allò és una cosa que es diu tel, T-E-L-L.
4: Sí?
3: Diu, aquest tel, diu, a vegades, quan fem així, et surten coses...
4: Traiem pedres.
3: No, pedretes, monedes, hi ha de tot, saps? Vull dir, traiem de tot. No, monedes no, perquè no tenia la moneda encara, però traiem pedretes i van dir, hòstia, doncs potser que anem al tel i el destí
4: i traiem la pols. I anem a la tallant que hi ha. Fem una cosa, quedem-nos amb això,
3: amb aquesta
4: visió, i després de les 10 seguim. Sí, que sigui per acomiadar-te, però sí, ho fem. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En l'espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada, quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. Un pilot de motos ha mort aquest diumenge en un accident al circuit d'Alcarràs, al Segrià, durant una cursa amateur de superbikes. La víctima, de 44 anys, va patir ferides molt greus i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida després d'un xoc entre diversos pilots. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats en diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. El Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i social activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb una rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura, que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les Tres Xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns, convocada pel sindicat minoritari SF a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. I fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Ràdio, parlem de tot.
4: Hem arribat al punt horari de les 10 en punt del matí, aprenent a com va començar l'escriptura, que resulta que va començar a l'Iraq, allà on ara veiem desert i tal. Allò és l'origen i, sobretot, les transaccions comercials.
3: Va començar amb unes transaccions comercials, però, clar, es va ampliar, perquè en el moment que tu comences i escrius, dius, i si faig no sé què?
4: I si faig,
3: per exemple, la primera poetisa, que és Nen d'una, era de la filla de Sargon, bueno, ja parlarem d'un gran emperador, era una dona i va escriure de poesia, i la sabem, i la tenim. Sí, sí.
4: Que fort.
3: Però ara acabaré... M'agradaria acabar aquesta càpsula perquè veieu que el món no ha canviat massa. Amb aquestes tabletes que es van trobar, resulta que les tabletes es feien a les escoles. Evidentment, quasi tothom era analfabet, excepte uns quants elegits, que eren els egiptes deien els escribes. Aleshores, a les escoles que anaven els nens, no? Anaven els nens a aprendre. No? Llavors, ells feien exercici sobre coses que havien passat.
4: Val.
3: I es van trobar moltes tabletes d'un cas. Un cas que era un nen que era un llepaculs.
4: Oh, un pilota.
3: Un pilota, però que no he volgut dir pilota. I diu, el primer cas del nen pilota. Això va ser escrit sobre l'any 2000 abans de Crist, abans de la nostra era.
4: Sí?
3: Resulta que el nen agafa i se'n va a classe, no? Va a classe, fixa't, diu, i diu, on t'has anat? Diu, he anat a escola. Però això ho responen, les tabletes estan posant. No? I què has fet? Diu, quan he acabat la classe, m'he trobat el meu pare, que estava sentat aquí, he parlat amb ell, he parlat de tot el que he fet i de tot el que he escrit, no? I llavors, quan jo torno cap a classe, la meva mare m'ha donat dos panets Jo he caminat, la meva mare ha donat dos panets més i jo m'he anat a l'escola. Però què ha passat? Ha arribat tard. I què passa quan arribes tard a les escoles?
4: Que et quedes fora de classe.
3: No, que de fa 4.000 anys, però pues que t'escapen. Vale.
4: El que és ara, fora de classe, en aquell moment era t'atonyinaven.
3: T'atonyinaven.
4: Molt bé. I llavors, això sí que és estricte, eh?
3: Això sí que és la consagrent.
4: Sí, sí, sí. Hòstia, noi.
3: I aquí ho posen, no? M'han pagat perquè hi ha arribat tard i estic molt preocupat perquè hi ha arribat tard. Entonces, a l'alumne se li ocorreix fer una cosa, li diu al pare, diu, escolta, per què no convidem el mestre a classe? A casa nostra, i el convidem a dinar.
4: Clar.
3: Fent el llepaculs.
4: Hòstia,
3: el tio. I el pare el convida, i el pare li dona al mestre, li dona, pues, li dona un traje, li dona un obsequi, li dona... El pare al mestre.
4: Al mestre.
3: I quan acaba, el mestre diu, bueno, diu, noiet, et desitjo que puguis arribar al top de l'alt de l'escriptura, que puguis ser el guia dels teus germans. Has complert bé amb les teves tarees i aquí t'he transformat en un home del saber. Això és el que diu la tableta.
4: Mare de Déu, això està escrit amb...
3: No, com van descobrir això?
4: Com?
3: Resulta que les tabletes...
4: Sí?
3: Què passen? Els aprenents escrivien.
4: Sí?
3: Dictat, és com un dictat.
4: Sí?
3: I llavors el mestre s'hi corregia, però aquestes tabletes moltes van quedar. I van quedar fragments d'aquesta història.
4: Val.
3: I a la llarga els historiadors van dir un fragment està aquí, els fragments han anat a diferents museus. Van, van veure que tots formaven part del nen llepaculs. els han unit tots
4: sí?
3: I aquí surt una història coherent.
4: Que fort!
3: Aquest nen diu, papa, diu, o el convides o em suspèn.
4: I a més el professor...
3: Li diu, ets que ets un déu.
4: Sí, sí, el professor es deixa d'alguna manera enganyar.
3: Això,
4: eh?
3: Això és una escritura de fa 4.000 anys.
4: Ostres, que fort, que interessant. Molt interessant, Enric.
3: Bueno, només perquè veiem una mica idea que el món no va començar ahir.
4: I que a més, hem d'escriure, eh? Sempre que puguem, hem de mantenir l'hàbit d'anar escrivint amb bolígraf i amb llapis i paper, perquè, sí, sí, és superinteressant aquí els quadrats, les creus...
3: Ara, això és l'escriptura cuniforme. Ara estem veient una escriptura cuniforme.
4: El llibre que ha portat avui l'Enric, la portada, és aquesta escriptura cuniforme que ens explicava.
3: Bueno, doncs avui, mira, una pinduleta.
4: Doncs escolta'm, la setmana vinent, si et sembla bé, en podem fer una altra. Jo vull aprendre més.
3: Farem una altra.
4: Sí?
3: Busquem alguna cosa.
4: Vinga, fet. Ho portes escrit, eh?
3: Sí, no
4: va ser. Gràcies, Enric, que vagi
3: Vinga,
4: molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
4: A reveure, molt bon dia.
7: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
8: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
9: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
12: esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
13: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
14: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
15: Com pot ser, si sempre feu fotos?
14: Sí, però no són de veritat.
15: I si li regalem un reportatge?
14: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
15: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
16: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
17: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
16: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
18: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
19: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
20: L'actualitat a la ràdio.
4: Va, gairebé un quart d'onze del matí. L'actualitat del dia passa per molts fronts. Un d'ells l'hem escoltat fa un moment, però n'hi ha d'altres. Núria Torrents, bon dia, benvinguda.
21: Bon dia, Josep Maria Cano.
4: Què expliquem avui? Bueno, tinc allò del sorteig aquest, que ha estat així una mica com... Bueno, una mica...
21: Ha estat un sorteig al Teatre Principal, evidentment, sí. A les 9 del matí, doncs és complicat que hi hagi una gran afluència d'assistència, perquè és un dia laborable. Tot i així hi havia, doncs, unes quantes... una trentena, potser, de persones, o una quarantena, més aviat, de 200 sol·licituds que havien entrat per accedir en aquests 46 pisos de lloguer assequible. Doncs, com dèiem, avui en total, de fet, s'han fet 8 sortejos corresponent a les diferents categories que hi havia per accedir-hi, no?, en aquests pisos. Doncs els de mobilitat reduïda, els de menors de 35 anys amb dos pisos, els de menors... Ai, amb dues habitacions, disculpin, els de menors de 35 anys amb tres, els de categoria general... Tot això, doncs, al final confluïen aquests 200 sol·licituds dividides en un sorteig de 8. S'han, doncs, recitat tots els noms. Evidentment, en cas de que hagueu quedat suplents, també és una bona notícia, perquè s'ha recalcat molt el fet de que si queda suplent, tens possibilitats d'accedir un pis. Recordem que totes les persones que els hi ha tocat aquest pis, al setembre hauran d'acreditar les que reuneixen les condicions necessàries per entrar en aquest habitatge, i doncs a partir d'aquí, doncs, enhorabona a tots els que han pogut tenir aquesta opció, o que tenen aquesta opció d'un lloguer assequible, que, com molt bé ha dit l'alcalde, la realitat en el municipi és complexa pel que fa a l'habitatge.
2: Has dit que al setembre és quan han d'acreditar tot això?
21: Al setembre han de tornar-ho a acreditar, quan tornin, quan vulguin o quan s'obrin les portes per entrar en el pis.
2: Doncs, bueno, vaja, està bé. No sé, suposo que els pisos deuen estar-se acabant, per tant, devem tenir obrers encara treballant allà, o...
21: No, els pisos en principi ja estan...
2: Ja estan tots, eh?
21: Ja han d'estar finiquitats, ja han d'estar acabats. En tot cas, s'ha programat dues vegades les visites per poder-los anar a veure. Sí, recordar que tothom que li ha tocat aquest pis encara no l'ha vist, perquè les visites s'han ajornat dues vegades, i si tot va bé, doncs es faria aquest dimecres, tot i que encara no és definitiu.
2: Doncs, vaja, ho dic, no sé, ho dic perquè mireu el... Bueno, no, mira el que ha passat a Sant Adrià del Besòs amb els pisos que estaven buits i que havien de ser ocupats per persones i tal i no sé què a l'hora de ser reubicats. Vull dir, jo habitatges així no els tindria molt temps sense ocupar per part de l'administració pública, però en tot cas ells sabran el que hi ha. Hi ha tant problema d'habitatge en aquest país que bueno, que s'ha d'estar molt a sobre de l'habitatge que pugui quedar... Clar, que pugui quedar lliure.
21: Que pugui quedar lliure.
2: Breument, ens hem passat... Són 20 anys, hem trigat en fer això, i malauradament no hi ha una segona promoció. Ara s'hauria d'estar construint una altra, 200 sol·licituds, només 46 pisos, per tant, hi ha 150 persones que són mereixedores d'habitatge i que no en tenen. Vull dir que estaria bé que ja estiguéssim fent... les promocions posteriors.
21: Important, però, bueno, recordar que els requisits per accedir a aquests pisos eren varis, eren llargs, sí, i n'hi havia tant d'econòmics, que són de lloguer assequible, mm, això vol dir que has de reunir o has de tenir uns ingressos mínims quantiosos, sí, o garantits, i per tant, doncs, aquestes 150 persones podien accedir en aquests pisos, sí, sí, concrets. També n'hi doncs, ha una bossa concreta per al que seria de serveis socials, una bossa concreta per totes les altres necessitats que no serien o no podrien accedir en aquests pisos de lloguer assequible, però que sí que podrien ser optadors d'altres pisos socials o habitatges socials.
2: Bueno, veurem com acaba tot això.
21: Sí, en tot cas, recordar que la publicació de la llista encara no s'ha fet efectiu perquè s'han d'anar a la notaria, i per tant, entre aquesta tarda i demà podreu veure la publicació definitiva de tots els noms que han sortit avui al Teatre Principal.
2: Molt bé, doncs quan ho publiquen us ho direm i ja està. Què més?
21: Vinga, no deixem de parlar d'habitatge, perquè avui s'obre la convocatòria dels ajuts pel lloguer jove de la Generalitat. Ha estat ara a les 9 del matí, tot just fa una hora aproximada. Mm. Aquesta percepció pot arribar als 250 euros al mes per pagar el lloguer en els menors de... per ajudar a pagar el lloguer als menors de 35 anys que són titulars d'un contracte, d'un pis o d'una habitació.
2: Mm. Entreu i demaneu aquest ajut. Deu estar la web col·lapsada, és el que sempre passa amb la Generalitat, no ho preveuen, però en tot cas demaneu aquest,
21: sí,
2: ajut.
21: Pot passar en tot cas a l'Agència d'Habitatge de Catalunya, és des d'on podeu presentar aquesta sol·licitud, també es pot fer des de la web de tràmits de la Generalitat o a les borses de la xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d'habitatge.
2: Molt bé, doncs vinga, aviam si teniu sort. Què més, va?
21: Sí, en aquesta vida quasi, sí, amb sí, això, sí, sembla una, sí, loteria, eh?
2: És la precarització absoluta dels mitjans públics, és a dir, com que no arriben a tot arreu, el que fan és sortejar-ho, i al final tenir accés a un dret fonamental com és l'habitatge acaba sent una qüestió de sort. És flipant, és bastant sorprenent, però és així. És a dir, tenir accés a sostre... és un dret fonamental, és una qüestió que et toqui un sorteig. Què més, va?
21: Seguim altres qüestions. Mm-hmm. Aquest diumenge s'ha commemorat a Arenys el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. El manifest institucional l'ha llegit la regidora d'Igualtat, Marta Serrano, i a posterior s'ha donat pas a un escape room personalitzat per aquesta ocasió. Escoltem a la regidora.
1: Però aquest orgull no ens pot portar a la complaença. Els drets conquerits no són irreversibles. Arreu del món, i també molt a prop nostre, creixen discursos reaccionaris que qüestionen drets fonamentals i converteixen les persones LGBTI+, en objecte d'odi i confrontació política. A Catalunya, les dades sobre LGBTI-fòbia continuen sent alarmants. Les agressions, els insults, la discriminació i la violència persisteixen als carrers, a les escoles, a l'esport, a la feina i també a les xarxes socials.
21: Actualment, que som al segle XXI, hi ha més d'una seixantena de països que castiguen l'homosexualitat, perseguint també la transexualitat en la majoria dels casos. D'aquests, una dotzena contemplen la pena de mort a causa de l'orientació sexual. Lideren les xifres de persones executades l'Iran i l'Aràbia Saudita.
2: Doncs unes dades que hem de fer canviar de totes, totes. Mireu, l'única sort és que a l'esport d'elit no hi ha discriminació, no n'hi ha. O sigui, a futbol no n'hi ha, no n'apareix cap ni... O sigui, no hi ha ningú es manifesta, que també és com molt curiós.
21: De fet, més enllà de l'esport...
2: És irònic, això, no sé si algú no ho pilla, però és irònic.
21: Hi ha pocs homosexuals que es dediquin sobretot pel que fa a l'àmbit del futbol. De fet, recentment hi va haver una agressió a un àrbitre que havia... mostrat la seva orientació sexual per ser homosexual a Alemanya i va patir una agressió juntament amb la seva parella, però a més avisar o recordar que aquí al costat de casa nostra també n'hi ha hagut. Fa dues setmanes hi va haver una agressió a una parella homosexual, a un noi, de fet, concretament a un noi jove menor d'edat, a Mataró, i el grup de... anomenat Fades, que és un grup LGTBIQ+, etcètera, va patir una agressió també a Vilassar de Mar, i prèviament fa mesos la va patir a Premià de Mar, on se'ls van tirar glaçons i se'ls van provocar insults.
2: Lloret, aquest cap de setmana han tingut lío també per aquí dalt. Ho han anul·lat concert o alguna cosa. No, a la Lliga de Futbol, 30 tios per equip, 20 equips... Ni un tu. És una cosa sorprenent.
21: No
2: però
21: responen
2: bueno,
21: a les proporcions
2: és una cosa
21: de la resta del món, suposo.
2: Què més, va?
21: Un últim punt d'actualitat i després et complementaré amb una actualitat esportiva, com estàvem comentant. Dir que el Calissai i la biblioteca seran els dos equipaments municipals que funcionaran com a refugis climàtics aquest estiu, els quals se sumaran als diversos refugis naturals situats arreu del municipi. Per altra banda, l'Ajuntament repeteix la seva aposta per les polseres tèrmiques per evitar cops de calor entre els treballadors municipals en aquesta calor que està fent, o altes temperatures, un cop de calor que podem patir. Doncs l'Ajuntament vol evitar-ho amb aquestes polseres en els seus treballadors i proporcionen diversos refugis climàtics per la població.
2: Ja ho sabeu, nosaltres aquí a la ràdio també ens oferim com a refugi climàtic. Si algú vol venir, doncs que vingui aquí a la ràdio, que nosaltres tenim aire condicionat i, escolta'm, podran passar-se aquí l'estona. Només vull recordar que la biblioteca només està oberta... la biblioteca manté l'horari d'hivern, és a dir, de 10 a 1 els divendres i de 10 a 2 els dissabtes i de 4 a 8 i mitja el dilluns i dimarts. És a dir, que no cal que aneu ara perquè està tancada. És a dir, si hi ha refugi climàtic, veniu aquí al Calissai millor, perquè...
21: La ràdio estarà oberta, això ho podem garantir, i hi ha cadires i ordinadors, per tant, si voleu estar fent feina o voleu estar amb els ordinadors, aquí és un bon espai.
2: A partir de les 4 de la tarda, sí, que podeu anar a la biblioteca, però fins a les 8 i mitja, però fins a les 4 de la tarda, no, com a refugi climàtic, no cal que hi aneu.
21: Últim apunt d'esports. Sergi Gómez, l'aranyenc i jugador professional de futbol, ha valorat de forma excel·lent el seu primer any a la Lliga Portuguesa. El futbolista ha jugat aquest darrer any a les files de l'Alverca, un any que no només ha estat intens esportivament parlant, sinó també a la plana personal, ja que ha estat pare d'una nena ara fa 4 mesos. L'escoltem.
0: A nivell esportiu he disfrutat molt d'un altre futbol, d'una altra lliga, d'un altre país, d'un altre llenguatge, d'una ciutat que és espectacular, Lisboa, no la coneixíem i és molt, molt bona, i a nivell esportiu, doncs, un èxit, perquè hem assolit l'objectiu que era primordial després de que l'equip pugés de segona divisió. Sí, hem aconseguit 3 jornades abans d'acabar la temporada i molt contents, molt contents, molt positiva. Tens grans equips, tens equips històrics, tens estadis molt xulos i, evidentment, jugadors de molt de nivell, que, evidentment, doncs, soc conscient que a Espanya tenim una de les millors lligues del món i és difícil no mirar cap al costat, però m'ha sorprès molt positivament el futbol.
21: Sergi Gómez aterrat a l'Albert, que sent un dels capitals de la plantilla. Recordem que prèviament doncs, havia jugat al planter del Barça, també en el Barça B, i que venia de jugar a primera divisió amb l'Espanyol. Mm.
5: Doncs així és com ha passat aquesta temporada en Sergi Gómez. En tot cas, que li vagi bé la propera i que reculli molts triomps. Gràcies, Núria.
21: A tu, Josep Maria Cano. Que vagi bé.
20: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
22: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
20: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
22: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
23: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
24: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
23: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
24: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
23: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
25: Marta.
26: Ei, hola, com estàs?
25: Superbé, cada dia em sento millor.
26: I el secret?
25: Doncs ho tens ben a prop.
26: Sí?
25: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
26: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
25: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
27: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
28: L'agenda. La vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
29: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
30: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
31: L'esport a la ràdio.
5: Va, que són més llargament més de les 10 del matí. Jordi Pardo, bon dia, benvingut, com estàs?
32: Hola, bon dia, molt bé. Una mica de calor, però bé, suportable. Home, sí. Aquí s'està bé, per això.
5: Home, aquí sí, aquí estem molt bé. Això és refugi climàtic, tu. És de les poques èpoques de l'any que venia a treballar, escolta'm. Treballo, saps com feia Ferrubianes. Bon dia, Zanon, com estàs? Com va tot? Què? Bé, que corre... Ahir vaig veure gent corrent per la platja.
33: Ai, aquí en tens a dos, que estàvem a la platja. Hòstia,
5: però no teniu sentit.
32: Corre caminant, deixem-ho caminant.
5: És igual, però bueno, corre caminant, tant se val.
33: Però tu saps el que és, llavors, arribar i tirar-te a mar?
5: Sí, ja.
32: Bueno...
5: Sí, sí, clar. És...
32: I després una cerveseta gelada.
33: I la cervesa. Oh, el primer glob.
32: El primer glob.
5: Home!
32: És glòria.
33: Val la pena patir una mica per tenir aquestes satisfaccions de després.
5: Ah, per tant, aquí
4: no es va córrer, sinó que es va a fer alguna cosa pel premi de després.
32: És tot un pack.
4: Hosti, no, recordeu que activitat... Bueno, activitat física a l'aire lliure, millor les hores centrals del dia, no, i tal, a no ser que us doni per córrer, per pedalar el tour, que aquests tios els foten a les 4 de la tarda... Allà, a pedalar...
32: A l'hora que sigui, i muntanya amunt, muntanya avall.
4: Què dius? No té cap mena de sentit el que els hi fan fer, però ells hi van, cobren un pastís.
33: Sí, també. I a més, ahir vaig sentir una entrevista amb un que havia guanyat alguna etapa, sí. No, no sé si del Tour, o bueno, un ciclista que està afincat aquí a Girona, i li van preguntar això, escolta, amb aquesta onada de calor i tot això, a mi m'és igual. Bon. Jo prefereixo córrer amb aquest sol que no pas amb un dia amb una pedregada i amb fred i amb neu i tot allò. I jo, a mi que em donin calor.
4: Calor, bueno, doncs escolta'm, aquí la té tota.
33: Són d'una pasta especial.
4: Sí, sí. Jo li regalo la calor que li toca, més la meva. Si vol, jo la meva li dono, també, ja t'ho dic ara. Escolta'm, el penya, panem i fot festa.

0: categories, uns faran una volta, els més petitets, llavors els altres en faran dos, i la milla, els que facin la milla en faran tres.
1: Per tant, farem aquesta, eh? És a dir, Arxiprest, baixem per Santa Clara... Per...
0: No. Baixen pel lateral de la Riera fins al carrer Santa Clara.
1: Ah, molt bé.
0: I el carrer Santa Clara es tornen a ficar dintre de la part coberta de
1: tot
0: la Riera.
1: Tot Riera.
0: Sí.
1: Vale. Ah, molt bé, interessant. Tres voltes. Bueno, sí, està bé.
0: No, és un circuit que està bé, perquè a més, doncs, es pot veure tot.
1: Sí, clar. I el que és pujada després és baixada.
2: Està compensat.
1: Queda compensat, exacte. El que tens... Molt bé, doncs apunteu-vos a la milla.
0: Ah, això mateix. Fins
1: quin dia?
0: A més, l'última és una milla popular. Aquí no hi haurà classificacions.
1: No, està d'acord.
0: Però tothom la pot fer com vulgui. Corrents, caminant, si vol fer una volta, fa una volta, si vol dues, si vol fer tres.
1: El que vulgui.
0: Si és popular, popular.
1: Popular, eh? Allò
0: per... Les altres no, les altres seran competitives... Hi haurà classificació, hi haurà temps, hi haurà medalles, doncs, pels primers classificats de cada categoria. Però ja et dic, la popular serà popular.
2: Aprofitant ja fent propaganda, on es tenen d'apuntar?
1: Exacte, sí senyor. Molt bé, Jordi.
0: Es tenen que apuntar a G-Sport.
1: A G-Sport.
0: Entren a la pàgina de G-Sport i ells són els que porten
1: Molt bé.
0: Tot el tema. Que no sé si la gent ja arribarà a temps.
1: Per què? Vale.
0: Perquè vam decidir tallar a 300 dorsals.
1: Ostres!
0: Perquè la setmana passada ja en teníem més de 200.
1: Home,
0: i llavors la regidoria va dir això, que 300 era el tope, o sigui que la gent que es vulgui apuntar que ho faci ja, perquè...
2: I apurant el tema, és gratuït?
0: És gratuït, a més et donen una samarreta, a més farem pica-pica quan s'hagi acabat.
2: Molt bé, sí,
0: o sigui, és una festa completa. És tot un pack que t'omple tot una tarda i no gastes calés.
1: Exacte.
0: És important, eh?
1: Fas esport, no gastes un duro i t'entretens tota la tarda.
0: Tota la tarda i a sobre et donen un pica-pica.
1: Què més vols, tu?
0: Entesos.
1: Estic a la web de G-Sport, és molt fàcil, poseu G-Sport al Google i ja us ho surten.
0: Ja surt.
1: La 18a milla urbana d'Arenys a Mar, queden 6 dies, 10 hores, 11 minuts i 6 segons per apuntar-se, i de moment no em diu enlloc que no ho pugui fer.
0: Bueno,
1: de moment.
2: Ja saps, aprofita.
0: Aprofita
2: i apunta't ja.
1: Per tant, ostres, és molt organitzador. Puc llegir això? Diu, organitzador, penya a panemi. Diu, correu electrònic, zanonesport@gmail.com. Molt bé, Zanon. És el teu correu.
0: Em van enviant tot de correus que jo els vaig reenviant a G-Sport, perquè, escolta, la gent em truca, aviam, perquè en principi deien de donar samarretes als 150 primers.
1: Sí.
0: I la gent m'envia correus, escolta, estic dintre dels 150... I dic, què m'expliques aquí?
1: A més, truca als de G-Sport i deixa'm estar a mi.
0: Escolta.
1: Molt
0: però,
1: bé.
0: Bueno, però se sàpiga que hi haurà samarretes per tothom, eh?
1: Correcte, sí, eh?
0: Ja vam parlar amb la regidoria, va dir, escolta, això de donar samarretes a 150, veient com s'està disparant tot el tema de les inscripcions, aquí tothom té que sortir content.
2: A més, la caixa és forta, no hi ha problema.
1: Home, escolta'm, ja està. Ja ho tenim. T'he de dir que la tovallola aquella que veu donar amb la marxa, la milla,
2: la marxa,
1: molt bé, eh?
0: Home, està bé, perquè és una mida que no és aquestes grosses de platja, i per segons el que fas, doncs és una bona mida.
1: Per aixugar-te el clatell, per les mans...
0: Aquesta és pagada per nosaltres, no per l'Ajuntament, eh? Que quedi constància...
1: Que vegi que...
0: Les samarretes de la milla sí que és l'Ajuntament, però la tovallola de la marxa és penya panemi.
2: A cadascú ho sé, eh?
1: A cadascú ho sé. Molt esforç ens ha costat. Doncs va, apunteu-vos a la milla, ho podeu fer a través de la web de G-Sport. Res, ho trobareu, és molt fàcil, acabo d'entrar-hi jo un moment, G-Sport, G-Sport.cat, i a partir d'aquí, doncs mira, queden 6 hores i 10 minuts, 6 dies, 10 hores i 9 minuts per apuntar-se. Què, parlem de futbol o no?
0: Bueno.
2: Del Mundial, però bueno. No és un tema que m'apassioni, a mi personalment.
1: No gaire.
0: Si és que, esclar, si ens preguntes pel partit d'Espanya de l'altre dia,
1: no
0: el
1: vam veure,
0: ni Jordi el va veure, ni jo el vaig veure... I era mig de matí, encara no sabíem el resultat.
2: Sí,
0: vam trobar, escolta, quin resultat... Ah, doncs jo no ho sé, doncs jo tampoc.
1: És que...
0: Això és l'interès que hi ha.
1: Bueno, primer l'interès i després la lògica de fer el Mundial en un país on el futbol els importa bastant poc i allà on importa el futbol resulta que t'has de llevar a

0: les 2 del matí per veure el partit que dius, home, a veure...
1: No toca.
0: És a dir...
2: Que no sé que sigui una nit molt calorosa i que no puguis dormir, dius, va... Sí.
3: O, bueno, o veure si és una final, una semifinal... Que,
0: dius, vinga, va, bueno...
3: Un Brasil-Argentina, un partit d'aquests, diu, igual, vull dir, emotiva, però... com el d'ahir, Canadà, Sud-àfrica, pues vale.
0: Clar, és que no té cap mena... Jo estic fent dels noruecs, ja t'ho dic ara. Jo aquests tios que van fent veure que remen per tot arreu, i que després aquests se'ls carregaran amb 2 partits. Però, hòstia, trobo que som uns catxondos, aquesta gent. Però no té massa sentit.
2: És que aquesta fase de grups hi havia partits.
3: Ja havíem dit, amb tants equips, vull dir, partits interessants, no n'hem vist, de moment no se n'ha vist cap. A partir d'ara comencen les eliminatòries i serà més interessant, però fins ara...
0: No, ha quedat Cap Verd, no?
3: Sí, Cap Verd també.
0: Ha quedat Curaçao?
3: No, Curaçao em sembla que no,
0: No?
3: Jo diria que no, Curaçao.
0: Ara ho mirarem. Vale,
3: jo diria
0: doncs igual
3: Curaçao, no. Em sembla que aquests d'Àfrica hi ha... hi ha el Costa de Marfil.
0: Sí?
3: Hi ha Marroc.
0: Sí, sí.
3: Egipte. No sé si ha quedat el Congo per allà perdut. Vull dir, no ho sé.
0: Però vull dir que són...
3: Són d'allots, vull dir... I la... Costa Verda, vull dir, aquesta. Sí,
0: Cap Verd.
3: I tot l'altre són les típiques. França, Alemanya, Croàcia, Noruega, que deies, Bèlgica, Holanda, Espanya, Portugal...
0: Sí, Brasil, Argentina...
3: Brasil, Argentina, els sud-americanes. Sembla que els altres han anat caient, tots els sud-americans, no n'han quedat gaire. Uruguai se n'han anat,
0: sí.
3: Panamà també, no sé si queda Paraguai per allà perdut, però vull dir, han anat d'allòs.
0: No és un mundial brillant, no. Aquest. Fins ara no és un mundial brillant.
3: I Espanya, tal, el camí que se li ha presentat, en principi té de jugar amb Àustria, que Àustria és un equip molt... A veure, tècnicament no és que sigui cap d'allòs, però és un equip molt físic que pressiona i lluita molt d'allòs. I l'altre avantatge, i l'altre que té, és que té 3 tios a davant que fan 2 metres cada un.
0: O sigui que les penjaran totes i aquells a despenjar-les.
3: Sí, que el coversí, vull dir, que ens veurà allà.
0: Bueno, els espanyols que han quedat vius, perquè després del partit de l'Uruguai, jo he vist 4 imatges d'aquestes per xarxes socials. Hòstia, els uruguaians anaven a segar herba sota els peus,
3: Jo crec que, abans ho parlàvem amb en Zanon, que hi ha jugadors d'Espanya que han arribat físicament molt destrossats. Vull dir, Pedri, per mi, no està al 100%. Rodri, tampoc. En Lamin ni en parlem. Vull dir, hi ha 3 o 4 jugadors que no estan al 100%. I el Nico Williams, que era l'altre també...
2: Era
3: l'esperança.
0: No, aquest ja està. Aquest ja
2: s'ha despedit. I un altre també, la clavícula, el van tirar per terra. Sí, té un esguins de clavícula i no podrà jugar ja més.
0: Bueno, si arriben a les finales o no sé què...
3: Exacte.
2: Era difícil. Amb un que no hagi estat 3 setmanes sense jugar a la final perquè té la clavícula bé i juga. No.
0: Bueno, i després hi ha una altra cosa. Que diuen, no, la Roja... Bueno, la Roja, escolta'm, que no hi ha res que valgui la pena. Vull dir que l'època Iniesta, Xavi... això ja està passat a la història.
3: Bueno, jo suposo que deu haver-hi punts d'Espanya que sí que el deuen seguir, deuen interessar i deuen posar pantalles gegants en el mig de la ciutat, no?
0: Sí.
3: I vull dir, perquè no hi ha el del timbal, sinó...
0: El Manolo dir... del Bombo, que va morir, saps?
3: Va morir, exacte.
0: Va morir del...
2: Però n'hi havia un altre.
3: Hi havia el... Sí,
2: amb un reportatge aquest que va fer vaig veure que n'hi havia un altre que anava amb el Bombo, també.
0: Bueno, clar, però...
2: Jo pensava mort. Que ell li va sortir bé quan ho va fer, doncs jo faig aviam si suena la flauta.
0: A mi també me lo paguen.
2: Jo
0: li pagava la federació.
3: Quan ens anem als Estats Units a veure 4 partits, no?
0: Clar, home, te'n vas allà, a l'hotel, no sé què... Vaig veure un bar d'aquí de... Crec que era Lloret, que feien... Crec que era Lloret. Bueno, feien los partidos de la Roja i fotien pantalles gegants i tal, però això no...
3: Em sembla que el dia que havia també bastant d'ambient era aquí a la Riera, el dia que jugava Argentina
2: allà sí.
0: A l'Open.
3: A l'Open hi havia bastant d'ambient, no sé quin dia aquests que jugaven, sembla que era o divendres o dissabte, no sé quin dia és que jugava Argentina. I...
0: A Fede, Ita i companyia, sí, estaven allà. Bueno, és normal, vull dir...
3: És normal, vull dir, ara.
0: De les africanes...
2: Sí, bueno, aquests ho senten.
0: Sí.
2: Els argentins ho senten.
3: Aquests ho viuen. Argentina, però són països que la torcida, vull dir, sent molt els colors i, vull dir, i segueixen a l'equip on te d'allòs.
0: Sí, sí. Que Argentina, per cert, sense Leo Messi no és res.
3: No.
0: Al final va haver de fer-lo jugar.
3: Sí, sí. T'ha tingut de sortir, si no...
0: No?
2: Bueno... Té 10 guerreros. I el Leo Messi.
0: Bueno, i, sí, sí, i amb això...
2: O sigui, té 10 que corren, pressionen...
3: I lluiten.
2: I lluiten, i amb Messi que fa els gols.
0: Ja està, i en tenen prou, sí, sí, sí, sí, perquè...
2: Perquè, esclar, Messi són un menys a defensar.
3: Messi, no, Messi.
2: Clar. Messi, vam que anar caminant amunt i avall, ara va semblar.
3: Els socis que havies, Messi, no d'allòs. I l'altre que vull dir que no està fent res, el que volem fitxar per 150 milions, el
2: sí,
3: Julián.
2: El Julián Álvarez,
0: aquest. Què? Res.
3: En el, en el Mundial, no està, de moment, no està fent res.
2: Jo
3: és suplent,
2: que...
3: és suplent i surt un ratet i...
0: I res, no, no s'ha...
2: Jo espero que aquest sigui un núvol d'aquests d'estiu que després no, no és per res, és per desviar l'atenció d'altres coses. Jo, però, jo... Si el Barça diu, vull aquell jugador,
0: sí,
2: i es fa públic...
0: El Madrid va i el fitxa.
2: El Madrid va i ens fa pujar el preu, encara que no ho vulgui.
0: Sí, sí.
2: I, en canvi, si tu estàs dient Julián Álvarez i vas treballant amb un altre per un altre cantó sense dir res, el potser Madrid... se surt bé.
0: Clar.
2: I jo... el Julián Álvarez, jo, bàsicament, per dues coses. Una, que no crec que el Barça el necessiti. I dos, sense... és un bluff el tio aquest. I tres, amb l'Atlètic de Madrid no tenim que negociar mai.
0: Bueno, tot el que...
2: Fer negocis amb l'Atlètic de Madrid sempre hem sortit escaldats.
3: D'allò dels jugadors, jo el que he vist d'aquest Mundial, els pocs partits que he vist, a mi els dos jugadors que m'han agradat més ha sigut l'Olisé, que juga en França, que és el d'allòs, i l'altre que també m'ha agradat molt, de Costa de Marfil, en Diamandé, que és un que juga amb el Leipzig. Val. Que també ara ja estan demanant 150 o 200 milions, perquè també ha fet 3
2: sí,
3: partits
2: bons. I ara ja...
3: És un tio que juga al mig del camp i tal. I llavors un de Marroc, un nanet de 19 anys de Marroc, que també, com ha dit a mi, sí, anava darrere, que també són els 3 jugadors que han marcat una mica la diferència amb tot el que, els que, he vist, amb el que hi he vist.
0: La selecció del Marroc diuen que és de les africanes la que podria arribar més lluny.
2: Home,
0: diuen.
2: Teòricament són els bons d'Àfrica.
3: Yeah. I tots estan jugant aquí a Europa, a Alemanya, sí, França, sí, tots estan per aquí. Em sembla que no n'hi ha cap nascut al Marroc.
0: Yeah.
3: Sembla que el primer partit que van jugar no n'hi havia cap nascut al Marroc.
0: Tots havien... Sí, tots eren...
3: tots eren de fora.
0: El Barça, bueno, Flick ja va dir que necessitava, per encarar la Champions amb garanties, necessitava reforços. És a dir, que és el que d'alguna manera tots esperaven, que arribessin aquests dos o tres fitxatges diferencials que reforcessin una plantilla que ha demostrat que funciona prou bé. Clar, el que passa que de moment només tenim Gordon.
2: I que el treuen per dolent.
3: Treuen per dolent, exacte.
2: A la selecció el van treure per dolent.
3: Daniel, el que ara han fitxat un parell de nanets de 19 anyets,
0: sí,
3: que bueno, com a futur em sembla bé. El que passa és que si tu vols anar a Europa, tens d'agafar gent veterana, no pots anar amb
0: ah,
3: anar. Sí, que tinguis el Cubarsí, el Gavi, el Lamin, un parell, sí, però els altres han de ser gent bregada, perquè si no, vull dir, a la veritat, vull dir, falta l'experiència, el muscle i d'allòs.
0: Clar, Lewandowski, tot i els seus problemes i tal, tenia galons. És a dir, a Europa, tio, tenia tal. Això no passa. I, no, no. Per tant...
3: Avui deien que tornaven a obrir el camí Kane.
0: Hòstia, Harry Kane.
3: Avui deia el diari, no sé què, l'amam un diari que deia això, que el Barça intentava tornar a obrir el camí Harry Kane.
0: Però Harry Kane...
3: Ja s'ha de tornar de tot.
0: Clar.
3: Si entre 40 i 19 hi ha els de 30. I...
0: Clar, és a dir, busquen un de 35, de 32, de 30, no, 32, no sé, 30, que puguis, que et duri dues o tres temporades,
3: exacte,
0: no? Que encara corri. No entenc els fitxatges del Barça. No entenc la política de fitxatges. Si no, em costa molt.
2: I jo no crec que hi hagin grans coses aquest estiu, eh?
3: No, de fitxatges...
2: És que no tenim calés.
3: No. Com a molt, a veure, si et vens algú que et ve alguna oferta d'allòs, per al Condé, algun d'aquests, igual, perquè, clar, també necessites laterals, no en tens, vull dir, no tens ni un costat... O sigui, el Balde està baix de forma. L'any passat ja va ser molt dolent la temporada,
0: sí,
3: amb Balde.
0: Molt.
3: El jove ja sembla que ens pot fer, el Cancelo, vull dir... Defensant és bastant fluixet, atacant et pot donar una mica de joc. Mm. I a l'altre costat només tindre Condé també és molt, molt justet.
2: Que teòricament no és ni lateral.
3: Exacte. I llavors si el substitut, vull dir que pot funcionar a l'Espart, però clar, és un nanet de, també de 18 anyets.
0: Sí, sí, que no.
2: Araujo t'han posat de vegades, però sí, ja tampoc bueno, és lateral.
3: I l'Eric també t'han posat a l'Eric. Però vull dir, no és el seu lloc.
0: Però l'Araujo el podríem traspassar ja, no? És a dir, l'Araujo Era un tio del
2: vol.
3: Sí, el que passa és que l'Araujo...
2: El problema és que ningú els vol.
3: L'Araujo fa un parell d'anys tenia el seu moment que ens el compraven per 60 o 70, que no va voler vendre, i ara ens necessiten donar 10 o 12 i ja...
0: Ja, et dones amb un... Et dones amb... Mare, aquest senyor. Però...
2: No ara l'únic és que ens vinguin pel brasileño.
3: Aquí al Rafinha.
0: El Rafinha.
2: El Rafinha, que vingui un d'aquests i te'n doni segant. Però és l'únic.
0: Però en Rafinha ja ha dit que... Bueno, en Rafinha es veu que està negociant o negociava... amb, no sé si, Emirats o sí, Qatar sí. O...
3: Perquè diuen que, sí. Que té un problema de diners. Que veu que la família, amb alguna inversió que han fet, vull dir, el pare o així... Ens ha...
0: Es veu que s'han comprat una casa a Barcelona. Això llegia jo l'altre dia. Es veu que el tio s'ha comprat una casa a Barcelona rotllo el palacete de l'Urdangarín, saps? 9 milions d'euros o tal. I es veu que s'han enganxat els dits. O que l'han comprat però no tenen suficient liquidesa o el que sí. I es veu que és per aquí va el temita.
3: Jo vaig llegir algú que era familiar, que era el pare o així, que no sé què, alguna inversió que havia fet. Ara, vull dir, vés a saber la veritat. Cadascú diu el que li sembla.
0: Sí, com sigui, el que està clar és que segueixen sense explicar com pot ser que el Barça no tingui diners. És a dir, la clau de tot és... No, és que no tenim diners. Bueno, per què no hi ha diners? Perquè ja fa molts anys que no hi ha diners. I...
3: Bueno, ja portes arrastrant... Des dels fitxatges, vull dir, que tenies, vull dir que pagaves una milionada per qualsevol jugador que venia.
0: Sí.
3: Llavors suposo que també les obres de l'estadi, vull dir, si comptaven 10...
2: I els sous.
3: I el, si no, què és el que pagaven? Elevats. Sí, el que pagaven en els jugadors.
2: El traspàs, els sous que hi havien.
3: Sí, hi havien tots els sous d'allò. I llavors, vull dir, suposo que les obres també de l'estadi, si comptaven 10, igual s'han anat a 20, per dir.
0: Però perquè es foten a fer...
2: O 40.
3: Però no, bueno, vull dir que...
2: Sí, bueno, però tot això plat. També li ha passat al Madrid.
3: Sí.
2: Perquè el Madrid comptava amb uns ingressos pels concerts que no ha tingut.
3: I s'ha perdut, sí, sí.
2: Però igual, en canvi, el Madrid va gastant calés i no passa res. El Perú, la llei aquesta, pel Madrid no hi és.
0: No, no.
2: Ni per l'Atlètic de Madrid.
0: Bueno, jo crec que el Madrid fitxa perquè el Florentino paga. No el Madrid, el Florentino.
2: Sí, esclar.
3: I l'Atleti va entrar un fons d'inversió.
2: Igual que l'Espanyol, que abans fitxava el Dani.
3: Exacte.
2: I eren seus els jugadors.
0: Exactament. I els cedia el club.
3: I l'Atleti de Madrid que va entrar un fons d'inversió que va donar calés. Sí. Van vendre una part
2: sí,
3: o alguna cosa.
2: Sí, esclar. No, és que ha de ser alguna cosa així.
0: Però el Barça, si realment li falta tants diners, no sé per què llavors es va fotre a fer l'estadi nou. És a dir, no calia. O no calia, o no era el moment. Sí, potser sí que calia, però no era el moment.
2: Jo, quan hi va haver el referèndum, vaig dir que no. Que arreglessin tot el que es tenia que arreglar, els lavabos, les escales...
3: Una rentada de cara.
2: Una rentada de cara, però que no era el moment de fer un estadi nou. Va guanyar el sí, doncs també.
3: Clar, llavors agafes el Covid, agafes tota una sèrie d'allà, és a dir,
0: clar.
3: Els ingressos baixen i a partir d'aquí...
0: Sí, sí.
2: Ja, llavors... Amb l'estadi nou te'n tens que anar a Montjuïc,
3: exacte.
2: Que amb els gastos que això porta, paga i no cobris.
3: Exacte, sí, sí.
0: Que sí, que sí, que no, que va ser un... Bueno, i després el projecte, que després no es va fer, però era el projecte del Norman... Us en recordeu, allò del sí, Norman sí, Foster, sí. Que van... Que van presentar el mateix dia que... Jo recordo que es va... El mateix dia que l'Hospital del Vall d'Hebron es va quedar sense llum, aquí es presentaven el projecte del Norman Foster amb tota la il·luminària. Que dius, hòstia, un moment, aquí no... Hi ha coses que no...
3: Algo no quadra.
0: Hi ha coses que no van bé. Perquè la veritat és que... Me'n vaig a secció, però l'altre dia vaig estar veient el Barça de bàsquet. És un desastre.
3: No té res.
2: Quants anys fa que diuen...
3: Que no inverteixen.
2: Que es té que canviar el pavelló de lloc. Quan van tirar el mini-estadi terra...
0: Sí.
3: Teòricament tenien allà.
2: Van dir que primer farien el pavelló allà. Allà. Uh-huh. El palau que el farien allà. I després anirien per les obres de l'estadi. No. Les obres de l'estadi estan com estan i...
0: Sí, sí.
2: I el pavelló del Barça està allà.
0: Que és un desastre.
2: I són els mateixos, fot una calor que no vegis... Només hi poden entrar 5.000 persones. Un sí, desastre.
0: L'Eurolliga cada any et diu...
2: Cada any.
0: Vostè no jugarà.
3: No té el pavelló en condicions. Tal.
0: Bé, acabaran jugant al Sant Jordi, això ho sabem tots.
2: Sí.
3: Sí.
0: Sí, el Barça de bàsquet acabarà jugant al Palau Sant Jordi. Ja se sap.
3: Si és el més econòmic, que vagin allà dalt ja.
0: Ja està, clar. A més, és...
3: No discutim
2: més. Veus el Roig Arena que han fotut a València.
0: Bueno, clar.
2: Ei, que quedes acollonit. El pavelló que han fet a Madrid.
0: Sí, sí. Sí, sí.
2: Que és acollonit.
0: Sí, sí.
2: Escolta, a Màlaga mateix.
0: Sí, sí. No,
2: que juga l'Unicaja. Hosti, noi.
3: I aquí ho pots aprofitar perquè tenim 6 seccions que funcionen. Tens, a part del bàsquet, tens el handball, tens el hockey, tens el futbol sala, tot això, es vol dir, un pavelló en condicions.
0: Sí, sí, és que... Però també dic una cosa, és a dir, poden... Bueno, parla amb l'Ajuntament de Barcelona i que et faci sessió del Palau Sant Jordi ja per totes les seccions.
3: Sí, exacte. Per tots.
0: Ja, llavors, bueno, oh, és que ens pot anar, costa molt anar al Sant Jordi. Bueno, perdó, però tens més aparcament que no pas al costat del Palau Blaugrana.
3: Sí, sí.
0: I després, bueno...
3: I no són 60.000 com anar al d'allò, són menys gent, vull sí. dir que pots pujar fins a dalt i aparcar.
0: Llavors, ja, però establim-ho bé, no? És a dir, fem els protocols, la sessió, el no sé què, i traiem-nos-ho de sobre, i el club es recupera de diners, perquè és un desastre. Mm. Ui, és un fracàs. El futbol femení s'està desmantellant. El bàsquet, marxant tots, el Xavi Pasqual, tots fora. El futbol, el balonmano també, li marxen 3 o 4, que també són molt bons. El futbol serà aquests, bueno, com que deuen cobrar pèl amb 10.
3: Han guanyat aquests mesos.
0: Ui, aquests encara aguanten, però...
3: Hockey fa anys que no acaben de funcionar, tampoc.
2: A més, el hockey, un play-off... El tercer partit el tens que anar a jugar a Blanes.
3: Sí, sí.
2: Perquè resulta que aquell dia doncs, hi ha els del bàsquet en el pavelló. O sigui, improvisació total.
0: Sí, sí.
2: I llavors ve a l'Igualada i t'elimina. I apa.
3: Al final han quedat campions.
0: Sí, sí.
2: I al final ha quedat campió l'Igualada.
0: Sí, sí.
3: Molt bé.
0: Sí, sí. Que també diré, això, els pavellons d'hoquei lliga són de plorar, eh? De plorar. O sigui...
2: Bueno, perquè tots són
3: antics, vull dir, no són sí.
2: Vas a Vic, vas a Reus, vas exacte. Al Noia,
0: els,
2: vas a
0: els de l'Arenys, clar, els de l'Arenys que van a jugar a hoquei pels puestos, ara, he anat amb el nano, Igualada, un desastre.
2: Sí, i tots són pistes d'Inil de Tempore.
0: Un altre desastre.
3: Sí, clar, són pistes de fa 50 anys sí, que no han renovat.
2: El clar, Vic, el mateix.
0: Vic,
2: o sigui, fregar,
0: sí, jo he vist partits sí, sí. de l'Arenys que estan atacant amb una porteria a la pista de la Noia, del Noia. Estan atacant amb una porteria i a la porteria del darrere hi ha un tio amb una mopa perquè està plovent i se'ls colen les goteres sí, i mentre sí, sí. no ataquen va amb la mopa sacant el terra. Dius,
3: el mateix el d'Arenys damunt, quants anys fa que està aquell?
0: Home, el d'Arenys damunt també hi hem anat allà a jugar.
3: Exacte.
0: Un altre desastre.
3: I havia estat no fa massa divisió d'honor, o sigui que estava...
0: Sí.
3: No, és que, no és que juguen a regional, sinó que juguen a divisió d'honor.
2: Els mateixos, no, sí, la majoria de pavellons aquests estan igual que quan jo jugava.
3: Exacte.
0: Són hoquei lliga, que dius...
2: Jo fos 20 anys.
0: Clar, que quedes com bastant sorprès de tot això. Sí, sí. El Voltregà, també, el Voltregà...
3: Tots els clàssics, tots sí, els clàssics sí. de Catalunya.
2: Sí, sí, tots els que han sigut sempre de hockey, els pavellons estan com estan.
0: Vull dir que a poc que s'hi posin, el Barça podria tenir un pavelló com Déu mana, podria
2: és
0: tenir...
2: Tindria
3: de tenir.
2: Home, per les seccions que té, que la majoria està en Europa.
0: Sí, sí.
2: Que ho estan fent bé fins ara. I, a més, és una exigència, és el que deia ell... Els estan demanant des de fot 20 anys que un testant no poden. I els hi van fent pròrrogues. Sí, sí. Fins que al final arribarà un moment que Europa dirà nano.
3: Ja no jugueu.
2: El canvi
3: de pavelló
2: teva, eh?
0: Clar.
3: O anem al Sant Jordi o us quedeu a casa.
0: Clar, aneu al Sant Jordi a fer punyetes, clar.
2: Exacte. Clar, final, acabarà així, això.
0: Que l'estadi l'altre dia, amb un, no sé si era TV3, no sé, va fer un petit reportatge, no sé on t'ho vaig veure, d'on sortia un tio explicant que... Fins al 2028.
3: Sí, no, això ja ho han dit. O sigui, coberta, o sigui, l'any que ve, segurament l'any que ve la tercera anella, el 27 pot funcionar, però la cobertura és el 2028. Sí.
0: Que hauran d'anar-se'n, que la cobertura són 4 mesos.
3: Sí, t'has d'anar a Montjuïc a jugar alguns partits a Montjuïc.
0: Sí, sí, que això vaig flipar, és a dir, no, el Barça no ha tornat, no haurà de tornar a marxar.
3: Haurà de tornar a marxar mentre es cobreixen, que pot ser això, dels 3 o 4 mesos que triguin a cobrir l'estadi.
0: El reportatge deia, en 4 mesos fins a cobertura de l'estadi. Bueno,
2: anant bé.
3: Sí, que tot funcioni. No se'ls hi trenqui res.
2: Anant bé.
0: No, és sorprenent. Jo, de veritat, em quedo molt sorprès de com s'estan fent les coses. I, bueno, ja, després no, volem fer la funda al final del Mundial i tot. No sé.
3: Sí, em sembla que han demanat també la Champions pel 29 o 30, no sé quin any, 29 o 30 han demanat la final de Champions.
0: Sí, que després ens passem tota la temporada amb el cul apretat perquè no hi arribi el Madrid.
3: Exacte.
0: Saps? Clar, és que hi ha coses...
3: Sí, sí.
0: Hi ha coses que em sorprenen molt, és a dir, no, perquè...
2: El Can Barça sorprèn tot.
3: Clar, vull dir, a veure, la demanem per l'any que ve, que millor tenim equip, però clar, d'aquí a 5 anys, que saps on estaràs i quin equip tindràs.
0: A mi em fa patir l'any vinent, eh? També em feia patir aquest passat, eh? Però a mi l'any vinent em fa patir, perquè el Madrid s'està reforçant, veurem si ho està fent bé o no, ja ho veurem.
3: Veurem com funciona.
0: Aquests també són...
3: L'any passat també van fitxar...
0: Mbappé, hi havien de... No sé quants.
3: Vull dir, i els de darrere en carreres, el Hülsen aquell, Mastutondo...
0: Sí, havien de ser la vuitena meravella i...
3: Havien de guanyar-ho tot de carrer.
0: I res. Però... Bueno...
2: I s'han guanyat lligues amb tots els galàctics en el Madrid.
3: Sí.
2: Tenir molta figureta no vol dir que tinguis un bon equip.
3: Almenys, no es falten figures, és fer un equip que sigui compensat. Que hi hagin els que corren, els que la toquen, vull dir, una mica compensat. Perquè clar, si al mig del camp posa gent molt física, però no hi ha ningú que la sàpiga repartir la pilota, tenim un problema.
0: Ja l'he explicat. Bueno, i després veurem què fa Mourinho amb tota aquesta colla. O què fa tota aquesta colla amb el Mourinho, depèn de...
3: Sí, veurem a veure...
2: Pot ser un xou.
0: Bueno, no sé què dir-te, ja veurem. I com arribaran després del Mundial? És a dir, quants quedaran vius? Com estaran físicament?
3: Sí. Aquest és l'altre. Quina temporada podràs fer? Perquè també si tens l'altre Mundialito de clubs, també... No
0: també
3: sé,
0: hi és, aquest?
3: Suposo, no? Que també deu ser-hi el Mundialito aquest de clubs. No sé com va.
2: Aquest any no em sembla que no hi és.
3: No toca aquest any.
2: Home, soltaria després del Mundial, ara el Mundial de clubs.
0: A qui entrenava en Bielsa? Marcelo Bielsa? Entrenava l'Espanyol?
3: No, l'Espanyol no em sona, eh?
0: No? Vale, però...
2: Havia estat aquí.
0: Sí.
3: Havia estat pel nord, al Bilbao, però no ho sé.
2: Ara també és un personatge, aquest.
0: Sí. Home,
2: uah!
0: Quin crit.
2: És un personatge.
0: L'altre
3: podia ser el Sevilla, també, vull dir, un d'aquests.
2: En els periodistes els hi té votada.
3: No sé, potser va estar el Sevilla.
0: Marcelo Bielsa. Ho estic mirant perquè... No sé. Aquest va estar per aquí, segur.
2: Sí, va estar per aquí, segur.
3: Potser era Sevilla.
0: Atlètic Club.
3: Atlètic,
0: eh? De Bilbao, el Bilbao.
3: Sí, aquest em sonava, el Bilbao.
2: Sí.
0: A Uruguai, a Leeds...
3: El primer que hem dit.
0: L'Olimpíc, sí. I, sí, a l'Atlètic de Bilbao. I la selecció Uruguai. Argentina també va haver. Havia entrenat aquest tio. Dona un personatge, Marcelo Bielsa, per fotre aquí d'allà. Els uruguaios n'escalfant. Una mica més hi pega l'àrbitre.
2: Sí.
0: Però què és això?
3: És visceral. El tio és... visceral. I vol que els seus jugadors també siguin com ell, que vull dir que...
0: Que vagin...
3: Sí. No sé. Apretar, repartir... Bueno, Uruguai sempre ha sigut una selecció que ha repartit tota la vida, eh? Sense Marcelo Bielsa també. Sempre ha sigut un equip molt dur, molt físic i de repartir llenya.
0: No ho sé, però qui creieu que arribarà a la final? Argentina i Alemanya?
3: No. Alemanya té un partit complicat, que és Alemanya-França.
2: Jo crec que arribarà a França.
0: Sí?
2: França-Argentina o França-Brasil?
3: Per un costat, la que ho té teoria més fàcil, perquè els que tenen és... podem dir, si posem Alemanya, Portugal, si vols posar-hi Espanya i França. I d'aquest jo crec que la més forta és França.
0: Vale.
3: I per l'altre costat, els més durs són el Brasil i Argentina, i llavors si hi ha alguna sorpresa de Costa de Marfil o Marroc o algun d'aquests. Vale. Però teòricament, a semifinals es troben, si segueixen bé, es troben a semifinals Argentina-Brasil. Serien semifinals.
0: Mare de Déu. Per tant, França-Argentina...
2: França amb un d'aquests.
0: Segurament serà la final.
3: Seria lo lògic. Ara sempre pot haver-hi el partit dolent i que l'altre la clava.
0: Ho anirem seguint. Jordi, gràcies. Zeron, també, fins a propera. Moltes gràcies. Fins demà.
1: A les 11 us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre. Els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les tres primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són tres mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus d'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva quatre dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers tres anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant tres mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
9: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
8: Veniu a veure el futbol en companyia.
9: Disposem de terrassa.
8: Som a la Riera, Parafita 117.
9: Truqueu al 93 792 0019.
8: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
10: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Arenys, un espai per parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
1: Mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i de tot allò que encara estem construint. Parlem de vulnerabilitats, de rols, paternitat, sexualitat, salut emocional i sense filtres i sense drama.
0: Un espai on totes les persones ja són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin. Perquè això va de tothom, on la teva veu importa i molt.
1: I com que importa i molt, sabeu que estem en directe i, a més, és refugi climàtic i podeu venir a fer-nos de públic si voleu.
0: Sí, sí.
1: I si teniu alguna cosa a dir, alguna experiència, algun dubte, podeu trucar-nos i enviar un WhatsApp al telèfon 93-795-7912. 93-795-7912. El micro és vostre.
0: Un programa creat per Raïm García, dirigit i conduït per David Herrero i
1: Jordi Anglada.
0: I avui, com cada dilluns, tenim aquí en el so a Marina Cabrera.
1: Bon dia, Marina.
2: Bon dia, nois.
1: Doncs molt bé i benvinguts al programa. Avui, David, parlem de retirs.
0: Sí? Retirs.
1: Avui, retirs, retirs de tota mena, eh? Hi ha retirs de tope, de tot, no? Tenim
0: de
1: retirs
0: tot.
1: De sexualitat, tenim retirs de criança, retirs de tantra, que no és el mateix que sexualitat, tenim retirs de silenci, d'art, de cos, espai on moltes persones busquen parar, escoltar-se i tornar a sentir alguna cosa, algun ritme del dia a dia per aturar-se, descansar, observar-se i anar tapant o destapant. A veure, què és això?
0: Exacte. Aquí el que sí que m'agradaria és puntualitzar de mirar-nos amb una mica de criteri. Què és el que passa amb quan estem parlant de retirs? Perquè sembla que els retirs últimament s'ha posat de moda. Què busquen realment quan marxem uns dies? Que sembla que ara ens ajuda o ens està una mica empenyent aquest clima d'aquesta calor tan forta que estem passant.
1: Sí.
0: I que sembla que encara tenim per uns quants dies. Què passa, no?, quan intentem buscar aquest tipus de retir? Volem descans, volem transformació, volem, no sé, treballar la pertinença, cura, desig, contacte...
1: Aigua. I parlarem de tot això i també acabarem parlant d'una proposta que neix de Cosemoció. Sabeu que jo, en Jordi Anglada, doncs estic en un projecte que es diu Cosemoció i faré un retir. Acabarem parlant del retir per connectar amb el nostre nen, amb la nostra nena, a través del clown. A través del clown, però d'una tècnica que es diu clown essencial, que ve d'un dels meus mestres, que es diu Oli Pinyó, que ja en parlarem una mica d'ell també, que barreja la gestalt, la bioenergètica, pinzellades d'arteràpia, i tot això, doncs, bueno, doncs per treballar el que ja parlarem més endavant en aquest retir des del clown essencial, David.
0: Ja ho parlarem d'això, ja entrarem una miqueta més cap endavant, i el que sí que ja dono una pinzellada, un avanç, és perquè moltes vegades quan parlem de clown la gent es pensa d'aquell nen per al carrer amb un nas en el cas. No ve per aquí. Igual pot haver una mica d'això, però no només això, és molt més profund.
1: Sí, sí.
0: Aquest programa, com sempre ho fem, doncs l'hem dividit en diferents blocs, i clar, com que està fent molta calor, doncs la neurona no donava per intentar aconseguir blocs una mica més grans i hem fet molts més petits i, per tant, han sortit molt més blocs.
1: Sí, és
0: més fàcil de digerir.
1: Aquí a la cafeteria,
0: exacte,
1: abans, no?
0: Sí, sí. Aleshores, doncs res, comencem amb el primer dels blocs i que l'hem titulat De la pantalla al cos, perquè necessitem retirar-nos. Vale, aquí sí que m'agradaria fer un petit pont amb el que hem anat fent amb aquestes setmanes anteriors.
1: Important,
0: vull dir, des d'aquestes setmanes anteriors hem parlat molt del que li diuen la masclesfera. És un món digital on alguns homes de qualsevol edat, sembla que només va adreçat a molts joves, però és de qualsevol edat, busquen una manera de lleugerar les seves inquietuds que portem dins, que són inquietuds reals que portem dins i no sabem com intentar lleugerar-les. Inquietuds de quin tipus? Del tipus de preocupació pel físic, preocupació pels diners, per les relacions, pel sexe. I què és el que passa? Que cada cop és més freqüent que la resposta que cerquem al Google Institute sí, és pel simplement de buscar en el Google sembla com si ja fos veritat. No és com abans deien, és que ha sortit a la tele. No, el que surti a la tele o que te'l trobis a Google no vol dir que sigui.
1: Me lo creo como verdad absoluta en el mundo.
0: Exacte, vale? I què passa? Doncs que això moltes vegades ens porta a el que jo anomeno les universitats de les xarxes, que he dit aquí una vegada, el YouTube University, coses així.
1: Sant Google i...
0: Vale? És aquestes universitats de les xarxes, és un lloc on no busquem donar... Vull dir, aquestes xarxes com a tal no busquen donar-nos una solució, sinó treuen profit econòmic d'aquest malestar i d'aquest patiment que
1: patim. Majoritàriament.
0: Sí, vale? Sí. I aleshores com funciona? Que, doncs que a poc a poc ens va recomanar un contingut cada cop més misogen, més tòxic i més antifeminista i contra tot el que sigui en contra del que a alguna persona se li ha passat pel cap de que no pot assumir. Uh-huh. Vale? Una masculinitat cada cop més aïllada, cada cop més allunyada del contacte real. Trobem pantalla, però en realitat és que no trobem cos. Trobem una comunitat virtual, però de vegades el que trobem és aïllament real.
1: Sí, sí, és curiós perquè avui en dia no es tracta tot això tal del gènere, masculinitat, del patriarcat i tot això, i a les xarxes, hòstia, n'està ple molt més que mai.
0: Sí.
1: Però bueno, avui volem anar a l'altre extrem d'aquest mapa, sí? Uh-huh. Si la maclosfera és aïllament, pantalla i discurs sense cos, com dius, David, els grups, les trobades reals i una cosa que cada cop més freqüent, els retirs, es presenten com tot el contrari. O sigui, presència, cos, grup real, silenci. I la pregunta és, són realment l'antídot que semblen, els retirs també? Perquè, clar, hi ha de tot, eh?
0: Clar.
1: I de vegades i entren les mateixes mancances per la porta de darrere? O
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè clar, jo, sent psicoterapeuta, retirs, he anat a molts, aquest és el primer que jo faré, de retir així del cos emoció que he fet. I clar, en aquest món, igual que en les xarxes, institut de les xarxes, diguéssim, uh-huh, hi ha molta cosa que va molt més per l'economia, va molt més per fer-te sentir allò que et falta, per aprofitar-te de les teves carències, per vendre't un canvi absolut, un canvi ràpid, no?
0: Sí.
1: Avui en dia el canvi ràpid que tots ens atrau molt, però clar, això és una per mi una gran estafa també, diguéssim.
0: Clar, és que aquí hi ha un risc, vale? És un risc que crec que val la pena dir, que s'ha de posar sobre la taula des del principi, vale? Aleshores, no tot l'espai que promet tornar al cos o no tot l'espai que promet abordar o tocar una cosa en concret cura les mateixes ferides que deixava anar quan estàs amb la pantalla oberta. Alguns ho fan molt bé. Hi ha persones que és un màrqueting que és fantàstic, no? Altres simplement el que fan és canviar l'aparador.
1: Sí.
0: Vale? Vull dir, hi ha persones que potser sí que s'ho han treballat, s'ho han preparat, entenen què és el patiment que hi ha al darrere i hi ha una proposta clara cap a una evolució des del respecte, des dels límits, però en canvi l'únic que estan fent és maquillar-ho, és posar-ho molt bonic.
1: Molts, jo, o sigui, a veure, del 100% del que veig, d'aquests maquillatges hi ha com més de la meitat. Perquè, però molt, eh? Això és un intrusisme en el món del procés, no? En el món nostre, no? De la psicoteràpia, el món del procés, el món d'aquestes propostes de retirs, hi ha una gran intrusió. Hi ha gent que, bueno, pues, estudia una cosa en 3 mesos i sense haver fet res més ja comença a vendre.
0: Sí.
1: Una, perquè és espavilat i sap fer-ho, olé, aquesta cosa, molt bé, no? Si ets un espavilat i saps muntar-t'ho, molt bé, perquè això a la vida pues, serveix molt, però, hòstia, una altra cosa és vendre alguna cosa com encara tu no has experimentat com a propi
0: falta,
1: amb el cos.
0: I que falta potser una mica de rodatge,
1: però, bueno,
0: no?
1: Avui no venim a vendre retirs com a solució única, ni tampoc a desmuntar-los com una mola buida, no? Venim a mirar-los amb la mateixa mirada crítica que hem fet lo de la manosfera. Així és que, bueno, pues, podem parlar de tot, de totes bandes, de tot tipus de retirs, i, bueno, que permeten, que els necessita i que passa quan... Què passa, no? Què passa quan la promesa és... es desvien aquests retirs,
0: exacte,
1: no, per
0: aquí,
1: exemple?
0: Aquí caldria recordar una dada que ja havíem esmentat en un programa anterior, que és que aquesta dada està verificada o la podeu trobar per internet, si busqueu. És un estudi de la Dublin City University que el va dirigir un professor que es diu Debbie King, o una professora que es diu Debbie King, en l'any 2024, que el que feien era crear perfils joves i masculins per començar a rebre contingut de la manosfera en qüestió de minuts de navegació algorítmica. Sí, sí. Creaven un perfil completament nou dins una xarxa i en qüestió d'entre 9 i 15 minuts començava a aparèixer les primeres amb unes inquietuds típiques d'aquest perfil de persona i de cop i volta començaven en poca estona, menys d'un quart d'hora, començaven a rebre ja les primeres informacions o primers vídeos que té a veure amb la manosfera i cada vegada anava millor, bueno, anava empitjorant la cosa fins que a les poques hores, entre 3 i 4 hores, gran part del contingut recomanat i era completament tòxica. Aquesta idea, aquesta dada, la vàrem comentar amb la sociòloga Elisa García Mingo, que la vam tenir aquí fa unes 3 setmanes, més o menys, però valia la pena repetir aquesta dada per tenir en cap què és el que està passant. L'algoritme et porta cap a l'aïllament en qüestió de minuts.
1: En minuts. I com et dius, de totes les edats, perquè jo en tinc a punt de fer 45 aquest 11 de juliol i m'hi trobo. M'hi trobo. No, i, ojo, enganxa, eh?
0: Molt.
1: Perquè no et dones compte, estàs mirant una borraga?
0: Molt.
1: Allà, i dius, hòstia, què diu aquest paio, tu? Sí, tremendo.
0: Mira, precisament ahir al vespre, quan estàvem a casa intentant aguantar una mica la calor, que al vespre ja havia caigut el sol, ja estàvem la meva parella a casa, allà asseguts a la terrassa, o més bé gairebé estirats per al terra intentant refrescar-nos.
1: La croqueta.
0: I va sortir un tema sobre aquest tema, i ella, per exemple, parlava molt de que s'estava començant a divulgar molt, que jo crec que té molt de mal darrere el que és tot el tipus de missatge o de vídeos que parla molt de lo que era semblant amb la masclesfera, que són les tight wife, vale? un tipus així. I el que allà es parlava és d'un vídeo que es va compartir i que parlava sobre com pots tenir una parella que duri, no? Una dona que parlava com pots fer que la teva parella duri moltíssim. Mm-hmm. I quan t'analitzaves amb una miqueta de cura aquest vídeo, t'adonaves que el que feien era posar al centre de tot amb l'home. Okay. Que aviam, jo com a home està fantàstic.
1: Sí, dona,
0: això
1: sí,
0: com, a
1: sí.
0: Do, com a home està fantàstic, sí, sí. Però clar, què passa? Si la teva, el teu modus vivendi és aquesta, és a dir, que poses una altra persona allà en el centre, fantàstic. El problema és potser el dia que despertes això i t'adones que estàs allà enmig i comences a tenir una ira per una cosa que tu has permès.
1: I què tens de tu, si el centre és l'altre?
0: Clar, tot això...
1: Què et queda de tu? Què has posat tu perquè això duri? O has tingut que canviar coses teves perquè duri?
0: I jo dic que això d'aquí ho va passar, el vídeo aquest ho va passar en primera instància una persona que té molts anys d'experiència, una persona que està molt treballada, i quan ho va llegir, ho va veure la primera vegada, està bé, però saps això que ho passa, s'ho comparteixes pensant que estàs fent un favor, i després és quan ho deixes reposar, dius, ui, aquí hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar. I quan aquesta cosa que no acaba de quadrar, tu mires amb una miqueta d'ull més críquid, te n'adones aquest tipus d'enganyif, no d'enganyifa, sinó aquest segon missatge que hi ha per allà, que dius, home, jo no crec que sigui el més ideal, no?
1: Clar, aquest segon missatge, que en moltes comunicacions passa, perquè jo sempre dic una cosa, avui en dia, com he dit al principi, que estem tots molt més informats de la, no, de la, bueno, macrosfera, machisme, patriarcat, el que vulguis dir-li, tot això, quan estem aprenent això, quan estem informant-nos i ens està arribant la informació de tot això, no només s'està informant i educant la nostra part, per dir-ho ràpid, de llum,
0: yeah, sí?
1: Sinó que tota la nostra altra part neuròtica i de menys llum també està aprenent.
0: I tant.
1: Per tant, a vegades vols comunicar alguna cosa pintant-la bonica quan tu en aquest vídeo mateix dius que darrere fons,
0: clar,
1: està molt maquillat.
0: Clar.
1: Si te l'escoltes bé dius, hòstia, però això, estàs dient això? Estàs dient que ho estàs pintant d'una manera, que les relacions durin, perquè tal, per qual, i tu estàs venent per aquí, no? Com
0: sí.
1: Fer que el centre sigui l'altre i l'altre és l'home.
0: Sí,
1: no?
0: Sí,
1: has
0: sí,
1: de tal, és... has de pasqual, has de ser una dona, bueno, com el manual d'una bona mujer de no sé quin any que el van...
0: Del 36, me'n sembla una cosa. Sí, el tinc per casa,
1: però,
0: aquest manual.
1: Però avui en dia he disfressat, maquillat, no? amb una bona veu, amb una bona explicació, amb paraules cuidades, però, ostres, hi ha un fondo molt...
0: Sí, és com està operant la masclesfera, és com no. Opera, no? Vull dir, aleshores, just en el cantó contrari que deia més, hi han diferents maneres. Mm. Treballs a grups, anar a mirar, tenir un pensament crític, no compartir les coses a la primera de canvi, sinó dar un parell de voltes, i a partir d'aquí, doncs, bueno, comencen a haver diferents línies, no? Aquesta setmana ens centrarem en tot el que té a veure el que són els tallers, que ara és el que està més a moda, i clar, exacte, hi ha un munt de tallers per aquí enmig.
1: Hi ha un munt de tallers, o sigui, jo no paro de veure tallers. O sigui, jo estic
0: i retirs...
1: Estic
0: i
1: en un grup de tallers que es diu... Bueno, tinc 3 grups, de Maresme, de Baix Montseny i de Barcelona, no? I hi ha un que són 500 i pico persones en el grup aquest de WhatsApp.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Imagina't, eh? I llavors jo quan comparteixo el meu i observo el que han compartit els altres, dic, hòstia, som 500 i crec que dels 500 que hi ha som 500 psicoterapeutes compartint-lo.
0: Sí.
1: No hi ha ningú que no comparteixi.
0: Exacte. Doncs bueno, mira, si comencem a desgranar-ho, això, doncs començarem amb els primers dels retirs, que han anat a agafar molta força últimament, que jo, bueno, seria... jo l'hauria titulat com retirs de sexualitat i de tantra, no? El desig, sí, el cos i el límit. I sí, el que sí que m'agradaria és, abans d'entrar-hi de ple, m'agradaria aclarir una paraula que genera molta confusió. Uh-huh. Tantra. Vale? Aquesta paraula genera confusió. La majoria de gent, quan sent tantra, pensa només en sexe. Tal qual. Però si rasquem una miqueta, ens adonem que el tantra originalment neix a la Índia i crec que fa uns 1.500 anys. Amb alguns cantons i sentit que són 3.000 anys, amb un altre cantó i sentit de 1.500, jo sóc més conservador, dic 1.500, si hi ha algun error, si us plau, fes-nos on s'ho feu poder.
1: Truqueu-nos al 93-7912.
0: Ens ho podeu fer saber. Al 195-7912. I aquí, bàsicament, què és el tantra? L'original, el de la Índia, és un camí espiritual que consta de meditació, de mantres, la idea de que el cos i l'esperit són la mateixa cosa. Uh-huh. I clar, com que el cos i l'esperit són la mateixa cosa, hi ha una energia que és molt poderosa, que és la sexual, que és una porta, però és una porta petita, no és la porta principal. Uh-huh. El que ara mateix es ven a Occident com a tantra als retirs, en realitat s'anomena com a neotantra. És a dir, és un invent de fa uns 40 o 50 anys que agafa aquella connexió de cos-ment i la porta gairebé tota cap a la sexualitat conscient. No és dolent, de per se no és dolent, però no és la mateixa tradició de fa 1.500 anys. Clar. Dit això, entrem en matèria, Jordi.
1: Clar, entrem en un tema molt sensible, els retirs de sexualitat i tantra. Quan estan ben cuidats, poden treballar presència, respiració, escolta, comunicació, límits, consentiment i una sexualitat menys automàtica, no? Que és el que dèiem.
0: Falta
1: Totalment. Mm. I a mi falta m'ha fet, ja t'ho dic, eh? I estoy en ello, no? També vull dir que estic aquí, no? Però també és un terreny delicat perquè el cos i la intimitat necessiten molta ètica.
0: Clar, i aquí és on torna la confusió que comentava al principi. Aquests retirs es venen sovint com tantra. Vale? Sí. Vull dir, jo m'estic fent un fart i he vist un fart d'aquests de tantra. Ara tothom és tàntric. Quan en realitat la majoria són neotantra, la versió occidental, centrada en la sexualitat conscient. I precisament per això hi ha qui s'apunta pensant que el tantra és sexe. Qui ho idealitza i qui entra sense tenir prou clar els límits.
1: Clar.
0: Què hauria de tenir un bon retir d'aquest tipus perquè fos segur?
1: Clar. Què hauria de tenir? A veure, a mi em surten, jo què sé, tres paraules clau, per exemple, no? El consentiment.
0: Això és vital. Jo crec que això és el principal.
1: El vital, consentiment. Ja en el tantra, cuidado. No només en la sexualitat.
0: A tots els cantons, sí.
1: Ritme, perquè cadascú, no? I llibertat. Consentiment perquè ningú hauria de fer res per pressió de grup. No?
0: Clar,
1: ni per l'altre, ni en un grup, perquè a vegades en un grup costa més sentir-se i no confluir, no? La confluència, no? I ritme, perquè el cos necessita el seu temps, el seu ritme, la seva velocitat, la seva pausa també, no?, dins d'aquest ritme, i llibertat perquè un no també ha de ser benvingut dins d'un espai de treball corporal. Pot posar-se un límit, pot veure's abans d'entrar en el grup i abans d'entrar en el retir i dir, bueno, pues no. No? O un mateix, també definir-se una miqueta, no? Parar, això seria molt bo, que és poc, no? Però observar-se un mateix i dir, hòstia, doncs no.
0: Saber posar límits i acceptar els límits.
1: I també el que organitza el retir.
0: Clar.
1: De dir, ostres, com cuidar, per exemple, un retir, no? Jo, per exemple, en aquest retir, doncs, observo molt aquí hi ha gent que ja porto un grup jo ja fa un temps, llavors aquests, doncs, ja no cal que faci entrevista o els hi pregunti coses, però hi ha persones de fora del grup que sí que abans de dir, vale, perfecte, t'has inscrit, no? Ostres, a veure, no? Qui ets, què has fet, com és que vols venir i tal, no?
0: Quina... S'ha de tenir una mica de cura a tot el grup, perquè, clar, no podem barrejar mongetes i faves, perquè si no, potser després, la tarda que ens espera pot ser molt sonada,
1: I això que has dit també, saber, els que ens escolten, els oients, no tots els retirs de tantra ni de neotantra estan amb això que hem dit, no? També la mirada crítica és que n'hi ha alguns que sí que ho cuiden. Conec una dona, ara mateix no em recordo el nom, i li preguntaria a la meva parella, però ara mateix no puc parar el programa. Però fa un tantra molt, molt pausat, molt espiritual, perquè el tantra no és que sigui la porta per anar parlant malament a follar.
0: No
1: és això. És moure una energia, moure una connexió amb l'altre, moure un respecte, crear un respecte, crear una intimitat des del respecte, des del consentiment, però no és l'objectiu anar a fer follar, diguéssim, anar a fer l'amor, no, no. És
0: el sexe.
1: Trobar un respecte.
0: Exacte.
1: Trobar un respecte, trobar una manera diferent de comunicar-se i de conèixer l'altre. Perquè amb el tantra pots veure el cos de l'altre com reacciona amb el tacte, quines parts li agraden més o menys amb aquesta energia, quin ritme necessita aquesta uh-huh. persona per, no, per entrar en aquesta energia tàntrica que pot portar o no a la sexualitat, no? I normalment, bueno, pues una parella a casa seva sols fan tantra i moltes vegades, ostres, pues entra l'amor, no, també, uh-huh. i la sexualitat també, no? Però no sempre, perquè el bonic és també quedar-se amb aquesta sensació de no haver arribat a fer l'amor, a fer sexe, a follar, diguéssim, sinó a la penetració, sinó de quedar-se amb tota aquesta energia remoguda i mirar a veure què passa després, perquè hi ha un després d'això sense fer la sexualitat. El vincle creix d'una altra manera, també, i després, escolta, mira, folleu, eh? Mm-hmm.
0: Sí, aquí a mi m'agradaria aportar una cosa, una descripció, i és que moltes vegades, sobretot ens passa molt sovint amb els homes, que el que fem és igualar sexe amb penetració, i no sempre és així. El sexe comença molt abans, és a dir, en el moment en què comencen les primeres carícies, el moment en què comencen les primeres acaronaments, és a dir, tot aquest joc que hi ha que pot ser amb més o menys, ja no entraré dins a dir que és els jocs preliminars, perquè no hi ha res preliminar.
1: Amb més o menys intensitat corporal.
0: És a dir,
1: no?
0: Que hi ha un apropament, que hi ha una trenco aquestes barreres, aquesta distància, aquí ja podríem dir que comença el que és la part més sexual. Sí. És a dir, fins i tot un ball podria ser sexual.
1: I està estirat mirant les estrelles amb l'altra persona, també.
0: I no passa
1: també.
0: Absolutament res. És a dir, no té per què acabar precisament amb un coit. Poden sí, haver sí. moltes maneres totalment. D'expressar-ho, vale? Totalment. Què és el que passa? Hi ha una cosa, una dada que m'agrada portar dins de lo que jo he pogut trobar quan hem buscat sobre el que és tot el tema de tantra, no? I és que hi ha moltes escoles, hi ha diverses escoles que estan reconeixent obertament que els seus grups tendeixen a desequilibrar-se uh-huh. en gènere. Això què vull dir? Doncs que sí. fins al punt que algunes anuncien que faran un esforç per acceptar a un nombre igual d'homes i de dones. Uh-huh. És a dir, hi ha molts retirs de tantra, per exemple, on apareixen molta més quantitat d'homes que de dones, i de cop i volta doncs, intenten buscar, igual que existeix, com havies comentat abans, no? La figura del taxi follower o el taxi líder dins del que seria
1: totalment.
0: El dindi,
1: és a dir,
0: és aquell que falta, aquella part de la parella, si hi ha un grup de ball on hi ha 5 líders i 4 followers, doncs, per equilibrar, perquè han de ser parelles, sí, doncs es busca una persona que equilibri,
1: exacte.
0: Doncs en aquest cas el taxi, el que faltaria seria el taxi dona,
1: exacte.
0: Perquè s'apunta més quantitat d'homes i aleshores intenten buscar algunes dones que s'apuntin com a taxi per dir-ho així, amb aquest taller, no?
1: I és curiós, perquè sempre en el programa estem parlant de que falten homes que facin de,
0: sí.
1: En aquestes activitats i tal, i excepte aquí. Cony, per què serà? Com ho venen, no? Potser?
0: Jo aquí m'agradaria fer una pregunta que em roda pel cap i deixo molt clar, això sí que ho marcaré i ho diré, que és una hipòtesi meva. No tinc cap tipus d'afirmació, no tinc cap tipus d'estudi, he estat intentant buscar informació i no he trobat res que m'ho pugui avalar. Per tant, el que faig és una hipòtesi meva i no una afirmació. Si la manosfera neix, o la masclesfera neix, en part de l'aïllament i la dificultat d'alguns homes per trobar intimitat real, és possible que alguns homes arribin a aquest espai o aquests tallers de tantra buscant més un desfogament que una transformació? I torno a dir, no ho afirmo, ho llenço com una pregunta oberta. És una cosa que em roba pel cap.
1: Sí, mira, és una pregunta potser honesta, però incòmoda, i incòmoda també. Però crec que val la pena fer-la sense convertir-la en un veredicte, no? Diguéssim, perquè seria injust amb la immensa majoria de gent, dones i homes, que hi van amb una intenció real de treball intern. Però també seria ingenu no preguntar-nos-ho. Potser la resposta no és els homes hi van per sexe, sinó molts homes no saben dirigir entre buscar intimitat i buscar accés, no? I això també és un tema de masculinitat que toquem molt sovint en el programa, la veritat.
0: Sí, sí. I hi ha una observació curiosa, i també la deixo, com dic, com a observació. No com a dada tancada. En alguns retirs de tantra, com he dit, falten homes. No, perdona, falten dones.
1: Dones. Sí, sí,
0: falten
1: sí.
0: dones. I què és el que passa? Doncs que de vegades hi ha moltes dones que van, doncs, apareixen allà com a taxi. No sabem si, i torno a dir que és una idea meva. Potser algunes van per buscar potser una parella, potser algunes van simplement
1: bueno,
0: perquè els agrada.
1: Tot, es mou tot,
0: es
1: no?
0: mou tot, no?
1: Segurament.
0: És a dir, aquí la pregunta és què ens diu això dels homes i de la seva relació amb el cos, el desig i la vulnerabilitat.
1: Clar, és que potser molts homes desitgen intimitat, però no tenen l'entrada, un espai. O sigui, tenen por d'entrar en un espai on deixar-se sostenir, on trencar la cuirassa i rendir-se, no? En la sexualitat, si treus el paper de saber fer, d'haver de poder, he de funcionar, apareixen moltes vergonyes.

0: diguéssim, no? Ja perquè el propi taller a vegades té una manera de comunicar-ho per poder tenir gent i poder fer el taller i, no sé, algo econòmic, no? Com que ho venen amb molt de divertimento, que ho és, també, saps? Però de la manera de vendre-ho, no sé, no? Ens planteja anant allà des de les nostres segones intencions a vegades, no?
1: Hi ha una cosa que sí que m'agradaria a mi deixar aquí, faré dues reflexions, no? I després deixaré una pregunta. La primera reflexió és, jo conec a diverses persones, de fet, a la cafeteria, jo et vaig explicar, t'he explicat el cas d'un que va ser alumne meu, fa molts anys va ser alumne meu de teràpies, d'un curs de massatge, el vaig tenir com a alumne. Aquesta persona és una persona que ha anat buscant diferents coses a nivell terapèutiques i ha anat, com tots hem fet quan hem entrat en aquest món, entrem per una porta i comencem a anar picant flor a flor fins que trobem una flor que ens agrada i allà ens quedem, no? Hi ha gent que ha començat amb el shiatsu i després ha acabat amb el gongs, per exemple és el cas del Joan Carles, i tot amb sonoteràpia. Hi ha gent que ha començat a lo millor amb quiromassatge i ha acabat amb acupuntura, i hi ha gent que ha començat a lo millor amb reflexoteràpia i ha acabat fent gestalt, perquè una cosa ha anat portant a l'altra. Doncs aquest ha anat provant diferents coses i ha passat per diferents espais, no? Què va passar? Doncs què va passar de fer massatge xinès, medicina tradicional xinesa i quiromassatge, i en qüestió de 4 o 5 mesos es va convertir en un especialista en tantra. I tu agafes i dius, perdó?
0: Que vas veure alguna cosa i vas dir...
1: Dius, aviam, i després, quan el segueixo igualment per veure, perquè tinc aquesta curiositat, doncs a cop i volta veus que es troba vinculat perquè agafa... comença a barrejar termes, comença a barrejar coses, comença a barrejar tantra amb estoico, que no té, ja em diràs tu que és el que té a veure una cosa amb l'altra, comença a posar totes influències d'alguns que l'únic que fan són burpees o que van insultant a les dones de mala manera, perquè agafa aquestes mentories. I tu dius, jo crec que l'home aquest va buscant alguna cosa i va provant per diferents llocs i mentre es va comunicant d'una manera que dius... No és per culpar-lo, sinó és per entendre que aquesta persona està buscant alguna cosa i el que s'està trobant potser no és el més...
0: Bueno, ha sigut influenciat
1: per la masclesfera.
0: No, per el que estàvem parlant en aquests programes.
1: I perquè ha anat a poc a poc.
0: On ha trobat aquest de burpees que tothom sap de qui parlem, i li ha pagat cursos i en res s'ha inventat aquesta cosa de barrejar el estoico con el tema del tantra, que, oye, me parece muy bien, però és que, saps què passa? Que la gent avui en dia, com que l'educació és a partir dels vídeos i de les xarxes socials, les coses irreverents ens encanten. I com que no tenim la informació tampoc real d'aquesta cosa que ens han posat per les xarxes tan irreverent com això de el tantra estoico, ens agrada i ens enganxa, i la veritat és que és una intrusió molt, molt, molt, molt heavy. Diu,
1: sí,
0: molt
1: sí. Heavy. I recuperar una miqueta, per tancar aquest segon bloc, perquè hem passat del primer al segon, hi havia una pregunta que també, una cosa que em passa molt pel cap, i que jo he sentit i que cada vegada ara estic buscant, perquè vull portar aquí amb alguna sexòloga, que m'agradaria portar aquí, perquè crec que... I busco més sexòlogues perquè poden parlar molt més. Igual puc trobar algun sexòleg, però els que m'estic trobant normalment acostumen a ser sexòlogues, que parlen més i que coneixen més totes les anatomies i la manera de funcionar a nivell psicològic, no? Doncs gairebé totes apunten al mateix. A l'home, igual que de la mateixa manera sembla que l'home ha de ser el pal de paller, que ha d'aguantar tot, que ha de ser el proveïdor, ha de ser dur i no ha de tenir emocions, doncs resulta que l'home ha de ser el semental que no se cansa, incansable, que ha d'aconseguir que tingui 14 orgasmes una dona, de que l'ha de mantenir tiesa com la bandera el màstil d'una bandera, que no hi ha manera. I tu dius, i quan això no passa, perquè a mesura que anem guanyant anys, això va fluixant, què passa? Clar, de cop i volta, i de fet està molt vinculat amb la sexualitat, clar, hi ha com una cosa que o ens han posat o nosaltres ens hem agafat, com que hem de complir, hem de que arribi l'orgasme a la meva parella. Hi ha una sèrie de coses que dius, de debò cal, no? I aquí és on surt aquesta, no? Aquesta pregunta és, us heu sentit, això va pels homes, que ens... i també, si hi ha alguna dona... Recordeu que ens podeu respondre al 93-795-7912. La pregunta és, us heu sentit mai pressionats a viure la sexualitat des del rendiment més que des de la presència?
0: I tant.

0: És bonica, aquesta cançó. Suau. Sí, és, sí. És una cançó tan suau i tan bonica. És, bueno, continuem amb el programa.
1: Vamos, perquè,
0: clar, encetem el que és el tema del sexe i dic, hem de portar una sexòloga.
1: Clar, és que jo ho pensava ara. Mira, ara amb en David estàvem parlant mentre la cançó de la sexualitat meva pròpia.
0: Sí, les nostres pròpies, sí. Bàsicament, perquè, clar, sí. És el que deia... És aquesta cosa que portem a sobre de, com els homes, o parlo jo amb la meva experiència,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: és,
1: sí.
0: Ostres, sembla com que hem de sempre complir, que hem de que l'altra persona quedi bé. I de vegades, amb tot això, et perds el teu propi gaudi.
1: Exacte.
0: I quan perds aquest gaudi, aleshores, doncs comencen a aparèixer disfuncionalitats. I això l'únic que fa és afegir més pressió amb una cosa que realment no és certa, però, bueno, és com una bola de neu, cada cop
1: és mentida, no és mentida. Hi ha una vitalitat, energia, que és el que li deia en David ara, David, mentre la cançó, que quan ets jove, sí, pots estar una tarda follant i tenint 5 orgasmes, no? I no està cansat, i és una vitalitat diferent, però després la vida es transforma, tens una manera diferent d'estimar, una manera diferent de fer sexe, una manera del d'abans, una manera del rato després, no? Jo he començat a fer l'amor, després... ja no la tinc erecta i paro, i sense cap problema. I mira, igual 2 hores després torno a tenir ganes i sí que acabem. I a vegades estem fent l'amor amb la meva parella i ella arriba a l'orgasme i jo no. I un altre dia jo sí i ella no. I un altre dia jo no arribo a l'orgasme, ella sí, i jo encara que la tingui encara erecta, com la bandera d'un màstil, deies,
0: sí, sí.
1: Doncs a vegades no arribo, però igualment tinc ganes de parar, perquè tampoc val la pena forçar a arribar a l'orgasme,
0: no,
1: perquè sí. No, totes aquestes coses hem d'anar normalitzant, perquè si no és quan una es trauma de que li passin aquestes coses que són naturals, que passin.
0: Hem de portar una sexòloga, un sexòleg,
1: o els dos,
0: i hem de parlar molt d'això, perquè crec que hi ha molta cosa per parlar. Continuem i anirem a un altre tipus de retirs, el que li diuen els retirs parentals i de criança, és a dir, pares, mares, nens...
1: Sí, sí.
0: De tot, no?
1: Exacte.
0: És, com he dit, és un altre tipus de retir que cada cop està més present, que estan creixent, són els retirs parentals o els retirs familiars també, no? Són espais per pares, per mares, per fills i per filles, o per parelles que volen revisar la criança com la criança ha afectat amb el seu vincle, no?
1: Sí. Aquí hi ha uns retirs que jo no he fet mai, que són amb les famílies, que és els que has dit, però són molt més presents cada vegada. I a mi m'agradaria fer-ne un, perquè també he treballat amb nens, amb joves, amb infants, no? Que aquí ara mateix ens hem trobat una amiga nostra,
0: sí,
1: la Laia,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: fa un espai.
0: Mateix.
1: Aquesta noia sí que ha treballat amb infants de 0 a 3, amb música, molt interessant. Podríem portar algun dia, també.
0: També.
1: La criança toca una ferida molt profunda. Quan tenim fills, no només eduquem, també es desperta el nen i l'ena que vam ser. Allò que vam rebre i allò que no. Allò que ens va faltar. Allò que encara ens fa reaccionar. I dic que el parental... O sigui, el que els retirs de parentals que jo he fet, que són, es diuen parentals psicopàtico, no?, és per treballar, doncs, nosaltres, no?, d'una edat, doncs, quan comences a estudiar, per exemple, una formació així llarga com la Gestalt, hi ha diversos retirs dins de la formació, i hi ha un que és de parentals, un de sexualitat, un del caràcter, no?, i aquest de parentals van... les persones que estan estudiant, de 20 i pico a 60 anys, no? I es treballen els parentals i es treballa molt el nen, tot això que diem que hem tingut o que ens ha sobrat, perquè també també tenim moltes coses, a vegades masses, però també
0: clar.
1: Això ens crea o sigui, ens crea la nostra ferida està creada per tenir massa, per tenir abundant, per tenir poc, per no tenir res. O sigui, vivim el que vivim, ens crearà alguna cosa, no?
0: Uh-huh.
1: I en aquests retirs parentals, realment es treballa molt la ferida del pare, i no per deixar-los la responsabilitat amb ells, perquè el que es treballa és que ells tenen el que tenen, han rebut el que han rebut, i amb això t'han donat el que han pogut,
0: clar.
1: Que és el millor que poden haver-te donat. A partir d'aquí, no és ni qüestió de perdonar-los, ni qüestió de mirar-los, no sé què, ni dir-los, mira això, no sé quantos, no, és, he tingut això, vale. En lloc de victimitzar-me, de culpabilitzar, de responsabilitzar fora, què vull fer amb això? És així, no? És com la pregunta de sempre.
0: Com gairebé totes les tècniques de creixement, no?
1: Totalment.
0: És una cosa molt curiosa, perquè a mesura que anaves comentant-ho, a mi mai se m'havia acudit, o com li dic amb la meva parella, en plan, ja sé que això és una patada del diccionari, acudegut.
1: Acudegut.
0: Sí, no se m'havia mai acudegut sí. o acudit.
1: Claro, és que se'ns acudeu això.
0: Sí, exacte. El que passa això és, com pot connectar amb una ferida? Perquè, clar, moltes vegades, quan estàs criant amb la teva criatura, moltes vegades, o algun infant, connectes amb un passat teu que potser no ha estat del tot agradable per tu. Connecta amb una ferida, no? Clar, repetir un retir d'aquests d'infància no solament... Entenc jo que haurien d'ensenyar-te tècniques a com portar millor els fills. Clar. Jo crec que el millor és preguntar-se des de quina vessant o des de quin punt estic criant. Des de la presència adulta que gaudeix i que li dona l'espai amb aquesta criatura i ho passa bé, o des de la meva pròpia ferida de quan era infant. Perquè de vegades estem criant o estem portant amb un nen des de la nostra ferida sense ser conscients.
1: Clar, estem portant un nen com a pare, vols dir, eh?
0: Com a pare, o com a tutor, o com a nosaltres. Vull dir, de vegades accionem des de la nostra ferida, perquè ens connecta amb la ferida, eh?
1: Ah, sí, sí, t'entenc. O sigui, aquí torna a aparèixer el cos, lo integrat en el cos viscut de la infància, lo integrat en els músculs i lo integrat en el caràcter, sí? El patró, no?, de repetició. I un pare o una mare desregulat no només necessita consells, que això està ple al món de consells.
0: Yeah.
1: Inclús terapeutes que et venen consells, jo no aconsello a les teràpies. Yeah. Procuro no aconsellar gaire i tampoc procuro solucionar jo. Sí? Això és per mi un camí molt curt que et pot donar una riquesa d'informació, però no et fa crear una eina a tu mateix, no? O sigui, i aquí tornem al cos, el que necessiten aquestes persones és sentir-se el cos, una pausa, una respiració, tribu, el que és el treball de grup, un mirall, que també és el treball del grup, un espai on sentir-se...
0: On no sentir-se culpable
1: per estar cansat, o per estar enfadat, o per tenir ràbia, o per tenir, no?, el que sigui. Jo és el que deia, per exemple, jo no sóc pare, però durant anys ho he volgut ser, ho volia ser-ho, ara ja estic molt més amb el no, en pau amb aquest no, encara que visquen el dol, encara, perquè sempre hi serà, però estic molt, molt, molt tranquil amb això i molt desafogat amb aquest no, també t'ho dic. Però jo, per exemple, he fet molta, molta teràpia perquè, bueno, la meva infància pues, ha sigut dura, ha sigut molt rígida, hi ha hagut maltractaments físics, durant molts anys, i jo em treballava a sessió, per això que dius, no? Perquè jo aquesta ferida, jo tenia una espècie de por de fer una repetició, de quan si jo sigués pare, si jo, el meu nen no em fa cas, el meu nen és rebel, el meu nen no m'entén a la primera, o el que sigui, que a mi em provoqui una desesperació, clar, no arrencar hòsties.
0: Clar.
1: No? I clar, jo tenia por d'això, perquè clar, jo he rebut tantes hòsties, no? Ha sigut la meva educació, que jo pensava, hòstia, això...
0: Clar, ho vas normalitzar, potser.
1: Bueno, clar, jo tinc una ràbia, una cosa amb aquesta cosa, no? Que a mi m'arrencava molt la reactivitat de la violència, no l'agressivitat, que a vegades hem parlat aquí, no? la violència, perquè... I jo, hòstia, ho he patit en moltes relacions meves, i jo no he anat a maltractar mai, però he sentit per dintre aquesta cremor de no aguantar, o quan tenim mascotes, per exemple, no? I les mascotes es caguen, es pixen, et mosseguen al sofà i no sé què. Hòstia, veure'm en allà que vaig a pagar-lo, no?, per ensenyar-lo, i jo mateix preguntar-me, hòstia, tota aquesta cosa que ara em ve serà del que jo he rebut? No es pot fer d'una altra manera, encara que sigui un gos, no? Pues sí, es pot fer d'una altra manera, no?
0: Clar.
1: I amb això, pues, amb la meva parella actual, la Imma, també li he dit, no? A vegades, dic, hòstia, tu, veus que a vegades vaig arrencar, que vaig allà amb el gos a fotre-li bronca i al final l'acabo cridant una mica, però, hòstia, he aconseguit, pues, això, no? Pues, no maltractar ni a una mascota, per favor, perquè, clar... Bueno, m'he anat a més amb el
0: aquí,
1: tema personal.
0: La pregunta que diria és, què penseu, què se us desperta com a adults quan cuideu, eduqueu o poseu límits? Aquesta seria, per exemple, una cosa que, si voleu trucar, el micro està obert, 93-95-79-12, estem allà, i si no, doncs continuem. Clar. I continuem, doncs, hem anat tocant diferents temes i ara m'agradaria parlar d'un altre tipus de retir. Jordi, tu proposes un retir, que es diu Cosa Emoció, no? Amb una base, com hem dit abans, que pot sorprendre, el clown essencial. Quan la gent sent la paraula clown pot pensar que és per fer riure, és disfressar-se o fer bromes, però com hem dit al principi, aquí parlem d'una altra cosa, oi?
1: Totalment. Mira, el retir l'he creat primer per un desig de compartir tot aquest divertiment des de la tendresa. Anava a fer una cosa com això que deies tu. Tota aquesta tendresa, no? I el clown essencial, exactament, desenvolupat per Alain Vigneault, que hem dit que ja l'anomenem abans, és una persona francesa que ara viu per aquí a Espanya, no és només fer el pallasso per entretenir, és deixar aparèixer una part molt més vulnerable i molt més innocent, molt més viva. La rialla no és una fugida del dolor, no? En aquest tema pot ser una manera amorosa de mirar-lo, aquest dolor, sense quedar-hi enganxats. I l'Alain sempre ho diu, no? És fer servir, dignificar el dolor de la teva història, reivindicar el ridícul del nostre ser, no? Això m'agrada molt. I amb la dignitat que ens queda, seguir la línia de la vida. Això ho diu molt ell, no? I a mi m'encanta. No?
0: La dignitat de seguir la línia de la vida.
1: Sí, sí, sí.
0: Està bé. Hi ha una curiositat que m'agradaria aquí aplicar. Clar, quan em vas fer la proposta ja fa molt de temps, perquè aquesta proposta ja fa quasi dos mesos, dos o tres mesos, aquesta festa, sí, i que...
1: Bueno, nosaltres la podríem aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana.
0: Exacte.
1: Aquest cap de setmana vinent
0: encara,
1: és
0: encara
1: el retir.
0: Sou a temps. Encara sou a temps. Si us heu pensat, encara sou a temps. Hi ha una cosa, que el que deia, una curiositat, que diguem que el clown, és a dir, aquest, el pallasso, per dir-ho així, no tapa la ferida.
1: Exacte.
0: Tot el que fem, anirem no a tapar la ferida. Però en aquest cas, el que sí que fa és posar-li una mirada molt més tendra, més humana i més juganera.
1: Totalment.
0: La pròpia infància de Vigneault, es diu així, no?, l'home aquest,
1: sí, sí,
0: de Vigneault, està marcada per la pèrdua de la seva mare i de la seva àvia quan només tenia 7 anys. I crec que en part deu ser l'origen del seu mètode, no? Fer riure el món com a manera de sobreviure al dol.
1: Totalment.
0: És a dir, quina manera tenim, no? Jo, per exemple, ma mare, aquí m'ho porto el terme meu personal, no? Jo ma mare la vaig perdre amb 17 anys, i jo la manera com vaig tenir de fugir d'aquest dolor va ser tancant-me dins del que és tot el tema de la informàtica. Crec que, a lo millor, part de les habilitats que he desenvolupat com a informàtica va ser precisament perquè tancar. Ell, en lloc d'agafar i tancar-se, doncs ho va obrir en forma d'intent per suportar, sí, aquest dol, sí, en forma de riure.
1: Clar, de fet, ell, que era molt petit quan va morir, una mica tràgicament, ell va quedar-se mut durant bastant de temps, em sembla que un any.
0: Un any mut?
1: Sí, sí, sí, de l'impacte, sí, sí, va ser molt fort. I va fer diverses coses de petit, però de molt jove també va agafar i se'n va anar a les muntanyes a fer de pastor.
0: De pastor.
1: Sí, va estar fent de pastor. Hi ha un documental, La vida d'Alain Vigneault, i va fer molts anys de pastor, silenci, observació contemplativa, no? Després va fer aquest treball profund amb ell mateix, després va crear amb aquesta dona francesa, de la Rosane Rochette, que va fer l'acostament cap al clown, cap a tot això, després més tard cap a la gesta amb el Claudio Naranjo, i el mateix Claudio Naranjo li va dir que de tot aquest treball i tota aquesta cosa que estava fent, que ja estava fent clown, havia d'escriure alguna cosa. A partir d'aquí li va sortir també el clown essencial, barrejat amb la Gestalt, i com deies, fa molts anys que treballa com a professional i va treballar, perquè ara el Claudio Naranjo és mort fa uns 5 o 6 anys, i va treballar molts anys al seu costat en els cursos del SAT. El SAT és tot això de treballar el caràcter, l'enneagrama i tota aquesta cosa amb la Gestalt, no? I realment és això, és molt interessant aquesta mirada clown. A mi em va agradar tant, jo el vaig conèixer mentre estava estudiant Gestalt, va venir un cap de setmana a fer el clown, ell, no? I em va agradar tant que vaig buscar uns tallers a Barcelona, que vaig trigar 3 anys a poder entrar perquè hi ha una cua brutal, i quan vaig fer el taller em vaig enterar que ell feia una formació que només la feia a un lloc del món, i aquest lloc del món és Mèxic. I em va agradar tant que vaig anar a Mèxic a fer la seva formació. I per mi és impressionant, és un acompanyament molt maco. I el que deies tu, que normalment les coses de dolor i de por les volem amagar, però aquí el clau no les amaguem, les obrim amb tendresa, amb acompanyament, amb carinyo, i obrim la porta a la por, a la vergonya, a la, uh-huh. a la torpeza, que dice él, al ridículo, i a la necessitat d'amor, no? Amb el ridícul i la tendresa. I justament quan deixem de lluitar contra això, apareix una presència doncs, molt més autèntica, i és per posar-nos en contacte amb el nostre nen i nena, perquè vagi a favor de l'adult que som avui en dia. Uh-huh. No per infantilitzar-nos, sinó perquè vagi a favor.
0: Utilitzar-lo com un motor.
1: Totalment.
0: I dins amb aquest retir que estàs, que tindrem ara aquest cap de setmana, sí. que jo hi aniré, evidentment, parlen, perquè a part del clau essencial, has parlat de més coses, de la gesta, de la bioenergètica. Ah, sí. Sé que també ens acompanya la Carla, que no sé si suposo que farà bioenergètica o biodança.
1: Ell farà biodança, sí.
0: Biodança,
1: sí.
0: Vull dir, ja de tot una mica. Parla'ns una mica de què és el que tocaràs amb aquest, sí. amb aquests tallers.
1: Mira, el retir està organitzat amb divendres tarda, tot el dissabte i diumenge fins a l'hora de dinar. És un retir de cap de setmana, no? I per mi... faré servir el clown, no serà les primeres dinàmiques que faré servir perquè necessita i requereix d'una entrada, d'una presència, d'una afinació del nostre estat corporal, emocional, sobretot, no? Per poder-hi entrar i connectar amb el nen. I tot això anirem entrant amb bioenergètica per desbloquejar tot de memòries i cuirasses rígides doncs, amb el cos i amb aquests moviments bioenergètics, la respiració, el contacte amb l'altre... desbloquejarem tota aquesta cuirassa, tot el que puguem, evidentment. No és que la desconnectem totalment, sempre és una mica necessària. I després, amb Gestalt, que són com dinàmiques que jo faig doncs, en el grup, que serem 10 o 12, farem dinàmiques en parelles o en tríades, i llavors, a partir d'uns jocs una mica més corporals, una mica de preguntes que et dirigeixen cap a l'emoció per deixar-te sentir i activar l'escolta interna i l'escolta externa per poder regular el que jo dic una uh-huh. mica l'escolta intermitja, no? I poder-nos deixar obrir una miqueta més el cor i anar pues, cap a això, cap a la tendresa, cap al sentit del ridícul sense judici, cap al sentit de la vulnerabilitat sense rigidesa, no? I tot això pues, per anar a fer una mica el clown essencial, i pensa que amb aquestes parts de clown hi ha parts de profundització i de connexió amb el nen, però hi ha parts que ens partim la caixa, uh-huh. però realment... Però clar, això ve sol, no? Tot l'altre és un treball molt maco de procés. I serà un cap de setmana també bastant distès, de divertimento, hi haurà excursionetes al riu, banys, bon rotllo, col·legueo, no diguéssim, però també pues, aquests moments de cuerpo i emoció, no?
0: Si tinguéssim de fer una comparativa entre la resta de què hem anat parlant o d'alguns altres retirs i el retir que tu estàs proposant, quina sí. seria la diferència entre aquests i els altres?
1: Jo ho tinc molt clar.
0: De creixement personal.
1: Jo tinc clar que amb un retir jo no et vull vendre que t'arreglaré alguna cosa que tu vulguis arreglar. No sortirem solucionats i il·luminats d'allà. Jo això no és el que venc. Jo venc un moment per deixar-te estar. El que jo, una frase que m'agrada molt dir a mi és per deixar-te en pau un rato, realment. Uh-huh. Sí? I dins d'aquest deixar-te en pau poder connectar amb una autenticitat de deixar-te ser i estar. No hi ha res a fer. No hi ha res a desfer, tampoc, no? Vull dir que tot està bé, no?
0: És part del procés, és part del camí.
1: O sigui, surts d'aquest retir una mica amb l'únic aprenentatge que jo sí que puc referir-me que sortim d'aquest retir és deixar-te estar, deixar-te en pau i crear un espai dins teu de deixar-te ser i estar, dins del teu camp. El teu camp és dins del teu entorn, dins del que et passa, els conflictes de relació que tinguis, els conflictes laborals, poder-te deixar-te en pau i estar una mica més contemplatiu i no estar tan identificat amb el problema, sinó estar una mica més observant, no? Que a vegades hem parlat. Clar, llavors aquí no estàs tan identificat i llavors no sents que només és aquell problema i vas tot el dia i tota la teva setmana enganxat amb aquell problema i ho converteixes tot
0: amb aquell
1: en aquella sensació d'aquell problema, encara que sigui una altra cosa la que t'està passant a vegades, no?
0: Jo, m'has ara recordat una frase que deia molt en tots els meus cursos que feia com a instructor de submarinisme, també he fet cursos de salvament i rescat. Mm-hmm. I amb els cursos de salvament i rescat sempre he dit el mateix i els he dit això que a més va haver una vegada algun alumne que m'ho va dir quan es va trobar amb una situació real, no? Que sempre els deia, quan us trobeu davant d'un problema, no formeu part del problema, heu de formar part de la solució. Uh-huh. Vale? Per tant, si t'impliques molt amb aquella persona, que sàpigues que formaràs part del problema i l'únic que veuràs serà problemes i no trobaràs una solució. Vale? I li va passar amb aquesta noia quan la seva parella va tenir un problema de fer un accés, el que diuen un ascens en globo, i ella, en lloc d'agafar i sortir darrere d'ella, diu, en aquell moment li vaig aparèixer jo a la classe dient no formis part del problema, forma part de la solució. I gràcies a això va poder pujar a poc i va poder socórrer. Si no, en lloc d'una persona dalt amb un problema de descompressió, tindríem dues. Vull dir, això és una mica aquesta la idea, no?, que proposes és als tallers.
1: Sí, exacte.
0: Sona la música de final, ja ens estem acostant al final del programa, ja estem a l'últim minut, els últims segons, i res, avui el que diria és que hem parlat de retir, però potser en el fons no parlaven de marxar, sinó de tornar.
1: Total. I potser el nostre nen o nena interior no necessita que el salvem, potser només necessita, per fi, que l'escoltem una mica més.
0: Sí, sí, un retir... jo crec que pot ser una moda, però pot ser un gest humà molt, molt antic. Tornar a escoltar el soroll i recordar que quan ningú ens exigeix res, som nosaltres, no?
1: Totalment. Doncs ens despedim, cuideu-vos molt.
0: I fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindria l'ajut dels 25 cèntims per litre. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. I els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i també el personal del centre i els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures, coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I la Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de distribució i ús de productes estètics il·legals en clíniques de diversos punts de l'Estat, entre elles Barcelona. Hi ha 3 persones detingudes i 7 més investigades per presumptes delictes contra la salut pública i estafa. La investigació va començar arran de la detecció de 40 quilos d'àcid hialurònic amb anestèsic local procedent d'Àsia i sense autorització comercial a la Unió Europea. En total s'han intervengut 278 productes. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

0: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
1: Avui, només amb l'Elisabet Cassà, ens posarem la motxilla viatgera per passejar-nos per un nou llibre aranyenc, Clarisses, de les arrels a l'horitzó.
0: La motxilla literària. Totes les anades i vingudes omplen d'històries la motxilla.

0: Parlarem amb Mireia Martín, arquitecta aranyenca, que l'any 2013 va presentar el projecte final de la carrera d'arquitectura sobre el tema de les clarisses. Aleshores, també es va presentar en el concurs públic que es va fer per fer les obres de la biblioteca. Es van presentar 22 equips i van quedar 5 finalistes, entre els quals el seu projecte. No el va guanyar, però clar, ella té una experiència molt gran amb les clarisses i coneix molt el tema. Llavors, gràcies a aquesta experiència que ha portat, doncs han fet un llibre i llavors, clar, és la persona idònia per preguntar-li els nostres dubtes sobre les clarisses. Hola, Mireia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com anem?
1: Bé, molt contenta de poder parlar d'aquest llibre.
0: A nosaltres també ens fa molta il·lusió, també, perquè, a veure, un llibre d'una aranyenca sobre un tema tan aranyenc com les clarisses, doncs també sí. Ens fa molta il·lusió.
1: Sí, no, i a més és un llibre que ha portat cua i que és un resultat d'una investigació de molts anys. Llavors, que s'hagi pogut resumir en un llibre i que hagi agafat aquesta forma, la veritat és que també fa molta il·lusió de tenir un resultat final, no?, tot aquí empaquetadet.
0: No, i recomano que aneu a la llibreria a mirar-lo perquè realment, i comprar-lo, evidentment, perquè és un llibre, el disseny està molt ben fet també i la informació que dona d'una manera molt aclaridora, molt fluida, i ja tenim moltes ganes de llegir-lo.
1: Moltes gràcies.
0: Popularment diem convent, havíem dit convent de les clarisses,
1: sí.
0: Però sembla que no és un convent realment.
1: A veure, aquest tema té una mica de controvèrsia perquè jo també vaig tenir el dubte. Jo, quan vaig començar a estudiar sobre això, jo també el convent de les clarisses. I després vaig arribar a la conclusió de que no, que realment era un monestir. Llavors, la diferència entre un convent i un monestir és depenent de l'ordre, o sigui, de la clausura estricta que tinguin els que hi viuen. Un monestir és i viu un orde que és totalment de clausura i que viu a dins d'aquest monestir, no en surt, i a més està aïllat del centre urbà d'una ciutat o d'un nucli urbà en qualsevol cas.
0: Val.
1: En canvi, un convent està més a prop del nucli urbà i a més els que hi viuen tenen una clausura menys estricta, de manera que interactuen més amb els habitants de l'àmbit urbà al que pertanyen. Per tant, va lligat amb el tema de la clausura i de la ubicació on hi hagi aquest edifici. Llavors, a més, jo a través de documentar-me pel llibre vaig llegir un llibre que va escriure la primera abadessa del monestir, que es deia Monasterio de Santa Clara de Arenys de Mar, que una mica ja ens ve a dir que efectivament sí. És un monestir, o era, si més no, un monestir. Però la conclusió a la que jo arribo amb tot això és que el monestir de Santa Clara va començar sent un monestir i va acabar sent un convent, perquè va començar estant allunyat del centre urbà d'Arenys,
0: sí.
1: I les monges que hi vivien seguien una clausura molt estricta. Els anys van anar passant i amb el Concili Vaticà II la clausura es va afluixar, no sé com dir-ho, però en qualsevol cas
0: sí.
1: Va anar menys. I, per tant, la clausura que seguien les monges que hi vivien va anar menys i, per tant, tendiria més a convent. I és que, a més, el poble va créixer i va colonitzar l'entorn del convent, de manera
0: sí.
1: Que ja no estava allunyat del poble, sinó que estava introduït en el nucli urbà. Per tant, això potser és més una opinió personal, per mi va passar de monestir a convent,
0: sí.
1: Però originàriament va ser un monestir.
0: No, i té tota la lògica perquè, de fet, popularment en dèiem convent
1: sí.
0: Els darrers anys. Vull dir que segurament és això que apuntes tu.
1: Sí, de totes maneres, segur que hi ha gent de l'àmbit religiós que hi viu dins que em pot dir, no, això és tal cosa, potser em puntualitzaria, no? De fet, jo he sentit algun cop l'expressió monestir conventual.
0: Ja, yeah.
1: Llavors, potser les clarisses haurien de ficar-se dins d'aquesta categoria, no? Però, per definició, és el que he explicat.
0: Val, doncs dubte aclarit. També volia aprofitar, ja que et tenim aquí, doncs, que ens expliquis, a veure si recordes allò, alguna anècdota, alguna investigació que vas fer, alguna història que vulguis compartir amb nosaltres, perquè, clar, m'imagino que un procés de fer un llibre així, doncs, passen
1: sí.
0: Moltes coses i no és senzill.
1: Sí. No, i tant. Ostres, que em callés només amb una és complicat. A veure, una de les grans troballes d'aquest llibre és aportar els plànols del monestir de Santa Clara, de tenir-los a Arenys, no? O sigui, els plànols en si físics són a França, que és on eren, ara ho explicaré per què, però per exemple, és una de les coses interessants, tenir els plànols de les Clarisses aquí. Una anècdota és que vaig anar a França a buscar aquests plànols, perquè com que Arenys no hi eren els plànols de les Clarisses i no se sabia on podien córrer, al final, estirant del fil, sabent que no eren Clarisses les primeres monges que hi van viure, sinó que eren carmelites, i després, sabent que eren franceses, les primeres habitants, vaig arribar a trobar aquests plànols a un poble de França que es diu Vinçà. I, per tant, una anècdota divertida del llibre és que vaig anar fins a Vinçà,
2: ostres,
1: acompanyada del meu pare, a buscar aquests plànols. Vam anar en diverses ocasions. Primer el 2013, després vam tornar el 2021, jo crec, a escanejar-los. Llavors, bueno, tot això amb el contacte d'unes monges de clausura que et parlen,
2: sí,
1: a través d'una reixa.
2: Déu-n'hi-do, i en,
1: sí,
2: francès.
1: I en francès, evidentment, i bueno, fa el que pot, no? Però aquesta és una de les anècdotes. Penso que, si em deixes explicar-ne una altra, que és una cosa que a mi em va sorprendre. Suposo que, potser una mica també per ignorància, suposo que hi ha gent que està més vinculada al món de l'Església i ho coneix més, no? Però jo, des d'una part menys practicant que sóc, em va sorprendre que el que explicava del Concili Vaticà II,
2: sí,
1: una de les coses que es va canviar en el Concili és que les monges de cor i les monges d'obediència van, diguem que es va uniformitzar i van passar a ser totes monges de cor. Què és això?
2: Sí, perquè anava a dir, doncs jo encara en sé menys de temes religiosos perquè no havia sentit mai això de monges de cor.
1: Doncs hi havia les monges de cor, que eren les que cantaven al cor, i les monges d'obediència, que eren les que cantaven a una altra banda. Això no sé si ho he dit del tot bé, però bueno, la cosa ve de que normalment, això també ho he de dir que m'ho ha comentat algú que pertany a l'àmbit de l'Església.
2: Sí.
1: No ho he llegit explícitament, però el que es comenta és que les monges d'obediència normalment eren les monges que entraven al convent o al monestir i que no venien d'un àmbit d'un àmbit familiar benestant, diguem. I en canvi les monges de cor sí. Això feia que hi hagués una certa desigualtat a dins del propi monestir. Hi havia les que treballaven més i hi havia les que podien dedicar més temps a la pregària. Quina era quina?
2: Yeah.
1: Bueno, doncs les de cor, sí, eren les que podien dedicar més temps a la pregària i les d'obediència no. Llavors, què passa? Que mentre pregaven, les monges de cor, a vegades les d'obediència havien d'estar treballant. Doncs amb el Concili Vaticà II, les de cor i les d'obediència van poder estar juntes durant la pregària perquè es va eliminar aquesta desigualtat.
2: Val.
1: A mi això va ser una cosa que em va sorprendre. El llibre està,
2: sí,
1: ple
2: realment,
1: de coses d'aquest tipus, d'anècdotes, de coses que se'ns escapen, no? Això del monestir al convent que dèiem. La vida de clausura també és la vida en comunitat, no? I, per tant, quan vius en comunitat, per més que monja que siguis, doncs pots tenir les teves desavinences,
2: sí,
1: no? I, a més, les monges que pertanyen a un mateix orde s'ajuden entre elles. No és les Clarisses d'Arenys que estan aquí i no es mouen, sinó que és tota una comunitat que, bueno, crec que encara existeix, que hi ha una xarxa i entre elles s'ajuden, i si hi ha una monja que està malalta i X convent, surt una d'un altre convent i va a ajudar si fa falta.
2: Sí.
1: Vull dir que hi ha com una xarxa d'ajuda que també és curiós saber-ho, no? Que tot això es va movent, que elles estan al seu convent però van i surten, vull dir, van i tornen per ajudar-se amb el que faci falta, o perquè hi ha unes trobades on unes ensenyen unes coses a les altres, no? I és molt,
2: sí,
1: curiós, perquè al final és com un món paral·lel que desconeixem i és un món molt viu i on hi passen moltes coses. Per tant, tot això és molt curiós de saber, perquè suposo que si no ho saps no t'ho planteges.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: El cercle dels mentiders.
0: Parlarem amb Mireia Martín, arquitecta arenyenca, que l'any 2013 va presentar el projecte final de la carrera d'arquitectura sobre el tema de les Clarisses.
1: Ja que sóc arquitecta i també es parla d'arquitectura en aquest llibre,
2: sí,
1: és interessant que es parla de la figura de Salvador Oller, que és l'arquitecte del monestir de Santa Clara d'Arenys de Mar. I és una figura desconeguda, aquest arquitecte, perquè va morir molt jove, per una insuficiència renal. Tenia un altre nom en aquella època, però al final era una insuficiència renal. Sí. Que, bueno, va morir en molt poc temps, es va posar malalt i crec que tenia 35 anys quan es va morir. Per això tampoc se sap gaire informació sobre ell. Però és curiós que a través d'això el que hem pogut saber és que aquest encàrrec venia per els carmelites de Barcelona. Ell va fer un encàrrec per un disseny d'un monestir pels carmelites de Barcelona i no va anar bé el projecte, al final no els hi van encaixar perquè el lloc al final van decidir que anava a un altre i la cosa va quedar en un no-res. I com que ell tenia molt bona vinculació amb els carmelites, amb l'ordre dels carmelites, doncs va trobar que, bueno, li van donar l'encàrrec de fer el monestir d'Arenys. I si mires els plànols de Barcelona, sí, són molt semblants al convent d'Arenys. Són molt semblants, és com el punt de partida. Llavors dius, jo quan vaig veure els plànols de Barcelona vaig dir, que són anteriors, eh?
2: Sí.
1: Vaig dir, ostres, però si és la façana d'Arenys. Llavors, bueno, hi ha tot d'anècdotes d'aquest tipus, i bueno, d'aquest arquitecte també, que et dic que era... almenys per mi era bastant desconegut i eren una sèrie d'arquitectes. També hi havia l'Alzina Arús i ara ho diré malament, Roc, Cot i Cot també, que eren aquests tres, hi havia un altre, em sembla, i van morir tots molt joves. Llavors és com un grup d'arquitectes que estan bastant oblidats perquè, clar, van tenir poca trajectòria. Sí. Al final van morir tots entre 30 i pico i 40. Llavors, clar, sí que la gent abans es moria abans, però no, sí, no tan abans.
2: Sort que els ha rescatat.
1: Sí, els ha rescatat una mica, especialment a ell, que no hi havia cap escrit sencer sobre tota la seva trajectòria, i aquí, sí, aquest llibre queda més ben documentat. Així que això són unes quantes anècdotes, no sé si m'he allargat molt.
2: Doncs molt interessant el que ens expliques. Quin any es va fundar el monestir de les Clarisses a Quirenys?
1: Mira, els plànols estan signats del 1904 i la construcció es va acabar el 1905. Ara no et sé dir exactament el dia que es va inaugurar, però hi havia un dia d'inauguració.
2: Ens van anar rapidet, no? Un any...
1: Sí, déu-n'hi-do. Potser van començar abans, o sigui, és possible que comencessin abans o que els plànols, el projecte l'iniciessin abans, però que la signatura del plànol acabat és del 1904, això sí.
2: Val. I llavors, primer deies que eren carmelites, i llavors quan van passar a ser clarisses?
1: Això és història llarga, eh? Però mira, en resum va ser l'any 21. L'any 21 les carmelites van tornar cap a França i les clarisses van venir cap aquí. Però és que no eren clarisses les que van venir cap aquí. És que aquí també hi ha una història llarga.
2: Ui.
1: Clar, és que aquí em preguntes moltes coses. Jo intentaré fer-t'ho breu, però si m'ho preguntes t'he de respondre. Mira, les clarisses d'Arenys venen de la Casa de la Misericòrdia de Barcelona. Vale? Casa de la Misericòrdia, carrer Elisabets. Allà hi havia hi havia un grup de religioses que vivien en clausura i que sobretot es dedicaven a la cura dels malalts. De fet, la Casa de la Misericòrdia era un hospital, si no ho dic malament,
2: sí,
1: o hi tenia una part d'hospital, i a més d'orfenat, juraria que també hi havia això. Llavors, hi havia un grup de religioses de clausura que es cuidaven dels malalts. Llavors, no recordo exactament l'any, 1900 i molt poc, va començar a haver-hi una mica de problema a la Casa de la Misericòrdia, perquè la junta que se n'encarregava era una junta laica, i diguem que això va començar a xocar amb el tema de la clausura. Van dir, ostres, som una junta laica, hi ha aquestes religioses que practiquen una clausura molt estricta, amb la qual, teòricament, elles ja estaven molt conformes, i quan la junta laica va demanar que trenquessin la clausura, aquestes noies doncs van dir que no, que elles volien seguir practicant la clausura. Sí. Llavors es va fer una mica de purga, d'acord? I van dir, mireu, o és sonada. I llavors els hi van dir, doncs ens aferrem a això i no marxem d'aquí. Llavors tot això va ser... A veure, t'ho explico. Hi ha documentació sobre això, però
2: sí,
1: jo t'ho explico resumit. Llavors, com que va haver-hi aquest problema intern, va haver-hi una sèrie de comunicacions, així estem cap a l'any, a prop de l'any 20, i van dir, escolteu, aquí tenim un problema gros. Vale, aviam com ho arreglem. Comunicacions internes entre l'Església van dir, escolteu, Carenys, queda un convent buit o un monestir, que ens queda un edifici buit. Què us sembla si totes les que estan dient que seguiran amb la clausura estricta ens les emportem cap a Arenys? Sembla que això va ser un drama, però van accedir-hi. Van dir, d'acord, doncs acceptem aquesta solució.
2: Sí.
1: Sempre he llegit un text que diu, entre un mar de llàgrimes anaven amb camions cap a Arenys de Mar. Bueno, doncs van venir cap aquí i aquestes monges, que eren franciscanes, terciàries, claustrals, aquestes eren les que venien, no pas clarisses. El que passa que l'any següent van professar Santa Clara i llavors van passar a ser clarisses, que és que bàsicament van canviar una mica la... no sé com dir-ho, saps? Hi ha regles en, els ordes. Sí. Llavors estaven en la tercera, van professar la segona regla. No sé exactament per què. Però va passar de ser les franciscanes terciàries claustrals a clarisses.
2: Llavors, per què va quedar buit el convent?
1: Bona pregunta. Doncs mira, les monges que hi havia, les primeres, que eren carmelites, van acabar a Arenys de Mar una mica de casualitat. També a mi hi ha coses de comunicació interna entre esglésies que se m'escapa, eh? Però en qualsevol cas, la conclusió a la que arribo és que aquí tothom està molt ben comunicat. Hi havia un problema a França. A França hi va haver-hi la llei de separació entre església i estat, que bàsicament el que deia era que l'educació no podia estar en mans de l'església. Llavors, això va fer que moltes congregacions religioses franceses fugissin, perquè en qualsevol cas se les estava perseguint. Això de l'educació va ser una de les raons, però en qualsevol cas el que es pretenia era anar baixant la quantitat de congregacions religioses. Llavors, moltes van fugir, entre elles les carmelites de Bédarieux, vale? Que això està a prop de Narbona, si no ho dic malament, i van ser una de les congregacions de França que va marxar. Aquestes monges... estava relativament a prop de la frontera amb Catalunya, van acollir-se, les van acollir a Malgrat. I quan estaven a Malgrat, el 1901, que va ser quan es va aprovar aquesta llei, i quan elles van fugir, els hi van dir, mireu, ja que això doncs, va una mica per llarg, us farem un edifici. I llavors els hi van fer el monestir a Arenys. Van passar de Malgrat a Arenys, i si no recordo malament, també van passar per Girona.
2: O sigui, perquè
1: dedueixo que és tema de que era la diòcesi de Girona i, per tant, doncs, des d'allà ho gestionaven. Això ja m'ho estic traient de la màniga, però ho dedueixo. Però en qualsevol cas que sí que van passar per Malgrat i fins que van arribar a Arenys. Però com que les coses a França es van acabar arreglant i diguem que a través de la Primera Guerra Mundial va haver una certa reconciliació nacional. Per què? Perquè s'havia parlat molt malament de l'Església, però sí és veritat que el front... de la guerra hi havia participat tots els religiosos. I va ser un moment en què l'Estat va dir, a veure, potser ens hem de replantejar les coses. I van començar a fer molt la vista grossa o a suavitzar com d'estricta era aquesta llei. I per tant, moltes congregacions que havien fugit cap a Espanya van tornar, entre elles la d'Arenys, l'any 21. Així que aquestes

0: una pregunta que ha quedat al tinter és a l'edifici aquest que deies de Barcelona.
1: Sí.
0: On està?
1: Aquest edifici no es va construir. Que per això
0: val, li, o sigui,
1: per
0: vegin els plànols.
1: Sí, val. Per això va tenir aquest arquitecte l'encàrrec Arenys, perquè van dir, bé, ja que no has pogut fer el de Barcelona, que al final se'l va quedar, l'encàrrec se'l va quedar algú altre, doncs fas el d'Arenys. He de dir que aquest senyor, per de deixar-li fer el monestir d'Arenys, que no és poca cosa, a mi com a arquitecte no m'importaria fer un monestir, a part d'això el van fer baró. Li van donar un títol de baró, vull dir, van dir, perquè ell no, pel d'Arenys no ho sé si va cobrar, però quan va fer el projecte de Barcelona no va cobrar. Això estic veient que això dels arquitectes de no cobrar ja és una cosa que ve d'enrere. I llavors doncs, li van dir, bé, ja que no t'hem pagat, però ja ho has fet de bona fe, et donem un títol de baró. I era el baró d'Oller.
0: A més que els títols alimenten.
1: Sí, bé, eh? Sí, sí, exacte. I bueno, aquest títol es va... Clar, ell va morir... Li va durar poc el títol, perquè sí. es va morir al cap de pocs anys. Cap de 3 o 4 anys, diria. I això va passar al seu pare, i després va passar al seu germà, i després a... Bueno, no recordo qui més. I ara fa poc ja he perdut el rastre de la baronia d'Oller. Però fins fa 4 o 5 anys hi havia la baronia d'Oller, que venia d'això.
0: Imagina't. Doncs aquestes dades històriques són molt interessants i ja tenim ganes de llegir el llibre. Però també, ja que estem en els cercles mentiders, també voldríem saber si saps alguna història així com més truculenta o més relacionada amb el cementiri que hi havia en el convent o al monestir, vaja. Perquè ja saps, aquí les històries ens agraden molt.
1: Sí, sí, en tinc...
2: I ara, un conte. Bé, una mentida.
1: Això que explicava de les monges de Barcelona, que encara no eren monges, les religioses que van venir cap aquí, sí? De la Casa de la Misericòrdia, quan van venir, els hi va fer molta pena, per altres motius, a part de marxar de casa teva, no?
0: Sí.
1: Els hi va fer molta pena deixar el convent de Barcelona, perquè allà deixaven tota la seva història, no? Entre altres coses, els ossos o cossos de totes les religioses que sí. Les havien precedit. Llavors, una cosa que ara no et recordo bé l'any, però al cap de no gaire d'estar aquí, van demanar que, sisplau, que portessin cap aquí tots les restes. Ostres. De les monges que havien estat allà també, o les religioses que les havien precedit. Llavors, aquí a Arenys teníem les restes de Barcelona i les que vam acumular aquí. Com a anècdota, per exemple.
0: Sí.
1: Això és una de les històries. A veure, quina més tinc? A veure, això potser... Tinc un parell, aviam. Hi ha... A veure, les monges de les Clarisses, no són els altres ordres, però en qualsevol cas el de les Clarisses, elles són propietàries dels seus convents i, a més, els mantenen elles amb els diners que aconsegueixen amb el seu treball. Llavors, per què ho dic, això? Perquè quan la comunitat es va anar reduint, evidentment tu tens menys mans per treballar i, per tant, produeixes menys, per tant, ingresses menys. Però el convent és igual de gran.
0: Sí.
1: Llavors, es van anar empobrint i, a part que, evidentment, quan va haver-hi la Guerra Civil, doncs tot això va ser èpoques molt, molt pobres. Però em van explicar a persones properes al convent que saps que la gent els hi portava ous a les monges.
0: Sí, i tant.
1: Perquè no plogués el dia que,
0: del casament.
1: Llavors sembla que una monja a una persona de confiança, una vegada que bueno, passaven una mica de gana o que no estaven prou satisfetes amb aquest tema, va dir, ostres, que ens deixin de portar ous, que ens portin un bistec, home, que això és el que necessitem, no ous. Bé, anècdotes d'aquestes.
0: Que totes les truites del
1: sí,
0: món.
1: Sí, ja està, hi ha prou ous, ja n'hi ha prou una mica de carn, també. I quina altra anècdota tinc? A veure, sembla que quan la comunitat ja era molt evident que hauria de marxar del convent perquè quedaven 4 monges, o 5, por ahí, molt poquetes,
0: sí.
1: Sembla que va haver-hi una mica de problema perquè va venir una monja jove, quan semblava que ja tot estava perdut,
0: sí.
1: I van estar molt contentes les que quedaven, que ja eren grans, de dir, ostres, sembla que hi ha esperança que podrem mantenir la comunitat d'Arenys, no? Perquè elles van sentir-se molt arrelades a Arenys, malgrat que van venir una mica desgana al començament,
0: sí.
1: No? I van ser molt ben acollides pel poble. Doncs va venir una monja jove i, bé, pel que es veu, doncs no tenia tan bones intencions com semblava i sembla que van faltar diners al convent i sembla que se la va convidar a que marxés.
0: Mare meva.
1: Sí, Sí, una de les anècdotes. Això sembla que va ser un cop molt dur, i va ser el cop definitiu, perquè finalment anés el... No sé si va ser el bisbe de Girona, o en qualsevol cas algú de la diòcesi de Girona, arquebisbat, perdó, i anés i digués, mireu, fins aquí, aquesta comunitat s'ha de dissoldre, perquè això ja no és una comunitat.
0: Yeah.
1: I fins aquí es va acabar les Clarisses d'Arenys.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Bueno, doncs per acabar, clar, el convent o monestir de les Clarisses on serà la nova biblioteca. Dèiem que el teu projecte havia sigut un dels 5 guanyadors, però finalment no va ser escollit. Però què n'opines del projecte que es portarà a terme?
1: A veure, jo penso que és molt, molt bon projecte el que es farà, que el faran els arquitectes Domingo Ferrer, que és la Mamen Domingo i l'Ernest Ferrer, i els arquitectes H3O. Arquitectes. Són dos despatxos que s'han ajuntat per fer aquest projecte. Jo penso que és un bon projecte. Penso que té sentit que guanyés aquesta proposta perquè al final és la proposta més compacta, perquè no desglossa el convent, sinó que manté la volumetria i la complementa. No fa com un annex, diguem. Per tant, a mi em sembla bé i penso que serà un projecte espectacular, bonic, adequat pel poble, i sobretot penso que la funció que fa aquest projecte al poble, que és molt important, és la funció urbanística, que com una peça que estava tancada al poble, com entre cometes d'esquena al poble, passa a estar de cara al poble i lliga tota una part que quedava desvinculada, no? Per tant, jo penso que és un bon projecte, que passarem de tenir un edifici entre murs a tenir un edifici al mig d'un parc, i per tant tindrem un parc al mig del poble, i penso que això serà molt bo, i que sigui a través de l'ús de biblioteca encara més. Així que jo penso que és un molt bon projecte.
0: Molt bé, doncs Mireia, moltes gràcies per venir al Cercle dels Mentiders.
1: Gràcies.
0: Fins la propera.
1: Fins la propera, moltes gràcies.
2: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
3: I fins aquí el programa d'avui. El Cercle dels Mentiders s'ha acabat. Avui ja no en direm més de mentides. Bé, nosaltres de mentides no en diem, perquè sempre apliquem aquella dita catalana tan nostrada que diu: si vols mentir, digues el que sense dir. I és clar, si el que sense dir és tan interessant com el que us hem explicat, doncs nosaltres no ens en podem estar. Al pròxim programa hi tornarem, amb més històries, amb més llegendes i amb més mentides. Vaja, però d'aquest tipus. Adéu-siau.

Ràdio Arenys. Take it to

0: Bon dia, som dilluns 29 de juny i és moment de començar aquest informatiu migdia. Com sempre abans, fem un cop d'ull als titulars. Avui us expliquem que els pisos de lloguer assequible del Bereu ja estan adjudicats. Oriol Leo, bon dia.
1: Bon dia. Aquest matí s'ha fet el sorteig dels 46 habitatges socials entre les 200 sol·licituds que s'havien acceptat en les llistes provisionals. L'acte obert a públic ha acollit una cinquantena de persones al teatre principal.
0: I en la plana de la política local, Arenys en Comú presentarà al govern la seva llista de prioritats per destinar el romanent alliberat de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
1: Entre elles hi hauria arreglar el lavabo del mercat municipal o recuperar les sessions de cinema a la fresca.
0: I també el Calissai i la biblioteca seran els dos equipaments municipals que funcionaran com a refugis climàtics aquest estiu. També s'hi sumaran els diversos refugis naturals situats arreu del municipi.
1: Per altra banda, l'Ajuntament repeteix aquest any la seva aposta per les polseres tèrmiques per evitar cops de calor entre els treballadors municipals.
0: Pel que fa als actes del cap de setmana, us explicarem que aquest diumenge s'ha commemorat el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
1: El manifest institucional que ha llegit la regidora d'Igualtat, Marta Serrano, ha donat pas al posterior escape room personalitzat per l'ocasió i instal·lat a la zona nova coberta de la Riera.
0: I en l'agenda d'avui torna la tradicional crema de la bota a la plaça de l'Església, un any més coincidint amb la festivitat de Sant Pere.
1: La crema, que es farà a les 10 de la nit d'aquest dilluns, anirà precedida de les completes i donarà pas a la tronada aèria.
0: En la plana esportiva, Sergi Gómez valora de forma excel·lent el seu primer any a la Lliga Portuguesa. El futbolista arenyenc ha jugat aquesta temporada a les files de l'Alberca en un any que ha estat intens per dos motius, l'esportiu, però també el personal. Comencem aquest informatiu.
2: L'informatiu migdia.
0: Els pisos de lloguer assequible del Bereu ja estan adjudicats. Aquest matí s'ha fet el sorteig dels 46 habitatges socials entre les 200 sol·licituds que havien acceptat en les llistes provisionals. L'acte obert al públic ha acollit una cinquantena de persones al teatre principal.
3: I a donar per suposat que no em tocaria. Però sí, sí, m'han trucat i es veu que sí. I res, molt content, perquè bàsicament la situació de trobar pis a Guirenys està totalment impossible.
4: Estic molt contenta, la veritat que estic agraïda, perquè al final pues, un sorteig és com una mica de sort, sense paraules.
5: Quasi no puc parlar de l'emoció, vale? Estic molt contenta de que m'hagi tocat i pues, només demanava a la Verge i a Déu, que estava en mans de Déu, i mira, m'han escoltat.
1: Així d'emocionats han rebut la notícia algunes de les persones que avui han aconseguit un futur contracte de lloguer dels pisos del Bereu. L'acte ha començat a les 9 del matí amb una gran expectació per part de les persones presents que tenien unes probabilitats d'aconseguir l'adjudicació del pis. En total s'havien acceptat 200 sol·licituds pels 46 habitatges disponibles del Bereu. L'alcalde Estanis Forç ha estat l'encarregat d'obrir la sessió recordant que aquest acte responia a la necessitat de la crisi de l'habitatge que es viu en l'actualitat.
6: I és una promoció que neix amb la voluntat de donar resposta a una necessitat real de la nostra vila. Aquest procés, com sabeu, ha estat llarg i rigorós. Hi ha gent que fa més de 2 anys ja que esteu apuntades i hem estat treballant perquè es pogués fer amb totes les garanties. Aquí vull, sobretot, a la secretària, la Teresa, que porta com un mes doncs, treballant, i el nostre arquitecte, seguint les bases establertes, perquè sabeu que des del primer moment aquest sorteig va per diversos contingents.
1: La següent en agafar el torn de paraula ha estat la secretària de l'Ajuntament, Teresa Icardo, qui ha recordat que ser escollit aquest matí no és sinònim d'aconseguir el pis. Per acabar firmant el contracte definitiu, s'haurà d'acreditar que es continuen complint tots els requisits d'inscripció fins a la formalització definitiva de l'adjudicació que es preveu aquesta tardor.
7: És important estar en el de dos i és important també estar com a suplent, sí. Encara que es resulteu agraciats amb un sorteig, si després no resulta que no podeu acreditar tot el que s'havia d'acreditar, no podreu firmar el contracte, perquè la Generalitat no ens deixarà. Que no resulteu adjudicataris, però després resulta que sou suplents, doncs potser podeu entrar perquè resultarà que els que han sigut titulars, pel que sigui, perquè hi ha desistiments també, perquè hi ha gent que, bueno, doncs que quan els hi toca resulta que ja tenen un altre habitatge en lloguer o que no els interessa pels motius que sigui. O sigui que sempre hi ha gent de suplents que acaben entrant.
1: Després s'ha procedit al sorteig dels habitatges que ha anat a càrrec de la notària del Col·legi de Notaris de Catalunya, Glòria Miñana Galdón.
0: Aquesta loteria s'ha dividit per característiques del pis, els de 2 i 3 habitacions, i per les diferents categories: mobilitat reduïda, menors de 35 anys, majors de 65 anys, famílies monoparentals i la general. Aquesta última categoria ha pogut ampliar la bossa d'habitatges amb aquelles altres que no han arribat al mínim de sol·licitud.
1: En total han estat 8 loteries diferents que han durat una hora aproximadament. Un cop s'ha acabat la loteria, hi ha hagut qui ha pogut somriure i celebrar-ho amb la família i amics. Escoltem dos dels afortunats, Martí Montmany i Maria Àngels Ramírez Sánchez, que destaquen la sort davant la complicació de poder trobar habitatge a Arenys de Mar.
4: Estic agraïda perquè al final pues, un sorteig és com una mica de sort, però bueno, tinc altres circumstàncies i bueno, el meu somni era pues, viure a Arenys, que porto 29 anys vivint aquí.
3: Perquè bàsicament la situació de trobar pis a Arenys està totalment impossible i era una de les poques possibilitats que tenia per poder seguir visquent al poble i no haver de marxar per ahí. Així que molt content i res, ara a veure què tal estan els pisos.
1: També entre els premiats hi ha Ana Maria Narváez, qui ho ha aconseguit en categoria general, tot i tenir la mobilitat reduïda. El motiu és que el procés dels habitatges va començar fa 2 anys, quan ella encara no reunia els requisits. Ara pot respirar tranquil·la perquè tindrà un habitatge accessible per les seves condicions físiques i econòmiques.
5: Molt contenta i quasi no puc parlar de l'emoció, ¿vale? Estic molt contenta de que m'hagi tocat i per la incapacitat que tinc, pues, també m'anirà bé, perquè allà on estic no anava bé per baixar amb el taca-taca i no es podia viure en allà, vull dir que... I no podia jo dependre de sortir, tenia que aprendre dels altres perquè jo sola no podia baixar l'escala. I estic molt contenta.
1: Ara caldrà esperar la publicació definitiva dels noms per part de la notària i també fixar el dia de visita de les vivendes, que es preveu per dimecres. En la sessió també hi ha participat les dues fundacions promotores, els regidors d'Urbanisme i Hisenda de l'Ajuntament, Domènec Massuet i Cristina López, i l'arquitecte municipal.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: No deixem la plana de l'habitatge, perquè els ajuts pel lloguer jove de la Generalitat s'obren aquest dilluns. La percepció pot arribar als 250 euros al mes pels menors de 35 anys que són titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer.
1: Les sol·licituds es poden presentar a partir d'avui mateix, 29 de juny, a les 9 d'aquest matí, i fins al 10 de juliol a les 2, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat al Departament de Territori, una ajuda que està destinada als menors de 35 anys que han de pagar un contracte de lloguer del seu habitatge. Els imports màxims varien en funció de la ubicació de la llar. A l'àrea metropolitana de Barcelona és de màxim 1.000 euros i a la resta de la demarcació és de 750, així com a la de Girona. En el cas de lloguer d'habitacions, el preu màxim subvencionable de 450 euros a l'àrea metropolitana de Barcelona i 350 a la resta de la demarcació. Les sol·licituds es poden presentar personalment a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, electrònicament, a través de la web de tràmits de la Generalitat, o a les borses de la xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d'habitatge.
0: I ara sí, entrem en la plana de la política local. Arenys en Comú presentarà al govern la seva llista de prioritats per destinar el romanent alliberat de l'Ajuntament. Entre elles, hi hauria arreglar el lavabo del mercat municipal o recuperar les sessions del cinema a la fresca.
1: La formació política liderada per Ricard Serrador ha intervingut aquest diumenge a la tribuna política del Dominical i, entre altres qüestions, ha exposat que properament faran arribar a la regidora d'Hisenda les seves prioritats per decidir on s'inverteix el romanent municipal alliberat. Sense avançar les propostes concretes, Serrador ha explicat que primer preguntaran què té previst el govern i quin és el límit establert.
8: Hem de quedar amb la Cristina, normalment quedem amb la regidora, la Cristina López, per parlar amb ella, per tenir clar què hem demanat cada una de les regidories, perquè la informació del govern ens arriba així, ens arriba tot a última hora, ens arriba que costa, i nosaltres tenim la nostra llista que evidentment els hi farem saber, però clar, no demanarem una cosa que ja ho han entrat ells i...
9: O que no es pugui fer.
8: O que no es pugui això, fer. Clar, en principi, no? Nosaltres ja vigilem amb això.
1: Serrador ha remarcat que porten 2 anys demanant la reforma del lavabo del mercat per als treballadors, mentre l'equipament espera les obres de millora integrals que s'han de fer. Una proposta que es manté a la seva llista del 2026, que incorpora novetats i també propostes d'anys anteriors que fins ara no s'han materialitzat. Pel que fa als 1,7 milions d'euros de romanent aprovats en el darrer ple, Arenys en Comú va votar a favor de les propostes del govern, malgrat que no siguin les seves, per evitar que els diners segueixin parats a la caixa. Una de les propostes del govern és comprar un nou camió per la recollida de la brossa i Arenys en Comú ho ha qualificat d'un dels grans errors del sistema porta a porta, tot i que ells en siguin ferms defensors d'aquest sistema. Remarquen que s'hauria d'haver parlat des de bon començament amb els treballadors, ja que és un error que la recollida s'acumuli tota a la nit, també a les urbanitzacions.
0: Més enllà d'aquestes qüestions, Arenys en Comú ha valorat també la gestió posterior a l'esfondrament de la rectoria vella, ha transmès suport i escalf a les persones afectades i desallotjades i consideren que l'Ajuntament ha respost correctament acompanyant a les famílies.
1: Ricard Serrador ha defensat la gestió feta pel govern després de l'ensorrament, però apunta que caldrà revisar-ho tot plegat per veure què ha passat. Afirma que les despeses de reallotjament no les pot ni les ha d'assumir l'Ajuntament, sinó que ho han de fer els propietaris dels immobles esfondrats i les seves asseguradores.
8: Des del nostre grup no tenim cap però per ficar-los-hi. El que cal, sobretot ara, és, que aquestes despeses no les ha d'assumir l'Ajuntament, no les ha d'assumir el poble, ha de moure's perquè les assegurances o els propietaris es responsabilitzin amb això, però que acompanyin a les famílies els primers moments, sens dubte, i dos, que després analitzi què ha pogut passar, que busquin responsabilitats i que potser també, tot i que no sigui un fallo de l'Ajuntament, que analitzem com ha anat tot.
1: Els comuns esperen que d'aquesta situació se'n pugui desprendre alguna mesura que es pugui exigir a les empreses constructores quan es facin obres similars en altres punts del casc antic de la vila per prevenir nous casos que es podrien produir.
0: El Calissai i la biblioteca seran els dos equipaments municipals que funcionaran com a refugi climàtics aquest estiu, als quals també se sumaran els diversos refugis naturals situats arreu del municipi per fer front a les altes temperatures. Per altra banda, l'Ajuntament repeteix aquest any la seva aposta per les polseres tèrmiques per evitar cops de calor entre els treballadors municipals. És una crònica de Pau Roig.
9: Arran d'una pregunta formulada per part de David Ramírez, del PSC, en el darrer ple municipal, s'han conegut els refugis climàtics que operaran a Arenys durant l'estiu. A més de la sala 1 d'octubre del Centre Cultural Calissai i la Biblioteca Pare Fidel Fita, que estaran obertes als aranyencs durant el seu horari laboral, el regidor de Medi Ambient, Domènec Massuet, ha enumerat els múltiples espais naturals que operaran també com a refugis.
10: La platanera del Passeig del Cargol, la pineda del Parc d'Antoni Torrent, la pineda monumental de Parc de Can Quintana, a la part posterior de les Cases d'Or del Bisbe, la plataneda del Parc Fèlix Cucurull, a la part superior del parc, la plataneda de la plaça Lloberes, la plataneda de la plaça Mare Paula, a la part sud de la plaça, el passeig central de Tilers de la plaça Mare Paula, la plaça de la Mina, eucaliptus, pins i lladoners a la feixa interior del Parc de Lourdes, a la zona de jocs infantils, alzines i pins dels horts municipals del Bareu.
9: Se sumen a aquestes zones els espais situats a les diferents desembocadures dels rials a les platges de la Picòrdia i el Cavalló. Tots ells estaran a disposició de la ciutadania per tal d'ajudar a combatre els efectes i perills de la canícula. Una qüestió que també preocupa pel que fa a la situació dels treballadors municipals exposats a la calor sense treva, especialment durant els mesos de juliol i agost. En aquest sentit, el govern ha anunciat les mesures que durà a terme per tal de garantir la salut i seguretat dels treballadors de l'Ajuntament. Ho ha fet la regidora de Recursos Humans, Cristina López, que ha respost una pregunta formulada per part de Ricard Serrador, d'Arenys en Comú.
11: En període d'estiu es modifica l'horari de la brigada. Ells fan l'horari de 6 del matí a la 1 del migdia. També s'han fet formacions específiques per fer front a les onades de calor, temes d'hidratació, pauses que s'han de fer doncs, durant la jornada de feina. S'han repartit polseres de calor a treballadors, que són unes polseres que detecten quina és la temperatura corporal, avisant el treballador doncs, que s'ha de resguardar l'ombra. I ara doncs, el resultat va ser molt positiu i seguim amb el tema aquest de les polseres de calor. També es reparteix crema solar i esprai antimosquits.
9: A més, com ha apuntat la titular de Recursos Humans, la brigada municipal durà a terme a partir de les 6 del matí les actuacions en zones on toca més el sol i deixarà cap a les hores del migdia les que es poden fer sense una exposició solar tan directa o amb la protecció de carpes instal·lades especialment amb aquesta finalitat.
2: Ràdio Arenys, notícies.
12: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Medina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
13: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
14: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I aquest diumenge s'ha commemorat a Arenys de Mar el Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. El manifest institucional que ha llegit la regidora d'Igualtat, Marta Serrano, ha donat pas al posterior escape room personalitzat per l'ocasió i instal·lat a la zona nova coberta de la Riera. També Pau Roig.
9: Si el dijous el ple de l'Ajuntament va expressar el seu suport unànim a la causa i el dissabte hi va haver una visita queer al Museu d'Arenys, aquest diumenge el protagonisme vinculat al Dia Internacional de l'Orgull LGBT s'ha fet present a la Riera amb un manifest institucional a les 11 del migdia. A càrrec de la regidora Marta Serrano ha celebrat els grans avenços dels últims lustres, però també ha recollit la preocupació per les ombres que encara persisteixen.
15: Però aquest orgull no ens pot portar a la complaença. Els drets conquerits no són irreversibles. Arreu del món, i també molt a prop nostre, creixen discursos reaccionaris que qüestionen drets fonamentals i converteixen les persones LGBTI+, en objecte d'odi i confrontació política. A Catalunya, les dades sobre LGBTI-fòbia continuen sent alarmants. Les agressions, els insults, la discriminació i la violència persisteixen als carrers, a les escoles, a l'esport, a la feina i també a les xarxes socials.
9: Pel que fa a l'activitat posterior, Ràdio Arenys ha pogut parlar amb una de les persones responsables de l'escape room reivindicatiu i especial per l'ocasió, que ha estat una novetat en relació als anys anteriors. Escoltem Jordi Ruiz, de l'empresa Gaudire.
16: La idea és fer una espècie de gimcana al voltant de la plaça on ens trobem ara. Llavors, els usuaris que participen doncs, responen unes preguntes pel voltant, totes de temàtica LGBT. Quan acumulen un número de punts a través de les respostes correctes a aquestes preguntes, poden venir al punt on ens trobem i fer una prova més física, també de temàtica LGBT. I una vegada han superat aquesta prova, poden pintar un mural col·laboratiu.
9: Cal recordar que en ple segle XXI hi ha més d'una seixantena de països que castiguen l'homosexualitat, perseguint també la transexualitat en la majoria dels casos. D'aquests, una dotzena contemplen la pena de mort a causa de l'orientació sexual. Lideren les xifres de persones executades l'Iran i l'Aràbia Saudita.
0: I en l'agenda social i cultural d'avui, la tradicional crema de la bota torna a la plaça de l'Església Arenys de Mar, coincidint amb la festivitat de Sant Pere. La crema es farà a les 10 de la nit d'avui i anirà precedida de les completes i donarà pas a la tronada aèria.
1: El dia 29 de juny, dia de Sant Pere i Sant Pau, vigília de Sant Marçal, és una data assenyalada del calendari aranyenc. A un quart de 10 del vespre hi haurà les completes a dins l'església, que aniran seguides per l'entrada de la flama i l'encesa dels fanalets. Des de l'organització, Jordi Mas explica quin serà el desenvolupament de la festa.
17: El rest de completes, que és una pregària molt, molt breu, dura un quart d'hora o així, quan acaba el rest de completes arriba doncs, tota la gentada de la flama del Canigó, i com que prèviament al matí s'han fet uns tallers d'elaboració de fanalets, amb la mateixa flama s'encenen aquests fanalets que després es pengen a fora, en un lloc ja especial per anar penjant els fanalets, i seguidament doncs, la mateixa gent de la flama del Canigó i el pobillatge i així doncs, són els encarregats d'encendre la foguera.
1: Aquest 2026 se celebra el 340è aniversari de la dedicació de l'Església de Santa Maria, que va ser consagrada l'any 1686 pel bisbe de Vic, l'aranyenc Antoni Pasqual i Lleu.
0: Un acte que portarà afectacions al trànsit. En primer lloc, el carrer de l'Olivar i la carretera Nacional 2 estaran tallats al trànsit entre les 9 i les 11 de la nit, aproximadament. També estarà prohibit l'estacionament a partir de les 5 de la tarda del matí d'avui en el tram de la Riera Bisbe Pol, compresa entre les rotondes del carrer Olivar i el Rial del Segle Vello.
2: L'informatiu migdia.
0: I abans de passar als esports, us expliquem també un acte d'agenda cultural amb la Coral Mar de Gospel, dirigida per l'aranyenca Memi Silà, que acomiada el curs musical amb un concert al pati del Calissai per aquest dimecres. Pau.
9: Aquest 1 de juliol, a partir de les 7 del vespre, començarà l'actuació de la Coral al pati del Centre Cultural, el seu emplaçament tradicional. Ho farà sota la direcció de Memi Silà, coneguda per la seva exitosa trajectòria com a cantant i trompetista. Ràdio Arenys ha parlat amb ella sobre la cita d'aquest dimecres i l'ADN de Mar de Gospel.
18: Mar de Gospel està format per uns 35 cantaires i que el que fem, a part de gospel, és sobretot música negra. Intentem fer un recorregut per tota la música i també la història negra. A la vegada que treballem repertori, doncs intentem treballar episodis històrics que tenen a veure sobretot amb les persones afrodescendents.
9: La Coral Mar de Gospel és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat principal la creació artística i l'estudi de la música. Es tracta d'un cor consolidat a la nostra vila, amb un estil alegre i participatiu i caracteritzat per polifonies i síncopes. La gran majoria de cantaires que l'integren són dones, motiu pel qual, des de la Coral Aranyenca, conviden els homes interessats a que s'assumin al projecte.
19: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
20: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
21: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
20: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
21: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
20: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Sergi Gómez valora de forma excel·lent el seu primer any a la Lliga Portuguesa. El futbolista aranyenc ha jugat aquesta temporada a les files de l'Alberca, un any que no només ha estat intens esportivament parlant, sinó també a la plana personal, ja que ha estat pare d'una nena ara fa 4 mesos.
1: L'Alberca ha aconseguit el seu gran objectiu de la temporada, que era la permanència, després de l'ascens a primera divisió viscut l'any anterior. Ha quedat 11è d'una lliga de 18 equips liderada pel Porto, que s'ha proclamat campió, seguit de l'Sporting de Lisboa, el Benfica i el Braga, uns equips que donen un bon nivell a la Lliga Portuguesa i que ha sorprès gratament a Sergi Gómez. L'escoltem.
22: A nivell esportiu he disfrutat molt d'un altre futbol, d'una altra lliga, d'un altre país, d'un altre llenguatge, d'una ciutat que és espectacular. Lisboa no la coneixia, a mi és molt i molt bona, i a nivell esportiu doncs un èxit, perquè hem assolit l'objectiu que era primordial després de que l'equip pugés de segona divisió.
23: Sí,
22: l'hem
23: sí.
22: aconseguit 3 jornades abans d'acabar la temporada i molt contents, molt positiva. Tens grans equips, tens equips històrics, tens estadis molt xulos i evidentment jugadors de molt de nivell, que evidentment doncs, soc conscient de que a Espanya tenim una de les millors lligues del món i és difícil no mirar cap al costat, però m'ha sorprès molt positivament el futbol.
1: Sergi Gómez ha aterrat a l'Alberca procedent de l'Espanyol, sent un dels capitans de la plantilla. Un equip que fa 3 anys estava a tercera divisió portuguesa, va ascendir a segona i llavors el va comprar el grup inversor del brasiler Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid. En mig any va aconseguir l'ascens a primera divisió i han afrontat el repte amb 30 fitxatges nous per configurar el segon equip més jove d'Europa. Gómez ja ha aportat experiència i control.
22: El rol que buscaven en mi, doncs, era aquest lideratge, aquesta experiència de, bueno, de tenir ja més de 15-20 anys a l'elit, no? Llavors, ho he disfrutat moltíssim. Al final, estar rodat de ben jove també et fa sentir més jove a tu, sí. I ha sigut molt bo, perquè el dia a dia ha sigut molt bo, i evidentment, doncs, formar part d'un projecte ambiciós com aquest, doncs, ha sigut una gran experiència. Tots venim amb un sistema diferent, amb una cultura diferent, i clar, ajuntar això i que rutlli ràpid no és fàcil, no? I per això estem tan satisfets de com a la temporada.
1: Sergi Gómez seguirà a l'Alberca la propera temporada amb objectius ja més ambiciosos que la permanència, ja que el grup s'ha rodat i consolidat durant un any i es manté el gruix dels jugadors. Els nous fitxatges reforçaran el conjunt. Demà mateix, Sergi Gómez es reincorpora al club per iniciar la pretemporada.
19: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: Com sempre, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
4: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb un temps, una altra vegada, completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí aquest informatiu de dilluns 29 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, Pau Roig, Oriol Leo i jo mateixa, Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
6: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és La Roca, situada al carrer d'Avall, número 18. Avui, dilluns, no hi ha recollida selectiva del sistema Porta a Porta. Avui el carrer Josep Ansel Clavé està tallat fins a la 1 del migdia. Els carrers Carles Gomarcín Vidiella i Bisbe Pasqual fins a les 5 de la tarda. I els carrers de l'Església i Bareu fins a les 6 de la tarda. I demà els carrers de l'Església i Bareu estaran tallats de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. El carrer Bisbe Pasqual de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. I el carrer Andreu Guri de 9 del matí fins a la 1 del migdia. I avui els trens de la R1 circulen amb demores i amb canvis de freqüència de pas a causa de la vaga convocada.
19: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Hi ha una muntanya que creix i disminueix d'alçada cada dia. Es tracta de l'Everest. Encara que solem pensar que les muntanyes són completament immòbils, en realitat estan en constant canvi. L'Everest pot variar uns quants centímetres diàriament a causa de diversos factors. Un dels més importants és l'efecte de les marees terrestres provocades per la gravetat de la Lluna i el Sol. Aquestes forces no només afecten als oceans, sinó també a la pròpia escorça terrestre que es pot deformar lleugerament. A més, els canvis de temperatura també influeixen. Quan les roques s'escalfen amb el sol, es dilaten una mica, i quan es refreden, es contrauen. Això provoca petites variacions en l'alçada. També hi ha factors a llarg termini, com el moviment de les plaques tectòniques, que fan que l'Everest continuï creixent lentament amb els anys, encara que també es pot erosionar. Aquestes variacions són molt petites i imperceptibles per a nosaltres, però amb instruments precisos que es poden mesurar.
2: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
3: Patrimonis.

0: forma part de la forma, i la forma varia molt en funció també del que vulgui dir. Quan me'n poso a treballar cada dia, em qüestiono la bellesa, entre altres coses, i d'alguna manera voldria reinventar-la, no?
1: Bellesa, potser, és algo que ens fa veure una connexió amb lo diví, no? Amb Déu, amb coses més altes. Per això que és algo com que ens toca. Hi ha algo misteriós ja darrere d'això, no? Ens agrada algo, no sabem ben bé per què.
2: Patrimonis. El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
3: Qui no percep la bellesa està condemnat a destruir-la. Per això el recinte modernista de Sant Pau s'obstina a tornar la mirada sana, innocent i verge, a tot aquell que transita pels seus jardins i pavellons. Són tres els ingredients que predominen en el modernisme, i per tant a Sant Pau: el color, la llum i la naturalesa. L'arquitecte Lluís Domènech i Montaner era un defensor de la premissa «la bellesa cura». Si ens estiréssim en un llit de l'antic hospital i obríssim els ulls, què veuríem? Verd, claror, bellesa.

0: desconegudes i interpretar-les al costat de les grans obres del repertori per a quartet de corda.
1: La bellesa presentada en infinitat de maneres és el missatge. El quartet l'equilibri en la conjunció del modernisme de Sant Pau. Un palau, una ciutat jardí per als malalts i l'hospital més ambiciós, modern i ben pensat del seu temps. I era, i és molt vell, amb la bellesa insòlita i gratuïta d'un somiador entusiasta i genial, com va ser Lluís Domènech i Montaner. Un somni que la burgesia local va pagar, perquè no fora dit, durant més de 20 anys i que ara torna a lluir davant nostre tal com l'arquitecte va voler. Voldríem expressar la bellesa en paraules per tal de retenir-la amb nosaltres en el record, però la bellesa només es contempla silenciosament. Les paraules mai no l'acabaran d'expressar del tot. Ens hi apropem, però se'ns escapa.
0: Des del punt de vista formal, la seva obra ens ha ajudat a potenciar aquesta sensibilitat latent o activa cap al vell, o recrear-nos en reflexions que ens permeten veure, com en l'arquitectura i en la pintura, aspectes invisibles i profunds del temps, la vida i la naturalesa humana. Benedetta Tagliabue i Joan Pere Viladecans obren un diàleg de comprensió i una via d'accés al misteri de la bellesa.
2: Que bé estar aquí, a l'Hospital de Sant Pau.
3: Molt, i a mi m'alegra moltíssim veure'l com el veig ara, perquè jo vaig néixer aquí al costat.
2: Ah, sí?
3: I de nano, la colla del carrer, veníem tots aquí. Deixàvem anar amb les bicicletes i sobretot amb els patinets i tot això. Però estava molt, molt degradat.
2: Jo l'he vist perquè m'ha portat l'Enric Miralles, com una de les primeres coses que m'ha fet veure a Barcelona al 89. I encara a l'hospital... I era increïble, increïble. Guapíssim, bellíssim com ara, però molt decadència. Sí. I aquesta presència dels malalts era una cosa...
3: La presència dels malalts era molt, molt perceptible.
2: És realment una de les obres modernistes més increïbles de tota la ciutat.
3: Sí, també de dubte.
2: Realment el Domènech i Montaner és un arquitecte molt especial, però potser aquest és l'edifici més complex, perquè és un edifici també que no només és meravellós i molt bonic, però també fa molta ciutat. Té un mecanisme ben pensat.
3: Sí, és clar, i a més està molt fragmentat. I és una mica com una ciutat petita, no? Com un poble petit, té un recorregut.
2: Sí que és com un poble petit, té jardins, però a sota tens totes les connexions. Llavors, a sota connectes i a dalt tens la individualitat.
1: Lluís Domènech i Montaner va idear el recinte de Sant Pau el 1901 i havia d'ocupar l'espai de 9 illes de l'Eixample. Va ser revolucionari. Faria edificis separats per als pacients en funció de la malaltia, l'edat i el sexe. Al centre hi hauria els quiròfans i, per connectar-ho tot, un quilòmetre de galeries subterrànies. El projecte global es va estroncar. Es preveia la construcció de 48 pavellons. Finalment, només se'n van construir 27. Domènech i Montaner va dirigir la construcció dels 12 pavellons principals i, després de la seva mort, el seu fill Pere va seguir l'edificació de 9 edificis més, amb un estil ja més eclèctic. Els 12 pavellons que integren el conjunt estrictament modernista varen funcionar com a instal·lacions hospitalàries des de la seva inauguració, el 1916, fins al 2009, any en què les activitats mèdiques es van transferir al nou hospital, construït en terrenys annexos a la part alta de l'antic complex. Sortien les lliteres i entraven els buldòzers. A partir de llavors, i durant 5 anys, es varen portar a terme uns grans treballs de restauració per eliminar les diferents adaptacions que amb els anys s'hi havien fet, per recuperar així la configuració original. El primer que van fer és enderrocar estructures hospitalàries afegides, fora finestres tapiades i dobles pisos. Amb la pell dels edificis neta, es podia començar a dibuixar de nou.
0: Un barracó prefabricat instal·lat dins el recinte modernista de Sant Pau, a tocar del pavelló de Sant Frederic, es va convertir durant 4 anys en el despatx de campanya de l'arquitecte Frederic Crespo. Des d'aquí va coordinar la 30ena d'empreses de construcció,

0: despatxos d'arquitectes, dissenyadors i artesans a banda, que van treballar alhora en aquesta macrorehabilitació de 13 hectàrees i mig. No és només que els pavellons estaven molt deteriorats pel pas del temps, sinó que les múltiples reformes per millorar el servei sanitari havien modificat radicalment el seu disseny primigeni. La recerca de fotografies i plànols va ser intensa i constant. El que es buscava és la màxima fidelitat al projecte original de Domènech i Montaner, que es va anar pervertint amb l'ús dels espais com a hospital durant 8 dècades.
1: El Domènech i Montaner, el que ell, la monumentalitat, la don precisament per ajudar a sanar la gent. Ell, en aquells moments, la teoria de la medicina era que els espais amb ambients amb grans volums, la gent tenia més possibilitats com de respirar més, respirar millor, diguem-ne, no? Que no amb habitacions petites, tancades. Ells creien que veritablement no tenia una facultat de sanar, no? Aquest sentiment de, o aquesta cura amb tots els detalls, amb totes les coses, per intentar sanar la gent. I el concepte arquitectònic, que també era molt important, no? És a dir, pensar com es ventilaven els espais a l'estiu, com es ventilaven a l'hivern, quins espais tenien que tenir comuns perquè poguessin anar i prendre el sol, com es protegien del sol, etc etc etc. O sigui, hi ha molts detalls de l'arquitectura que veritablement desprenen aquest sentiment d'intentar curar la gent, no?
0: Els edificis modernistes havien experimentat nombroses modificacions arquitectòniques que havien afectat tant a l'estructura constructiva com als seus elements ornamentals. Els enderrocs i desmuntatges van deixar al descobert un seguit de ferides i mutilacions que van acabar determinant la intervenció arquitectònica. Destaca la marcada voluntat de mantenir els espais tal com eren en origen i considerar els signes del pas del temps com a elements amb un valor estètic capaç de potenciar la vàlua de l'edifici, seguint com a criteri la recuperació de l'estat original en uns casos i l'explicació de la història dels pavellons a través de les seves cicatrius en d'altres.
1: Va entrar en una situació de col·lapse, però literal, no com. O sigui, hi havia pavellons com el d'urgències que la cúpula, la primera feina que vam tenir que fer va ser desmuntar-la i baixar-la perquè estava a punt de col·lapsar-se. I era necessari, és a dir, havia arribat un moment de col·lapse tots els edificis.

0: La cura i la bellesa, és a dir, la medicina i l'art, aliats per elevar l'estat d'ànim dels pacients. I així, la bellesa artística inaugura una nova manera d'acollida hospitalària.
1: Entenc que en un moment donat no tingués més remei que fer moltes intervencions que segurament avui no les farien, per això. Els hospitals, com els coneixem avui en dia, no canviaran. Sí que pot haver-hi alguns espais que potser poden ser postconvalescència, que potser poden arribar a recollir alguna de les coses que aquí crec que són interessants, no? Però els hospitals com a tal, no, per descomptat que no.

0: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: Avui en dia, el recinte modernista de Sant Pau recupera el seu valor cultural i el posa al servei de la ciutadania. Allà on els malalts buscaven l'ombra d'un arbre, en la seva convalescència, allà on els metges realitzaven autèntiques proeses de l'època, allà on tantes famílies van viure els moments més feliços i també els més malaurats de la vida dels seus, els visitants escolten atentament les explicacions del guia. Les veus del passat i del present es fonen en una sinfonia conjunta. La bellesa és una qualitat, un concepte, o fins i tot un sentiment. És un acte subjectiu que implica les sensacions que sent algú davant la visió d'alguna cosa o persona que estan influenciades per la seva cultura, desitjos, creences o maneres de viure. Molts estudiosos aleguen, doncs, que la bellesa és allò agradable als sentits i que, per consegüent, causa plaer. Així, doncs, no hi ha dubtes que per cada individu, grup social, raça o època, hi ha una manera particular i diferent de la percepció estètica. De fet, el conjunt de característiques que una societat considera com a bell, atractiu o desitjable, és el que anomenem cànons de bellesa. Aquests han canviat notablement en el temps, de manera que trobem una gran diferència entre els cànons antics i els actuals.
2: Quin lloc, eh? Això realment fa pensar a què és la bellesa.
3: Sí, l'atmosfera de la bellesa, eh?
2: Clar. No sé ben bé, no?, què podrà ser la bellesa.
3: És molt difícil.
2: Difícil?
3: És molt difícil perquè sempre és a posteriori, el cànon.
2: Clar.
3: I cada època té la seva bellesa, és clar.
2: Bueno, tens raó, no? Depèn, segur que depèn d'un cànon, d'una
3: sí.
2: època, va canviant, però algo com permanent al món de la bellesa hi ha d'haver.
3: Amb la bellesa passa com la felicitat. Per mils i mils de persones que ho preguntis, cada una et donaria la seva opinió. Independentment de que hi ha coses que són belles i s'ha acabat. Com és on som ara, no?
2: És veritat, aquesta contradicció. Però realment és veritat. És una mica la reacció que algo provoca a dintre sí. d'una persona o de les persones. Per això que últimament pensava, mira, en el fons la bellesa filosòficament podrà ser aquella connexió que trobem amb lo diví.
3: Sí.
2: Sobretot en arquitectura, ara que estem en una cúpula, aquesta cosa de l'espai sí. Redon...
3: Com... La llum. L'atmosfera,
2: la
3: el so...
2: Els colors...
3: Sí, sí.
2: Aquí aquesta cosa dels colors, aquí a dintre de l'Hospital Sant Pau, clar, juga un paper.
3: És una pinacoteca esplendorosa. Enorme. Sí, sí.
2: És veritat.
3: Tot el modernisme, eh?
2: Clar.
3: El modernisme.
2: S'atrevien molt.
3: S'enfrontaven per primera vegada amb la natura,
2: eh?
3: Clar. I volien donar constància.
2: Clar, potser ho volien reproduir d'aquella manera.
3: Sí,
2: com,
3: sí.
2: Dir, que macos que són les flors. Pues fem tota l'arquitectura a forma de flors. La planta, les decoracions i, a més, els colors. Agafem tots els colors de la naturalesa. I és impressionant.
3: Potser sí que la bellesa és sanadora.
2: Clar.
3: I que hi ha colors que són més terapèutics que d'altres, i d'altres n'hi ha que irriten molt.
2: Segurament hi ha coses, belleses, que queden sobretot per l'esperit de la salut humana, no? Segurament hi ha coses que no van bé a l'individu, a la persona, i altres que sí, no? Altres que porten una mena d'harmonia, que segurament quan una persona està malalta necessita sí. tindre aquests inputs exteriors que li porten com una sensació de plaer a dintre.
1: Sí. Contemplem amb absoluta claredat Domènec i Montaner passejant entre pavellons, a mig alçar. Podem imaginar els escultors, els ceramistes, els mosaïcistes, els vitrallers, els pintors i els fusters que revestien l'art d'aquell futur hospital. Els artistes i artesans van captar la bellesa del món vegetal i el van interpretar adaptant-lo a les arts aplicades a la construcció. Façanes i interiors es cobrien de flors, fulles i tiges en forma de vitrall, de ferro, de mosaic o de ceràmica. La ceràmica és l'encarregada de portar color, vitalitat i dinamisme al conjunt modernista de Sant Pau, tot alleugerint la densitat constructiva. Lluís Domènec i Montaner va utilitzar la ceràmica de manera intensiva a l'interior dels pavellons dedicats als malalts. A l'exterior s'hi troba, en funcions decoratives, tant ceràmica pintada sobre portes i finestres com elements corporis de ceràmica vidriada amb pinacles, xemeneies i florons. Junt amb les peces policromades dels sostres en forma d'escates, aquestes peces mostren l'interès de l'arquitecte per la recerca de formes i motius plenament modernistes. Dins del projecte de rehabilitació del conjunt modernista, la restauració dels elements artístics va comportar una cura important per respectar al màxim l'obra original, recuperant les possibilitats decoratives que Domènec i Montaner va saber portar a la seva màxima esplendor.

0: En el taller de ceràmica Comella de Granollers, totes les possibilitats són benvingudes. Els materials, les formes, els motlles, els esmalts i els detalls, encara per perfilar, s'aturen en el temps per mostrar totes aquelles possibilitats infinites que poden acabar esdevenint. Fill del també ceramista Antoni Comella Serret, Toni Comella destaca per incorporar la ceràmica a l'arquitectura contemporània i d'autor, la seva constant difusió de l'ofici i col·laboració amb el món acadèmic i donant continuïtat a una nissaga d'artesans que prestigien la ceràmica en àmbit internacional. Entre la relació d'edificis històrics en què Ceràmica Comella ha intervingut de manera rellevant, sobresurten les actuacions al Parc Güell, al Palau de la Música, al Mercat de Santa Caterina o a l'Hospital de Sant Pau, tots a Barcelona.
1: A Sant Pau hem treballat durant molts anys, sobretot fent la ceràmica de l'exterior, dels exteriors. Hem fet pinacles, hem fet escates, hem fet les torres del dipòsit, però potser hem estat com 10 anys amb diferents intervencions. I ara sembla doncs, que llueix el que es mereix l'Hospital de Sant Pau, que és un edifici patrimoni de la humanitat, que és un exemple de l'ús de la ceràmica en arquitectura super, super interessant.
0: Domènec i Montaner donava una gran importància a la ceràmica, de la qual era un entusiasta i un estudiós. A finals del segle XIX, la recuperació de la ceràmica es va considerar un transmissor dels valors antics, convertint-la en una part important de l'ideari nacionalista. En aquest context, l'arquitecte tenia davant seu la millor oportunitat per desenvolupar un programa integral que va dissenyar detalladament.
1: Per mi és un exemple molt únic de com la ceràmica pot ornamentar tot un recinte. O sigui, per la ceràmica és un gran lloc perquè tota l'ornamentació doncs, és ceràmica.
0: El pas del temps ha passat factura en molts oficis artesans que s'han vist superats pels productes industrials, que en moltes ocasions han romput la trajectòria de nissagues familiars que havien transmès el seu bon saber fer de generació en generació. Donar rellevància a l'artesania per no oblidar que forma part de la història i de l'etnologia, però també dels temps actuals, perquè són oficis no només vàlids, sinó també necessaris i imprescindibles.
1: L'ofici i la tradició és el que ens fa diferent en un món global. Quan no hi ha ofici i quan no hi ha tradició, les coses per mi es vulgaritzen i són iguals aquí que a Tòquio, que a Londres. A mi m'agrada utilitzar aquest terme de glocal, que és lo local relacionat amb lo global. I l'ofici i la tradició fa que tinguis aquesta particularitat que et faci diferent.

0: La cura i la bellesa no és en si mateixa un fet, sinó el resultat de la trobada de la llum i la foscor. És a dir, la medicina i l'art aliats per elevar l'estat d'ànim d'aquells que van a les consultes mèdiques o dels ingressats en un hospital privilegiat. I què millor que rebre'ls amb l'harmonia de formes i colors de l'art, reflectida en les parets més transitades per aportar sossec als que anhelen resoldre qualsevol tipus de patologia?
1: El domènic intentem fer aquí una obra d'art.
2: Una obra d'art.
1: Una obra d'art.
2: Una obra d'art completa.
1: Sense pal·liatius.
2: Sí. Sí, sí.
1: I fins i tot jo crec que molt funcional per l'època.
2: I amb un missatge que jo crec que és algo molt contemporani. O sigui, que pensar que als hospitals també tenen prendre en consideració l'alma del pacient, no només el seu físic, no? El fet que tu et trobis
1: clar,
2: bé...
1: Que no solament és el tracte humà, sinó que és el tracte visual.
2: També.
1: El tracte de l'ambient, de l'atmosfera... És que són moltes coses.
2: Clar.
1: Deu ser el secret de la bellesa.
2: Clar.
1: Que són moltes coses i no les sabem definir amb una.

La bellesa és una qualitat que no es dona en qualsevol lloc o circumstància. Desitgem allò que no tenim, allò que no coneixem prou, allò que se'ns escapa de les mans. El misteri genera bellesa. La distància fa les coses atractives. Què és, en essència? Quin és el missatge profund de la bellesa? Sant Pau exemplifica que l'experiència de cura és abans de res una trobada, una relació. I què millor que l'emoció per apropar les persones? Quan la vida et parteix en dos, es desplega davant teu l'oportunitat de travessar el dolor i redescobrir el misteri de la bellesa. Una bellesa que combat la superficialitat i desafia els estereotips. Una bellesa que és el que és, amb la seva diferència. Una veritat que abraça i estima la vida.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Arenys, 90...
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Ràdio Arenys.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
3: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
4: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
0: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost.
3: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les admetien després a deutes abusius.
0: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
3: El Teatre Grec de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari. L'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
0: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, Ana Freixa.
5: Va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
7: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
7: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
3: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
9: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
3: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que el situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en la emergència.
3: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
10: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
11: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines. Una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
12: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
14: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
15: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
13: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
17: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
16: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
19: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
20: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostumen entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
19: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
0: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
3: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
1: Notícies en xarxa.
0: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
21: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis, gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
22: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo, com a estudiant, això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
23: Aquests pisos com aquests, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
21: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels Premis als Projectes Innovadors de Càritas Espanyola.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
3: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïbles distribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
0: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podrien rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
0: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera de Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
2: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
0: I a una de les propostes d'aquest Grec, Alec Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Alex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
6: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
5: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
0: Encara a Barcelona, la capital catalana esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
8: Ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
3: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
24: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria, superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinac, ho valoraven així.
25: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
26: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
24: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I al Barça d'hoquei patins s'ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons de Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'Hockey Lliga masculina, amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76, davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27, en el darrer quart va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
4: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, de, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
24: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyànigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camproví.
7: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no sea el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint, y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
24: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail, disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
0: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta. Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: Finques Blaumar.
10: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
10: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
10: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
11: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
12: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
11: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
14: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants: obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
4: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
2: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
5: Des que va començar la temporada de bany ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
6: Per molts socorristes que tinguem, per molta normalitat que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
5: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
2: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
5: El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural l'Òpera dels Tres Rals des d'avui i fins dimecres.
2: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
7: Va superar el play-off de descens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb un temps, una altra vegada, completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 30.

0: 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
1: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
3: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
1: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
4: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
5: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
4: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
4: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
6: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
4: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
7: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància tindrà

0: de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines. Una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
1: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: La meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès Jordi Tort.
5: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
6: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
4: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
2: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
7: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern al Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
8: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
7: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
11: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
10: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
2: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
12: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen, assenyalen, afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
13: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
12: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
2: Són 3:45. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
14: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
2: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
15: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
16: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
15: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell-Vico, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
9: Notícies en xarxa.
2: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
17: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi, amb dades del període 2022-24, situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
18: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
17: D'altra banda, el tram amb més accidents a la demarcació es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
3: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades el 2015.
2: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
2: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles, amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
19: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec.
2: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: Les galeries subterrànies del Castell de la Suda, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
21: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
20: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
2: I és moment per a la informació esportiva. ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
3: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens, va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
0: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
1: La veritat és que ens sentim campions de Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
3: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida a l'última temporada com a cedit. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Pons Arnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, tots va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau ho valorava així.
22: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir, però aquest és el marc i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
3: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a la Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
23: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i ha anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme i després a la cresta ja. Fins i tot les baixades no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferència, o sigui, les pulsacions se m'han disparat, és aquest tros final, baixada, anava... fa molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat.
3: Cirabella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
2: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
24: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
25: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
24: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
25: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
24: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
25: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
9: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: Ràdio Arenys.
3: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrel, el programa agrari de referència d'UA Bullera Ràdio. Una edició la d'avui que la dedicarem a parlar dels reptes que afronta el sector avícola i també coneixerem un projecte de ioga rural de la mà de l'Eric López. Comencem.
1: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
2: L'entrevista.
0: Comencem una nova edició de l'Arrela d'aquesta setmana i avui la volem dedicar a parlar de la Federació Avícola Catalana per intentar fer una radiografia el més completa possible de com es troba el sector avícola català. Per això, avui qui ens acompanya des de l'altra banda telefònica és justament la directora de la FAC, Anna Toda. Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
0: Aquesta radiografia, aquesta anàlisi, la volem fer davant d'un context global complicat i podríem dir que exigent. Si fem una primera visió, una primera visualització, en quin estat es troba ara mateix el sector avícola català?
3: Bé, de forma general, això, una visió pel damunt, podem dir que està en una bona situació. Portem 2 o 3 anys on els factors s'han posat d'acord perquè tinguem una bona demanda, una oferta adequada a aquesta demanda, no tinguem les preocupacions sanitàries molt, o sigui, amb crisis molt fortes que ens afecten directament i uns costos continguts, que també és molt important. Uh-huh. El que és cert és que al mateix temps que hi ha aquesta situació de dir, bueno, estem bé, estem tranquils, al mateix temps, al costat de forma paral·lela, estem preocupats perquè veiem que la situació general és inestable.
0: Uh-huh. I aquesta inestabilitat, en què es pot traduir en el sector avícola?
3: Aviam, en general, és, jo diria, i això deu passar en tot el sector ramaders, és allò de l'efecte, o que es diu de l'efecte papallona, de que passa alguna cosa a l'altra punta del món i encara que no que sembli mentida, té efectes. Per exemple, tota la problemàtica que està havent a la guerra del Golf, aviam si s'acaba i s'estabilitza d'una vegada, doncs què passa? Doncs que ha afectat els preus de l'energia. I l'energia és molt important en el sector ramader i en tots els processos posteriors. Ha afectat també el preu dels fertilitzants. I els fertilitzants, ni en pocs o són cars, això farà que els conreus, els cereals, les lleguminoses, les proteïnoses, també siguin més cares. I ja sabem que l'alimentació animal és el cos més important que té la ramaderia i l'agricultura també, per suposat. Per tant, de forma indirecta, ens afecta i ens afecta molt qualsevol cosa que provoqui aquesta inestabilitat dels mercats energètics, dels mercats de subministres.
0: L'afectació és més greu en el moment en què es genera aquesta inestabilitat o si aquesta inestabilitat perdura en el temps i es va cronificant a mesura de que va canviant ella mateixa però no hi ha moments llargs de tranquil·litat. Què és pitjor, l'impacte immediat o l'impacte continuat?
3: Jo diria que segurament els impactes són diferents. Quan és quan la cosa s'estabilitza, diguem, la inestabilitat es cronifica, llavors això fa que les empreses per necessitat s'adaptin. Però això vol dir, amb tota seguretat, increment de costos. Uh-huh. Igual perquè redueixen els subministres o perquè s'han d'adequar a aquesta nova situació. Clar, quan es provoca la crisi, doncs les empreses, en general, tenen un marge d'actuació, són flexibles, però clar, dintre d'uns marges. I llavors l'impacte puntual pot ser molt fort.
0: Perfecte. Si anem a analitzar una miqueta, fer com una anàlisi d'AFO, comencem pels punts potser més dèbils o que caldria blindar més. Per exemple, ara mateix, si parléssim d'amenaces sanitàries, quines tindríeu?
3: Com a la principal amenaça sanitària és la influència aviària. I el fotut és que ja no estem veient com això pot ser crisi sanitària, sinó que està esdevenint un factor endèmic. Allò de dir, bueno, serà la, hem d'aprendre a conviure amb aquest risc que sembla que hagi de ser permanent.
0: Clar.
3: Aleshores, això canvia tot el concepte, no, de sanitat que s'ha de tenir. De dir, bueno, és una cosa amb la qual no podem... O sigui, tenim eines per prevenir-ho, però no ens dona la seguretat ni al 100% ni molt menys.
0: Quines eines teniu per prevenir-ho?
3: Bàsicament és bioseguretat i vigilància. Bioseguretat al 100%, de forma que podem dir que si no hi ha bioseguretat, segur que ens entrem a casa. Si hi ha una bona bioseguretat, reduïm el risc. No ens assegurem de que no entri, perquè això és gairebé impossible, però sí que reduïm el risc. Però si hi ha una mala bioseguretat, entrarà. Uh-huh. Això és una cosa, i l'altra és vigilància. Clar, estem en un sector molt professional i, afortunadament, els veterinaris, els tècnics, els agricultors també estan molt a l'aguait de qualsevol cosa, qualsevol canvi que poden percebre, que ens pot posar en alerta, dir, aviam si tenim un cas. I qualsevol mínima senyal s'avisa i s'actua, perquè també sabem que quan més aviat s'actuï, més aviat es pot controlar i reduir la pasta.
0: Clar, abans deies, haurem d'aprendre, no, a d'alguna manera com a conviure amb aquesta situació, però es pot arribar a conviure-hi?
3: Home, ara, aviam, tot el sector jo diria que té al cap de dir això, podrem conviure-hi d'una forma més tranquil·la quan puguin hi haver vacunes d'aplicació generalitzada i que no suposin... O sigui, com poden llevar vacunes per altres temes. Val? Uh-huh. Però mentre això no passi, hem de conviure-hi. Abans sabíem que només era una malaltia que bàsicament ens afectava a l'hivern, s'allargava una miqueta més, però era l'hivern, ara ja sabem que és tot l'any, uh-huh. Sabem que les aus salvatges en tenen, i que llavors en qualsevol moment pot aparèixer i que pot haver un focus. Bueno, uh-huh. De fet, estem convivint ja des de fa uns anys amb un risc elevat en qualsevol moment.
0: Uh-huh. En aquest sentit, des de la Federació Avícola Catalana, quina valoració en feu de la feina que s'està fent a nivell institucional i de conselleria?
3: Sobre aquest tema?
0: Sí.
3: Home, nosaltres creiem que, o sigui, nosaltres aquest hivern i amb aquesta campanya hem tingut dos casos, dos granges afectades. L'altre va passar fa dos anys. I tant amb aquests més propers com l'altre, estem contents de com ha actuat en conjunt, tant la conselleria com el sector. Que tots hem tingut molt clar quines eren les prioritats i que havíem d'actuar de forma molt coordinada, amb molta velocitat, donant informació, facilitant la vida a les altres granges no afectades directament, però sí que estan dintre dels radis. I jo crec que aquesta bona coordinació entre l'administració i el sector ha sigut primordial per posar fre al que s'és pogut estendre i no es va estendre en cap cas a casa nostra. O sigui, nosaltres estem contents, molt contents de com s'ha actuat de forma conjunta d'administració i sector, sí.
0: Perfecte. Parlem d'una altra qüestió. Els acords comercials, en el vostre cas, en el vostre sector, quin és l'impacte que tenen els acords comercials que s'estan prenent?
3: Aviam, amb el tema de Mercosur, i comparguem absolutament amb tot el que diu el sector ramader, encara que en el nostre cas la carn de pollastre i els ous tingui la consideració de producte sensible. Okay. Aviam, aquí a la Unió Europea, durant molts anys, ha fet un esforç molt important a tot el sector per produir amb unes normatives molt exigents. I això ha donat lloc a un producte que és molt valorat pel consumidor, sap que es produeix amb uns requisits altíssims i amb uns costos associats a això també molt alts. Aleshores veiem com, per uns acords globals, que no dubtem que globalment les economies siguin bons, però que les especificacions poden fer mal. I en el tema aquest, clar, resulta que els països de Mercosur, especialment Brasil, que és un gran productor de pollastres i també d'ous, la produeixen amb uns costos molt, molt inferiors. Però molt, molt, molt inferiors. I, a més, uns costos, bueno, unes exigències regulatòries també molt diferents a les nostres. Per tant, el producte que pot venir d'allà no és igual que el nostre. No s'ha produït en les mateixes condicions i això produeix una situació de competència deslleial que, a més del tema econòmic, preocupa per de dir, bueno, el consumidor sabrà en cada moment el que està menjant. I tot l'esforç que hem fet nosaltres per dir, consumidor, esteu pagant per un producte d'altíssima qualitat. Pues en aquest cas no és així. Llavors, preocupa una mica tot plegat, saps? Aquesta situació de sempre de la ramaderia com producte de canvi, saps?
0: El que apuntaves ara de la ciutadania em sembla rellevant, perquè realment creieu que la ciutadania, que la gent som conscients del que mengem i de l'impacte que poden tenir aquests acords també en nosaltres?
3: Jo crec que sí, que és conscient de... Bueno, no sé, igual jo també, com estic en el sector, ho dono per suposat, que la gent és conscient, però el que jo diria que de forma clara se sap de que aquí hi ha uns condicionants laborals, mediambientals, de les emissions, de les dejeccions, de la seguretat, de la sanitat, del benestar animal, que són molt importants i que fora no hi són. Que segurament estan en el camí, també d'anar millorant progressivament, però avui en dia no hi són. Llavors, també és una mica hipòcrita de dir aquí demanem molt sostenibilitat ambiental, però portem producte de llocs que no la tenen en compte.
0: Clar, clar. En aquest sentit, no sé si hi ha algun altre acord comercial que s'estigui negociant o que s'estigui treballant ara que nosaltres desconeixem i que també us podria perjudicar.
3: No en tenim consciència. O sigui, ja han signat també el d'Austràlia i el de l'Índia, però aquí no sembla, no ens afecta. També ens preocupa tot el tema d'Ucraïna. Això sí, també ens preocupa, perquè Ucraïna és un gran, gran, gran productor amb unes condicions de producció molt favorables, perquè és un país cerealístic ja brutal i té unes granges enormes. I a més, que està en camí d'entrar a la Unió Europea. Però avui per avui té unes condicions d'entrada al seu producte favorables. I encara que s'apliquin aranzels, els seus costos de producció són tan baixos que segueix sent molt favorable a la seva entrada de productes i pot provocar distorsions al mercat comunitari.
0: Perfecte. Anna, si mirem, ara hem fet una mica de radiografia del present, del que tenim fins ara. Si saltem una miqueta a mirar al futur, cap on ha de caminar o cap on hauria de caminar el sector avícola català?
3: Aviam, jo diria que el sector avícola català, i això jo també crec que és reconegut per tot el sector ramader, per les administracions, és un sector molt professionalitzat, molt organitzat i que té molt clar també el que és i les seves necessitats. Ara bé, així com amb la carn, estem, jo diria, un pas potser més endavant. El sector de l'ou està format més per empreses de mida mitjana i petita. Llavors, el seu futur també depèn molt del relleu generacional que es doni en aquestes granges. Aleshores, jo crec que aquí caldria treballar per no perdre el pes d'aquesta avicultura d'ous de consum, de tipus, això, mitjà-petit, que forma una xarxa molt extensa en tot el territori i que creien que és important mantenir.
0: Uh-huh. Relleu generacional...
3: Llavors, jo crec que aquest és un repte uh-huh. important.
0: El relleu generacional, com l'afronteu? És a dir, amb cert optimisme, pessimisme perquè no hi és? En quin moment us trobeu?
3: Ai, jo no voldria ser pessimista, però de vegades també obliga. Bueno, també, és que també ho vas veient, com van tancant les granges, perquè, clar, coses que abans, mides de granja, que potser abans eren rentables, la gent podia viure d'aquella mida, doncs ara ja no. I, vulguis o no, també s'ha d'anar agafant dimensió. I agafar dimensió, això vol dir tenir unes perspectives de futur, que si la gent que està al front d'aquella granja és gran, igual ja no es veu en cor ni en capacitat de tirar-ho endavant. Llavors jo crec que, bueno, jo pel tema de consum i el relleu generacional soc una mica pessimista, uh-huh. malgrat que també el sector està passant un bon moment. Uh-huh. L'ou és un producte que, a més, s'ha reivindicat molt sí. dintre del consum, tant gastronòmic com en tema nutritiu, tema de salut. Llavors, igual això pot ajudar a que, això, a que la gent també agafi aquest negoci.
0: I tant. És que, a més, una de les coses que ha passat amb l'ou és que s'han desmitificat d'una vegada per totes tots els mites i les informacions falses que es deien que l'ou portava colesterol, que no es podia menjar X ous a la setmana perquè t'afectava a la salut, quan està demostrat científicament que el consum d'ou és necessari, és imprescindible i que es poden consumir perfectament 2-3 ous cada dia perquè no porten colesterol.
3: Sí, sí, exactament. O sigui, realment, això del mite del colesterol sí que podem dir que està absolutament erradicat. Uh-huh. Estem feliços perquè el sector ha fet un esforç important i avui creiem que també estem en una situació d'això, perfecte, de reivindicar que no només es fa molt bé, sinó que més el producte en si és un producte molt bo.
0: Uh-huh.
3: Amb una
0: això...
3: molt bona... característica de contingut proteic.
0: Exacte, és que és proteïna d'altíssima qualitat. Això fins ara això us afectava o potser no a nivell de xifres, però portar aquest mantra a sobre us afectava a nivell econòmic o empresarial?
3: No, jo diria que ja fa temps que no. Uh-huh. El que passa és que clar, en primer lloc, sempre vols que si una cosa tu estàs convençuda que és bona, home, doncs que sigui reconegut en general. I després també és cert que aquests mites són molt fàcils d'instituir i costen molt de treure. Fins i tot quan al carrer ja hi ha una corrent important que diu, ei, el producte és bo, res, no passa res, encara et trobes amb algun metge que diuen, ei, però és que el meu metge em diu no sé què, o el meu nutricionista em diu que no sé quantos. És a dir, sisplau, no, o sigui, jo diria més que efecte econòmic de moltes granges, i no, perquè afortunadament l'ou sempre ha estat molt present a tota la gastronomia del dia a dia de totes les cases.
0: Mm-hmm. Perfecte.
3: Però ara, que està de moda, doncs els ajuda també a tirar una mica més.
0: Sí, perfecte. També avui que podem parlar amb l'Anna Toda, directora de la FAC, volia també posar sobre la taula una miqueta el paper que jugueu vosaltres dins del sector. Quina és, pels oients que ens estiguin escoltant i potser no estiguin avesats al vostre àmbit, quina és la feina que feu des de la federació?
3: Mira, jo diria que el sector avícola ha traït dos elements molt importants. Jo té la professionalitat i després l'organització. Aquesta organització és que estem sota dos paraigües que treballem conjuntament, que és un, nosaltres, la Federació Avícola Catalana, i l'altre és el FISAC. Uh-huh. La Federació Avícola Catalana el que fa és la veu dels avicultors, dels productors avícoles. La veu per parlar davant de l'administració i per parlar davant de la societat. I per això mateix estic parlant amb vosaltres, uh-huh. també com mitjà per parlar amb la societat. Aleshores, aquesta bona organització que tenim us permet que les problemàtiques o les crisis puguin ser també tractades de forma conjunta d'una forma més fàcil. No vull dir solucionades, perquè a vegades es poden solucionar, però com a mínim aquesta única veu és més fàcil d'interlocutar en tots els sentits.
0: Com ha anat evolucionant també una miqueta la federació? Si no m'equivoco, ara teniu ja més de 260 socis.
3: Sí. Sí, però aviam, nosaltres diem els socis, però penso una cosa, tenim des de socis molt grans, o sigui, tenim empreses del grup Vall Companys, per exemple, que són socis molt grans, a també tenim socis molt petitets, que igual tenen 30 gallines. Uh-huh. Aleshores, tenim una gran diversitat. Tenim des de la gent que fa carn, la gent que fa ous, la gent que té els animals reproductors, la gent que fa recria, a més, està distribuït per tot el territori català. O sigui, la diversitat és immensa, en tots els sentits. Uh-huh. I el sentit potser més clar és amb aquest, és amb la mida. Des de la gent és que tenim, avui se'ns ha donat d'alta un productor que té 20 gallines.
0: Carai.
3: Bueno, perquè donarem el mateix servei d'informació, d'assessorament, que no pas el que té pues, 500.000 gallines.
0: Clar. Bueno, que això també diu... o sigui, parlem molt bé de vosaltres en el sentit de que és... Si veuen reflectits o es veuen que els hi podeu donar un paraigües independentment de la seva, del seu tamany, no? De la seva mida.
3: És que jo crec que els problemes, clar, nosaltres no ens ficarem com a associació ni en temes comercials ja, ni en temes que són propis de cadascú. Però sí que el paraigües normatiu, les problemàtiques, les crisis, ens afecten absolutament a tots, siguin grans o siguis petits, siguis de car o siguis d'ous. Uh-huh. I llavors, amb aquest paper sí que som rellevants, jo crec.
0: Uh-huh. I tant, perfecte. Anna, abans d'acomiadar-te, amb gairebé 50 anys de vida a les esquenes, a partir d'ara, la Federació Avícola Catalana, si m'haguessis de destacar un repte o algun projecte que creus que necessiteu com a federació, quin seria?
3: Ui, això és molt difícil, Va ser la pregunta més difícil de tota l'entrevista. Jo crec que és el no quedar-nos enrere respecte a les empreses. Clar, tenim empreses que innoven molt perquè és una necessitat. Si no s'innova, estàs fora de tot. I jo crec que la federació haurà de fer un esforç per no quedar-se enrere, sinó per anar de forma paral·lela al que estan fent les empreses. Perquè si no també és molt fàcil de dir, bueno, estem aquí en el nostre paraigües, aquí a les oficines de Barcelona i ja està. Però jo crec que hem d'acompanyar més a les empreses en aquest camí de la innovació.
0: Perfecte, doncs per part nostra, des de UAU Lleida Ràdio, intentarem també acompanyar-vos en aquest procediment, en aquest procés, també donant-vos veu justament per anar explicant tot el que pugueu fer a partir d'ara i també les demandes, les queixes, les reivindicacions que feu des de la federació per poder analitzar una mica com evoluciona aquest sector avícola català. Ho deixem aquí, Anna Toda, director de la FAC, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies i fins sempre.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
4: Amb nom propi.
5: Avui parlem amb la Noemí Vidal, que és la fundadora de Yogami, que és un projecte que uneix el ioga, el benestar i també la connexió doncs, amb el món rural. Així que, sense més espera, saludem a la nostra convidada, Noemí. Molt bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Bé, Noemí, per començar, explica'ns una miqueta, a grans trets, no?, què és Yogami i com definiries aquest projecte per algú que encara no el coneix.
6: Yogami pues, és un projecte de benestar que bàsicament neix de la unió pues, que hi ha entre el ioga, no?, la natura i pues, la vida rural. Va començar pues, una mica com una manera de compartir tot el que jo pues, estava vivint en aquell moment, quan ho vaig començar, de baixar revolucions i tornar al cos.
5: Sí.
6: I, bueno, bàsicament vindria a ser una miqueta això, no? Que quan connectes a, pues, amb el teu cos, amb la natura, pues, comencen a passar coses, no? Coses molt, a vegades, més profundes del que et penses. I, bueno, és una mica més del que... de viure diferent.
5: Noemí, la teva història, no? Doncs està lligada a aquest projecte. Vas comentar, no? fora de micros que doncs vas estar a Barcelona i llavors vas fer el pas cap a un món molt diferent, no? Del que has comentat ara a Yogami, que és a l'Alt Urgell. Què et va portar, doncs, a prendre, doncs, aquesta decisió de deixar la ciutat i apostar per la teva vida rural? Pots fer una mica de grans trets de com ha estat aquesta evolució, no? De personal, diguéssim.
6: Sí, aviam, jo soc de Barcelona de tota la vida. Vaig néixer allà i, bueno, semblarà una mica tòpic, no? Però bàsicament vaig arribar a Oliana, a l'Alt Urgell, per amor. El meu marit és de Oliana, sí, de sempre. I bàsicament, pues, bueno, va haver un moment que em vaig quedar sense feina a Barcelona. Va ser un moment bastant caòtic i al final vam decidir anar a viure a Oliana. I, bueno, no et seré sincera, al principi va ser, pues, un gran canvi, no? Va ser molt difícil, sincerament, al principi, perquè, bueno, venia, pues, això, d'un ritme molt diferent, d'una ciutat...
5: Exacte.
6: D'on tot va massa ràpid, d'on no pares, no? Venia, pues, de fer, i, bueno, va ser començar a veure les coses des d'un altre punt de vista, no? Des d'un altre ritme.
5: A què et dedicaves allà a Barcelona, a Noemí?
6: Sí, jo vaig estudiar Ciències Empresarials. Ens vam conèixer ja, no?, amb el meu home. I, doncs, al final, pues, vaig treballar a diferents bancs, vaig fer lo típic, no?, a la universitat, al màster, bueno, la carrera, no?, i vaig fer pràctiques i demés, feines, sobretot a nivell de banca, la majoria.
5: Sí.
6: I bueno, va haver un moment en què, pues, va costar molt trobar feina i bueno, va ser bastant difícil i al final vam prendre la decisió de tornar, bueno, d'anar a viure a Oliana i tenia un negoci familiar i bueno, a partir d'aquí, pues, vaig començar a descobrir una altra manera de viure, no? Tot i que al principi, ja et dic, em va costar moltíssim, però, bueno, a poc a poc vas començant a connectar amb els ritmes del poble.
5: Exacte, clar, perquè l'oient entengui, no? Estem parlant d'un projecte que és Yogami, que ara entrarem en matèria de tot el que és, de tot el que engloba i una miqueta més, però per ficar l'oient en no? Per posar l'oient en context, doncs la Noemí que estava a Barcelona, va marxar a l'Urgell, doncs llavors va començar tot aquest projecte del qual ara entrarem a parlar. Però abans, Noemí, quin... Ara que parlaves, no?, d'aquest canvi de la ciutat una mica més al món rural, quin impacte va tenir aquest canvi en el teu benestar i en la teva manera d'entendre la vida?
6: Doncs va donar un gir totalment, va canviar completament la meva perspectiva, no? Vaig començar, pues, no al principi, perquè em va costar una mica fer aquest clic que dic jo,
5: sí.
6: Però un cop el vaig fer, vaig entendre, no? Pues que no calia anar amb aquest estrès, amb aquest corrents a tot arreu, no? Que venia portant de Barcelona. Vaig començar a escoltar-me què necessitava. Bueno, a vegades si no pares, no pots escoltar el que realment necessites i pues, bueno, va ser com un detonant, no? El primer detonant per retrobar-me a mi mateixa.
5: Creus que hi ha moltes persones que avui dia viuen massa, doncs, desconnectades de la natura i dels seus propis ritmes, en ritmes que potser, doncs, acceleren, no?, la nostra vida? Què n'opines?
6: Sí, totalment. O sigui, moltes persones, malauradament, estan com desconnectades, no? Estan bàsicament connectades, però a pantalles, notificacions, xarxes socials, a obligacions, bueno, a moltes coses, no?, que a vegades fan que et desconnectis de tu mateix.
5: Exacte.
6: No? I la veritat és que la natura, pues, ens recorda tot això, no? Ens recorda tornar a l'essencial, no? A l'anar lent, anar a un ritme diferent, no? Pausat, pues, amb uns ritmes que marca la natura, no? En realitat.
5: Exacte. Doncs si et sembla, Noemí, comencem una miqueta, et pregunto, no?, per aquest projecte Yogami, del que hem vingut a parlar una miqueta, però també doncs, després de fer aquest background, no?, perquè l'oient ho entengui bé, com va sorgir la idea de crear Yogami?
6: Bé, va ser, la veritat és que va sorgir com molt natural, no? De fet, no ho vaig buscar, va venir a mi. Va començar en que, bueno, al tornar al poble, doncs vaig redescobrir el ioga des d'una altra manera, no?, de viure'l, no només anar a posar al gimnàs a fer ioga, que és el que havia fet a Barcelona. Llavors, a partir d'aquí, doncs, la meva pràctica va canviar i, bueno, vaig poder anar descobrint, no?, el poder que tenia la natura, doncs, la vida de poble amb el meu benestar, bàsicament.
5: En quin
6: I
5: moment?
6: Va arribar...
5: Digues.
6: Sí, va arribar un moment doncs, en què les dues coses es van començar a unir sense jo pues, ficar-hi massa... sense jo intencionadament, sense fer-ho, no? Vaig compartir a classes, vaig començar compartint classes de ioga aquí a diferents llocs del poble i al final doncs, vaig començar a compartir-ho a la natura, als estius,
5: sí.
6: Que és, bueno, és com més fàcil, no?, que a l'hivern, tot i que a l'hivern també ho he fet en exteriors durant el Covid.
5: I què tal?
6: És una altra experiència, no? Havies de portar capes més tèrmiques.
5: Clar,
6: però...
5: exacte.
6: Però la veritat és que també té el seu punt. I la veritat es va unir tot això, ioga, natura, una pràctica diferent, i va començar pues, a desenvolupar-se sol, no?, això. I la veritat és que quan practiques compartir el ioga, la natura i bueno, és una pràctica diferent, més transformadora, més no sé, més potent per mi, no? És molt diferent.
5: Això et pregunto, no? Què aporta, perquè clar, potser la gent té la imatge, no?, del ioga sempre doncs, a una classe dirigida, a qualsevol gimnàs o espai on es fa ioga. Quines són les grans diferències que tu veus en aquest àmbit del ioga rural que practiques i també en la diferència, no?, que hi ha entre una aula, una classe dirigida o el que tu fas?
6: Aviam, quan practiques pues, en una sala, pues, està superbé, no? Però és que quan combines el ioga i la natura, pues, és que entren en comú, tenen tantes coses en comú que és com que ho potencia tot, no? Llavors, pues, per exemple, no? Tots dos et conviden a baixar el ritme, a estar presents,

0: Doncs...
1: Hi havies practicat tu abans tema relacionat amb el ioga? Havies fet classes dirigides de ioga? O et va venir una mica aquesta inspiració de començar doncs, a endinsar-te en aquest món?
0: Doncs la veritat és que va ser una mica com tot molt entrelligat, no? Vull dir, sense jo ficar-hi massa intenció. Sí que vaig començar a practicar ioga per mi i bueno, una cosa com que va portar l'altra i llavors em vaig començar a formar, però bàsicament no ho feia amb la intenció ni de compartir, ni de donar classes, ni res. Simplement ho vaig fer com per mi. Clar, un cop vaig fer la formació, la primera formació,
1: sí.
0: Allà, si volies després compartir-ho, et demanaven pràctiques. I clar, doncs, bueno, va ser com un... Bueno, doncs vaig a provar de aviam què passa, no? Va ser una mica doncs, de prova. Llavors, aquí a un poble del costat, doncs em van proposar de fer les pràctiques amb una sala que hi havia a l'Ajuntament. I vaig començar així, fent ioga, doncs això, en una sala d'aquestes socials de l'Ajuntament. I com de manera gratuïta fent les pràctiques, compartint doncs, el que havia après de la formació, no? Més que res. I a partir d'aquí vaig veure que realment doncs, això m'aportava molt, tant a mi com a persona com, no? Com als altres, aquí al món rural, perquè doncs, no és el mateix que en una ciutat, no? Que allà tens doncs, 50.000 espais, 50.000 ofertes i pots anar a 1.000 llocs a fer ioga, tants tipus com vulguis, no? A més. En canvi, aquí doncs, l'oferta és més escueta, més limitada, llavors va ser com un, bueno, puc oferir alguna cosa, no? A la comunitat, aquí al món rural, que no? Comportar-ho de la ciutat al poble, per dir-ho d'alguna manera, perquè bueno, jo em vaig formar a Barcelona,
1: sí.
0: Però no sé, era com una manera de ficar el meu granet, no? de terra en el món rural, no? de poder compartir el que a mi m'estava funcionant doncs, als altres.
1: Clar, parlant d'aquest ioga, no? Més rural, bueno, rural, no? Per dir-ho d'una manera, la natura es converteix també doncs, en una eina terapèutica durant aquestes experiències?
0: Sí i no. És a dir, no la definiria tant com una teràpia, però sí com un espai que et facilita en uns processos de connexió més profunds, no? I fa com que el benestar es dupliqui, no sé com dir-ho. Com que, bueno, al final moltes persones que han fet les classes amb mi, han practicat, pues acaben sortint com respirant més calma i més tranquil·litat que si haguessin anat pues, en una sala, no? Que també, perquè també ho he fet a sales, no? Aquí al poble.
1: Sí.
0: Però connectar les dues coses pues, fa pues, això, que et faciliti aquest procés de connexió amb tu mateix més profund i sobretot aquest benestar que acabis pues, molt més relaxat encara.
1: Clar, ja parlant de una miqueta no, de la gent que ve a les classes, quin és el feedback que reps per part de les persones que venen a les teves classes?
0: Sobretot surten com amb molta calma, amb més presència, amb desconnexió del soroll que venien portant, no? Han baixat el ritme i bueno, el que moltes vegades m'acaben dient és com... Uau, ara, no? Quan t'aixeques del Shavasana, que és la postura final que normalment faig a les classes, sí. Quan acaben és com, ui, ojalà em pogués teletransportar directament al llit, no? Ja, de ficar-se a dormir directe, perquè, clar, a la que surts, no?, d'aquell... Bueno, de la sessió, ja has d'entrar un altre cop, no?, a la teva convida real, per dir-ho d'alguna manera, i entres un altre cop amb el bucle aquest de he de fer el sopar, he de fer, no?
1: Exacte.
0: Sí.
1: Quin tipus de... Ara se'm ve una pregunta al cap. Quin tipus de ioga practiques? Ho has pensat mai? Perquè tinc entès una miqueta, eh? Hi ha diferents tipus, no? Ioga hatha, no sé si... Hi ha diferents estils?
0: La veritat, sí, hi ha molts estils i ara mateix surten 1.000 iogues nous, però bàsicament jo em vaig formar en hatha raja ioga, que vindria a ser el llinatge de Dharma. Llavors també faig yin yoga,

0: ioga nidra, també faig ioga teràpia, bueno, m'he format en diferents estils de ioga que engloben pues, diferents tècniques i diferents recursos, no?, que els vaig adaptant depenent el que necessitem en cada moment, però la base seria Hatha.
1: Ok, ok. No, més que res, perquè m'havia vingut al camp, no, una miqueta.
0: Sí.
1: Continuant agafant-nos al que havies comentat al principi, no?, d'aquest canvi de Barcelona, al món més rural, què creus que, creus que també, a part d'aquesta sostenibilitat ambiental, no?, de la que tant es parla avui dia, bueno, ja es porten anys parlant, i que és tan necessària, creus que també les persones necessitem una sostenibilitat emocional?
0: Totalment. Totalment, o sigui... parlem de cuidar el planeta, però no, ni ningú ens ensenya, no?, a aprendre a cuidar pues, la teva pròpia energia, la teva, el teu propi cos, la teva pròpia connexió i sobretot la connexió emocional i com gestionar-ho. Bueno, és com que constantment estem vivint amb estrès, exigència, no?
1: Exacte.
0: I això és com que és el que t'ensenyen, per dir-ho d'alguna manera, no?, al final, i això no és sostenible. No, no és gens sostenible a llarg plaç, no?, perquè realment el nostre cos no està preparat per viure constantment amb alerta.
1: Exacte. Ja des de la teva pròpia experiència, Noemí, el món rural pot ajudar-nos a recuperar doncs, aquests ritmes, no?, més saludables, ja que parlàvem d'aquests ritmes més empreses, no?, que com ho podríem dir, aquest món rural pot ajudar-nos a recuperar doncs, ritmes més saludables?
0: Jo crec que sí, totalment, perquè bueno, és que els ritmes de la natura... dic de la natura perquè al final, no, el poble és el que més es viu, potser, que ho tens com més a l'abast, no has d'anar enlloc, diguéssim, ho tens a tocar de casa.
1: Exacte.
0: Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, és com que no és perfecte, no? Vull dir, és els ritmes de la natura, les estacions, doncs hi ha els cicles, no?, de doncs tardor, hivern, estiu, llavors això és com que ho hauríem d'integrar a la nostra vida, no? I a vegades anem amb aquest ritme, com deia, estem en mode supervivència constant, no? Que pues, el cos es satura i és com si li estiguessis dient al cervell tot el rato que t'està perseguint un lleó per la selva tota l'estona, no?
1: Exacte.
0: I llavors no pots baixar revolucions de cap manera, així. Llavors necessites pauses, necessites descans, moments de desconnexió, no? I això al món rural, tot i que aquí també hi ha molta gent accelerada, perquè també n'hi ha.
1: A tot arreu, a tot arreu.
0: Sí, pues tens com que tens més a prop el poder regular-te amb els ritmes aquests de la natura, no?
1: Podríem pues, dir que Yogami, podríem sí. dir que Yogami doncs és aquest punt, no, on les persones poden doncs baixar aquestes pulsacions, aquests ritmes del dia a dia, connectant, no, aquest doncs vas a fer esport, perquè al final estàs fent esport, però també ajudar a regular, no, aquests ritmes del dia a dia.
0: Exacte, això et pot, pues sí, t'acompanyo a baixar el ritme, a deixar anar tot el que ja no et funciona, escoltar-te, pues tot té el seu temps, no? Llavors necessites aprendre, pues igual que els arbres deixen anar les fulles de la tardor, doncs igual necessites tu parar per escoltar què necessites, no? Cadascú té unes necessitats diferents en cada moment i a vegades pues, les rutines no et deixen veure-ho. I pues, jo acompanyo moltes vegades això, no? De fet, al principi, normalment, de les sessions, el que faig és, jo li dic, presa de consciència, que és portar a la vista, no? Portar a l'exterior realment, o sigui, que te n'adonis de com arribes, no? De com vens, com te sentes a terra, a la sala, amb quines emocions, amb quin ritme vens, no? Pues vens deixant els nens a col·le o vens de, jo què sé, de la feina i que t'has canviat ben just, has agafat, no?
1: Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Pues sempre començo, no, amb aquest punt de dir anem a observar com arribes, perquè llavors d'aquesta manera és com que hi ha una transformació al final i pots entrar amb la calma, no? A la relaxació final, no?
1: Exacte.
0: Quan te n'has adonat de com arribes.
1: Ens queden dos minutets més o menys d'entrevista. T'he de preguntar també, perquè amb els anys Yogami, pel que he pogut veure i el que m'has comentat, doncs ha anat evolucionant i ara també doncs acompanyes especialment dones i mares, i m'agradaria preguntar-te una miqueta com neix aquesta nova línia de treball i en què es basa.
0: Sí, doncs es basa bàsicament en els processos que he viscut jo més importants, i entre ells doncs, ha sigut durant l'embaràs, el part, la maternitat, ara recent, que tot just fa 15 mesos.
1: Sí.
0: I tot això m'ha fet veure que totes les eines i tots els recursos dels que jo disposo, dels que tant he après, realment m'estan marcant una diferència, que realment no sé què faria sense ells, com a mare. Llavors, el que vull ara és pues, compartir-los, perquè sé que moltes dones, moltes mares, es troben pues, això que estan, necessiten aquesta calma, aquesta regulació emocional, no? Aquest benestar, més que mai, i sobretot en aquesta etapa de la maternitat, perquè ja et dic, és transformadora, a més no poder, et gira la vida a 360 graus, i tenir aquestes eines i aquests recursos que jo tenia anat integrant, ara pues, compartir-los amb les mares és com que és, bueno, em neix així, no? De dirigir el projecte cap aquí, perquè crec que podran sostenir millor les seves maternitats si les tinguessin, no? I a vegades és molt fàcil, però si no ets conscient o no les tens, doncs et pot pues, provocar diferents, no? Que entres
1: Exacte.
0: En estrès o, bueno, ansietats i altres, no? Símptomes o malalties més pues, que tinguin aquesta sensació, no? D'estar sostenint tantes coses alhora, aquesta sobrecàrrega, no?
1: Correcte.
0: El pilot automàtic que a vegades estan desconnectades de bueno, pues, de la vida en general, perquè estan enfocades en fer, no? I sobretot aquesta culpabilitat de la maternitat que tens constantment. Llavors, gràcies a aquestes eines que t'han integrat, doncs, són les que vull compartir, no? Que puguin tenir totes les mares possibles.
1: Noemí, abans de tancar ja aquesta entrevista i acomiadar-nos,
0: sí.
1: per qui vulgui, fer una ullada on et poden trobar i on poden trobar també el projecte de Yogami.
0: Bueno, em poden trobar a l'Instagram, noemividal.yoga, o a la web, a yogami.es, i si no, em poden venir a veure a Oliana, que sense cap problema em contacten, i aviat, bueno, estic mirant, ara a l'estiu faré classes també, bueno, faré sessions a la natura, a Tiurana, per exemple, ara el juliol, agost, i de cara al setembre segurament reemprendrem alguna altra classe presencial, encara ho estic tancant tot i lligant una mica, no? Però realment, si vols cuidar-te, si vols regalar-te aquests moments de connexió, pues, pots contactar i, bueno, jo t'escolto.
1: Perfecte. Doncs a tots els oients recordem Noemí Vidal, fundadora de Yogami, de ioga rural, i també a tu, Noemí, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres doncs, la teva experiència i aquesta manera doncs, d'entendre el benestar des de la natura i des del món rural. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.

0: els aiguamolls.
1: I fins aquí la regla d'avui. Nosaltres ens hi tornem a posar la setmana que ve a la mateixa hora. Recordin que tenen un correu habilitat arrel@uau.cat per enviar-nos aquells temes que considerin haver de ser tractats en aquest espai. Gràcies per la confiança i que tinguin un bon dia.

0: Arrela.
1: Ràdio Arenys.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: El restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum, Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat a 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny. L'últim balanç eleva 3.150 als ferits per aquest doble sisme. I les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Ho diu un estudi del RAC que comenta que aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació, la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, a la Noguera, com el tram en un índex més alt de la demarcació.
2: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
1: I Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. La mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat la xifra de defuncions a les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys o més. I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat, s'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels seus ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo del lloguer jove estatal. I el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga masculina, va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu, imposant-se 6-4 en la tornada i havent guanyat l'anada per 2-3.

0: Tant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 29, d'aquest dilluns 29 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, aquest penúltim Arran de Mar de la seva història. Ens queden només dues setmanetes de programa fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Tindrem amb nosaltres el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, per parlar de diferents temes d'actualitat i del futur de l'organització. Anirem a remar des del Delta de l'Ebre fins a l'Estany de Banyoles. Farem memòria i parlarem d'un club de pesca desaparegut i acabarem el programa d'avui coneixent una persona que té molta relació amb el mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé. Deixa'm felicitar a tots els Peres i a tots els Paus.
1: Avui Sant Pere,
2: que els estiguin sentint.
1: Patró dels pescadors.
2: I tant. I també m'has donat una alegria, però després de cop i volta he tornat a la realitat.
1: Quina?
2: Que m'has dit divendres, jo... No, ai, no, no. Dic, calla, jo també he tornat de nou. I dic, ja està.
1: Tot ho farem.
2: Cuida't molt.
1: Tot ho farem.
2: Que estàs molt refredada avui, eh?
1: Sí, bueno, tot ho farem.
2: I tant.
1: La vida. Avui hi ha processó al barri Mariner de Tarragona.
2: Sí, al Serrallo, és veritat.
1: Processó de Sant Pere. Si sí, algú de Tarragona no l'ha vist mai, encara hi és a temps.
2: És recomanable. Bonica,
1: entra en el sant a l'església de Genolls. És
2: exacte.
1: Molt xulo veure-ho.
2: És bonic, molt bonic.
1: És molt bonic. Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, tot lo bé que puc estar un dilluns. La veu de la Marina ja ho reflexe, el dia de la setmana
1: fatal,
3: en el qual
1: ens
3: trobem. Sí, llavors, pues bueno, Marina, ànims, que sigo lleu, no? que passos, que acabos de passar bé este dilluns i que demà en més forces i a veure si la veu té millora.
1: Sí, ho intentarem. De moment m'estic portant molt bé. Anem a saludar en Sergi Corraldis de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Doncs molt bona tarda, a prop de bé. Aquests encostipats d'estiu són punyeteros, eh? Això és molt de padrina, és molt
1: no,
4: de iaia.
1: No, hi ha encostipat en tot l'any, en tot l'hivern.
4: Nena, els constipats d'estiu són punyeteros. Jo me'n recordo un any que fent visites guiades venint aquí a la ràdio passaves de 40 graus a fora a menys 18 aquí dintre la ràdio i em van agafar angines dos vegades al mateix estiu i és una putada molt grossa.
1: Jo no havia estat malalta en tot l'any fins ara. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, Marina. Bé, més bé que tu, pel que sembla, Marina. Això, ara, mira, amb aquí amb el WhatsApp interna estan fent tot ple de conjectures de per què et trobes així. La meva teoria és que anar a mar tan aviat com vas tu no pot ser bo.
1: No, això salva. El que passa és que jo havia d'anar avui, però no he passat la nit com per anar-hi.
5: M'ho penso.
1: M'he quedat dormint. O sigui que, imagina't, estem malament si m'he quedat dormint. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: Actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que Summon incorporarà drons i la intel·ligència artificial per l'estudi de dofins al Cap de Creus. Sergi.
2: Doncs sí, la tecnologia al servei de la ciència. Aquesta és la màxima que s'ha agafat l'entitat Summon per tirar endavant la tercera fase del projecte Costera. La iniciativa dona continuïtat a les que ja s'havien dut a terme des de l'any 2020. La novetat d'enguany, però, és que s'hi han incorporat l'ús de drons, eines d'intel·ligència artificial, càmeres de 360 graus o hidròfons dins les xarxes de pesca. Les eines utilitzades permeten, a més d'aprofundir en el comportament que tenen aquests cetacis, anticipar possibles escenaris de futur i impactes derivats d'aquests canvis. La voluntat del Costera 3 és aprofundir ara en aquest coneixement amb aquestes eines. Per altra banda, també es van analitzar els comportaments que tenen en l'àmbit acústic perquè han analitzat aspectes interessants i específics d'aquesta zona del Cap de Creus, però també volen ajudar a fer prediccions com els poden afectar els canvis d'àmbit de l'ecosistema marí, tenint en compte, per exemple, la pesca, la distribució i l'abundància de l'espècie. Per fer-ho, com dèiem, han incorporat drons que analitzen el comportament en superfície i l'estrat de salut dels exemplars observats. La intel·ligència artificial els permet analitzar tot el volum d'imatges enregistrat a través d'un algoritme i un sistema de modelització amb variables ambientals que permet pronosticar a futur la distribució de l'espècie. L'estudi també incorpora càmeres submarines de 360 graus i hidròfons que s'han instal·lat a les xarxes de pesca de les barques de Roses i Llançà. En definitiva, aquesta tercera part de l'estudi busca analitzar si es poden fer predicció de com afecten els canvis en l'àmbit, incloent-hi la pesca, la distribució i l'abundància del dofí mular, que és l'espècie que analitzen. En cadascuna de les sortides que fan cada dia recullen dades del comportament, entre elles quins grups es mouen, si belluguen la cua o quantes vegades surten. També fan fotoidentificació, és a dir, fotos de l'aleta per poder identificar cada individu. Les sortides s'allargaran fins a final de mes i es reprendran passat a l'estiu. La previsió és que l'estudi acabi l'any que ve. El Costera 3, recordem, està desenvolupat per l'entitat Submon amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del programa Pleamar, cofinanciat per la Unió Europea mitjançant el FEMPA.
1: La depuradora de Mont-ras recupera el funcionament gairebé al 100%.
2: I ho fa 5 mesos després del temporal de gener. La depuradora torna a funcionar gairebé amb normalitat. Això és així des del 12 de juny. I ara, superada aquesta fase d'emergència, el Consorci d'Aigua de la Costa Brava com l'Agència Catalana de l'Aigua es conjuren perquè el procés per fer una depuradora nova ja no s'aturi. Per això treballen en un estudi d'alternatives per a la futura planta de l'Eder. En els propers mesos està previst compartir-lo amb els municipis i posteriorment se sotmetrà als processos d'aprovació corresponents de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua. La depuradora ha quedat obsoleta per les necessitats actuals i, a més, es va construir en un terreny inundable, un fet que es va demostrar el 20 de gener passat amb les pluges del temporal Harry i el desbordament de la riera d'Oubí, que van negar tota la instal·lació. Això ha deixat la depuradora en un servei de mínim durant aquests 5 mesos. Ara s'ha recuperat el funcionament pràcticament normal, però superada aquesta fase, queda continuar treballant amb el projecte d'una depuradora nova. Ens ho explica Miquel Noguer, el president de la Diputació de Girona i del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, en declaracions a Ràdio Palamós.
3: Però tampoc deixarem de complir, com ha dit la consellera i jo mateix, de que aquest estudi d'alternatives per una nova depuradora, doncs el parem. Al contrari, continuarà estant en marxa precisament per buscar aquesta nova ubicació d'una depuradora que haurà d'incorporar el terciari, que per tant l'aigua ja no haurà d'anar tota a l'emissari submarí, sinó que se'n podrà recuperar per diferents qüestions que siguin necessàries i que es pugui utilitzar, i per tant tindrem una altra depuradora en molt millors condicions.
2: Posar novament en marxa la depuradora ha tingut un cost de 3,6 milions d'euros finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Si bé, com dèiem, funciona amb normalitat des del 12 de juny, encara hi ha treballs complementaris que s'estan executant. D'altra banda, també hi ha hagut contratemps, com ara el trencament de l'emissari submarí, que en vam parlar àmpliament aquí al programa, que porta les aigües tractades mar endins. L'incident es va detectar a 630 metres de la platja del Castell i a 23 metres de fondària, i per resoldre-ho ha calgut encarregar a Dinamarca una peça de quasi mitja tona, que ja està instal·lada. En els darrers dies s'ha fet neteja de la sorra de la platja del Castell i aquesta setmana s'actuarà en el fons marí per retirar les restes que s'hagin pogut acumular durant les reparacions i el temps que la i del temps que la depuradora ha funcionat a rendiment mínim.
1: Baixem fins al Delta de l'Ebre. Mor una dona de 80 anys mentre es banyava a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla, Cel.
0: Així és, Marina, una dona de 80 anys i de nacionalitat espanyola, mort este dissabte mentre se banyava a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla. L'avís al telèfon d'emergències 112 es va rebre a les 13 i 12 hores quan diverses persones van alertar que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Segons ha informat Protecció Civil, la platja no disposa de servei de vigilància. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques i 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra. Amb esta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu. De les 5 víctimes mortals, 3 són els menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. El 21 de juny un home també va morir ofegat en una platja de Barcelona. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors durant l'estiu. També s'insisteix que si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment el servei de socorrisme o trucar al 112 per facilitar una actuació ràpida.
1: I la Ràpita presenta un pla de fins a 1.040 milions per impulsar l'economia blava al Delta de l'Ebre.
0: La Ràpita ha presentat el projecte estratègic per a l'impuls de l'economia blava sostenible al Delta de l'Ebre, PDE, un full de ruta que fixa una vintena d'actuacions per impulsar la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic sostenible al territori. El pla preveu una inversió d'entre 750 i 1.040 milions d'euros fins al 2035 i estima la creació d'entre 120 i 160 llocs de treball permanents. Impulsat per l'Ajuntament de la Ràpita i el Consell Comarcal del Montsià, el projecte situa l'abadia dels Alfacs com una peça clau de la seva estratègia. Un dels objectius és aconseguir que siga reconeguda com la primera OMEC de la Mediterrània, una figura promoguda per les Nacions Unides que busca comptabilitzar la protecció dels ecosistemes amb les activitats econòmiques sostenibles. El PDE planteja també la creació d'un centre d'economia blava per captar finançament europeu i impulsar projectes d'innovació, un hub tecnològic vinculat al mar, al port de la Ràpita, la restauració d'espais com el Trabucador i les Salines de la Trinitat, la recuperació de la Nacra i la construcció d'un centre d'interpretació i educació ambiental. Entre les propostes incloses al document també figura la instal·lació de plaques solars sobre les muscleres de l'abadia dels Alfacs per generar energia renovable. Es tracta d'una iniciativa que haurà d'avaluar el seu encaix amb les figures de protecció ambientals vigents al Delta de l'Ebre i amb la normativa aplicable. Els promotors del projecte defensen que el PDE vol convertir el Delta de l'Ebre en un referent internacional d'economia blava, combinant conservació de la natura, innovació i desenvolupament econòmic. La candidatura perquè l'Abadia dels Alfacs siga reconeguda com a OMEC es presentarà davant les Nacions Unides amb l'objectiu d'obtenir este reconeixement durant la conferència prevista a finals de 2027.
1: Anem ara fins les costes del Garraf. Aquest ha estat un cap de setmana amb una afluència massiva de banyistes a les platges de la comarca. Les altes temperatures i el fet que tot just comenci la temporada de platges ha animat a moltes persones a anar-hi i comprovar l'estat en el que es troben i els serveis que ofereixen. En el cas de Vilanova, 4 platges compten aquest any amb bandera blava. Són les mateixes que tenien l'any passat. Carla.
4: Aquest matí s'han hissat les banderes blaves que Vilanova ha rebut per aquesta temporada i que acrediten la qualitat dels serveis que s'ofereixen. Les platges que aquest 2026 tenen bandera blava són les de Ribarroges, El Prat, Sant Gervasi i Adarró. A més de les platges, també han rebut aquest reconeixement el Centre de Resiliència i Sostenibilitat Campaïsa i el Centre de Visitants de la Platja Llarga per la seva contribució a la divulgació dels valors naturals i ambientals del municipi. Amb la hissada de banderes es fa més formal l'inici de la temporada d'estiu a les platges de Vilanova, amb tots els serveis ja activats, entre ells les dutxes i el servei de socorrisme. Pel que fa a les guinguetes, aquest estiu acaben la seva concessió. La Fundació Europa d'Educació Ambiental a Platges i Ports és l'organisme que analitza l'estat de les platges que opten a bandera blava, amb les que s'acrediten la bona qualitat d'aspectes com l'aigua, la sorra i l'accessibilitat, que aquest any també s'ha reforçat a la capital del Garraf. Com a novetats, cal destacar el nou servei específic de neteja a les platges i la nova opció que tenen els banyistes per saber l'estat en què es troben les platges de la ciutat.
1: I avui, ho dèiem al principi del programa, és Sant Pere i Ribes celebra els actes més intensos de la seva festa major d'estiu. Ha estat un cap de setmana plegat d'actes amb la celebració del Correfoc de Santa Pau, que es va posposar i s'ha celebrat aquest dissabte.
4: L'ofici de festa major ha servit per celebrar els 75 anys de la recuperació del Vall de Diables de Ribes, que ha estat l'encarregat de fer l'ofrena durant l'acte. En acabat, l'ofici solemne des de la mateixa plaça de l'Església ha servit per continuar amb els actes de festa major, amb la sortida d'ofici dels balls. Enguany ha comptat amb la presència excepcional del Ball de Diables de Vilanova, tal com va passar l'any 1949, dos anys abans que es recuperés el Ball de Foc ribetà. Han participat de la sortida d'ofici també la resta de Colles de Foc i el Drac de Tres Caps, que també ha fet la seva tradicional encesa a la plaça per continuar donant pas a la resta de colles. Els gegants de Ribes han dansat per donar pas de seguida també als caps i cabassuts i al matxo vell. Els balls blancs tampoc han fallat a la cita, amb les nou colles de bastons que conformen la cercavila, cerculets, panderos i gitanes, entre d'altres. Aquest vespre culminarà la festa major de Sant Pere, que es podrà seguir en directe per Canal Blau.
1: I fem aturada a les costes del Maresme. Des dels ADF i els GRAF del Maresme avisen que al bosc hi ha molta vegetació viva o morta que actua com a combustible i és un factor cabdal de risc d'incendis, Oriol.
5: Doncs sí, Marina, el Parc de Bombers d'Arenys, així com també Josep Bertran, que és el cap operatiu de l'ADF Sarregà de Montau, i Esther Garilla, subinspectora del GRAF, són tres peces clau en la lluita contra els incendis a l'àrea que inclou a Arenys de Mar. Amb els bombers i l'agrupació de defensa forestal des del voluntariat i el grup d'actuacions forestals com a professionals, els tres cossos formen part de l'esforç conjunt contra els incendis als boscos, un espai amenaçat per la presència excessiva, com deies, de matèria combustible.
6: Els boscos són boscos i tenen que tindre natura, però estan sobrecarregats de combustible. Això vol dir que per hectàrea s'obren moltes tonelades de combustible que en un moment d'inició d'un incendi tot això porta que aquests nous incendis que estan sortint, no? Els nous incendis el que surten és d'un excés de combustible i que no tenim la capacitat d'extingir-lo.
5: Un diagnòstic amb el qual coincideixen des dels GRAF. Esther Garilla apunta també les limitacions que pateixen a l'hora d'actuar i l'augment de risc associat a la industrialització.
7: Tot aquest temps de canvi de model social, de més industrialització, s'ha quedat al medi natural. I, per tant, si els anys meteorològicament venen maldats, que hi ha molta sequera, ja sigui estructural o bé sequeres d'entrada de calor, que fa que pateixi molt de cop la vegetació, que podia prèviament estar més o menys verda, però quan venen aquestes entrades de sud pateix molt, llavors tot això està disponible per cremar i generar una quantitat d'energia amb la que no podem enfrontar-nos, perquè físicament, inclús amb els trajes de protecció que portem, hi ha limitacions físiques.
5: A Catalunya hi ha prop de 6.000 bombers, dels quals 5.060 són de la Generalitat de Catalunya. D'aquests, un 60% són professionals i un 40% voluntaris. En el cas d'Arenys, el parc de bombers del municipi suma 23 bombers voluntaris. L'any 2025, el nostre país va patir gairebé 15.000 incendis urbans i prop de 4.000 incendis de vegetació.
1: I avui arrenca la Setmana de l'Emprenedoria al Maresme fins al divendres 3 de juliol. Persones emprenedores, autònoms i petites empreses de la comarca poden participar en una nova edició d'aquest esdeveniment de referència que aprofundiran els factors que condicionen la manera com pensem en les relacions, ens relacionem, venem, comprem i comuniquem.
5: Exacte, Marina, una setmana organitzada pel Consell Comarcal del Maresme, la Setmana de l'Emprenedoria. Té com a objectiu oferir eines pràctiques, coneixement aplicat i espais de connexió que ajudin les persones emprenedores a consolidar els seus projectes i afrontar amb més garanties els reptes del seu negoci. El fil conductor d'aquesta 31a edició és el de la neuroemprenedoria i les claus psicològiques que impulsen les decisions de compra i les relacions professionals, uns elements claus en un entorn cada vegada més competitiu. Seguint el format d'edicions anteriors, les sessions de dilluns a dijous es realitzaran en línia. El programa inclourà dues càpsules formatives diàries i cadascun dels dies s'articularà al voltant d'un eix temàtic específic. Com pensem, com ens relacionem, com connectem i com decidim, que permetrà aprofundir en diferents aspectes de la psicologia aplicada a l'activitat emprenedora i empresarial. La jornada de Cluenda se celebrarà el divendres en format presencial a l'hotel Atenea Mataró i concentrarà les activitats amb més component experiencial i de networking. Entre els ponents participants hi ha professionals especialitzats en àmbits com la comunicació, les vendes, el comportament del consumidor i també el neuromàrqueting.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que aquest diumenge al matí ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Immediatament s'ha hissat la bandera vermella que prohibia el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia diumenge amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de protecció civil i la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Un cop s'hagi extret el cetaci, s'incinera i es procedirà a descontaminar la platja. El sergent en cap de la policia local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Sergi Navarro, ha explicat que entre avui i dimarts es podria restablir el bany a la platja de l'Almadrava.
8: Això tot depèn de l'anàlisi que faci l'equip de socorristes, que són especialistes en el tema de bany, però nosaltres creiem que igual a partir de demà, passat demà com a molt tardà, possiblement ja puguem restablir el bany en aquesta zona.
1: El passeig marítim ha estat acordonat per evitar que la gent s'apropés a la zona, ja que l'animal deixava una forta olor a causa dels dies que portava mort a alta mar. La maquinària de l'Ajuntament ja ha treballat sobre la sorra per netejar l'espai, a més d'una gran taca de sang que hi havia a l'interior de l'aigua. I l'Ajuntament de Tarragona estima que entre 60.000 i 80.000 persones sortiran al carrer a veure l'inici de la segona etapa del Tour de França entre ciutadans i visitants vinguts d'arreu, especialment per l'ocasió. Queda una setmana justa pel gran depart. El centre neuràlgic serà el parc del Francolí, on hi haurà instal·lat el gruix organitzatiu diumenge que ve. Després, els ciclistes faran uns 6 quilòmetres pel centre urbà abans d'enfilar la N340 cap a Altafulla. Els empresaris del sector turístic valoren que l'esdeveniment seguit arreu del món situarà Tarragona al mapa internacional. És una excel·lent notícia, ha assegurat Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, que agrupa la majoria d'establiments hotelers de la comarca. No és només el que ens pot produir en aquell moment a nivell de visitants, sinó la imatge que mostra el món del nostre destí, ha explicat.
9: El Tour de França no només és el que ens pugui produir en aquell moment els visitants que siguin aquí, sinó també la imatge que mostrem al món del nostre destí. I, per tant, a vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació posicionada al costat d'un esdeveniment esportiu de gran nivell, de molta elit, de molt de coneixement i de molt de reconeixement a nivell mundial i, per tant, amb una visibilitat altíssima dels destins per on passa el Tour de França.
1: Des de l'Ajuntament de Tarragona, l'entusiasme per l'arribada del Tour és manifest. Sabem que treballem en una cosa molt gran i ens hi estem esforçant moltíssim, però estem segurs que ens sorprendrà i superarà les expectatives, ha assegurat. Volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
10: Bona tarda. Continua aquesta tramuntana cremadora en alguns indrets de l'Empordà. Aquesta nit passada no s'ha baixat dels 25-26 graus en aquesta Costa Brava i, de fet, a hores d'ara continua bufant aquesta tramuntana en cops de 40-50 km per hora. Per tant, hi ha una mar ondulada bastant espessa. Estem parlant de maró a la Costa Brava Nord i sempre amb aquestes temperatures molt elevades. També una mica de vent de dalt que hi ha cap a les Terres de l'Ebre. De mi mica en mica anirà virant aquest vent fins a Xaloc o Sud, però compte perquè també tindrem una mar més aviat remenada. Maró en aquesta zona, la costa barcelonina, molta calor i amb vent de sud-oest, no tan intens. Hem vist el dimarts vent que al matí una altra vegada serà en règim de ponents o de mestrals, un palet de tramuntana a la Costa Brava, amb marejol o maró a la Costa Brava Nord, i durà la tarda el vent a tot arreu, girarà cap a sud o cap a sud-oest, una mica més marcat a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
1: I del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments no hi ha cap incidència important a les vostres carreteres. Això sí, estem molt pendents de tota mena d'incidents, accidents o obres, on caldrà circular amb molta cautela, hi ha avisos de calor. També a l'hora de conducció s'ha de ser molt cauta en aquests casos. I, per tant, demanar-vos doncs, que conduïeu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bona tarda.

En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Penúltima setmana de la Ronda Mar i no volem acomiadar del programa sense abans haver parlat amb el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà. Volem parlar amb ell de l'actualitat més estricta, de les incògnites que ens està deixant actualment la geopolítica i també una mica de totes les actuacions que s'estan fent al Port de Tarragona, que no són poques. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, content d'estar a Ronda Mar.
1: Ho intentem, almenys. Com esteu vivint una miqueta aquesta situació d'inestabilitat política, geogràfica, que ja portem uns mesos, que havia de ser una cosa bastant ràpida, però s'ha anat allargant bastant en el temps, això?
2: Sí, de fet, tindrem que acostumar-nos. Les regles fixes i immutables han desaparegut. I tindrem que continuar exigint el respecte a un marc general que ens doni fiabilitat, però és veritat que el mercat es comportarà de manera molt ràpida i molt canviant, atenent a interessos molt concrets. El problema no és només que els Estats Units hagi embogit, que és veritat, sinó que està emergint amb força Xina, que hi ha nous sectors, que Àfrica té un paper cada cop més potent i que la logística, la distribució de mercaderia, és molt resilient i quan es tanca Hormuz o hi ha problemes a Suez, pues, busca reordenar-se i reorganitzar-se i ho fa molt ràpidament i això canvia...

0: Sí, nosaltres tenim dos grans mercaderies, el fuel, que ve per la refineria, i el cereal, que arriba per alimentar les granges de bestiar de Lleida, Aragó i el conjunt del nord-est. Són tràfics amb els que ens podem refiar. És veritat que ens tenim que diversificar, que la nostra dependència d'aquests dos tràfics és quasi d'un 90%, per tant és molt alta, i per la sostenibilitat del port anirà bé diversificar-se, però tenim una gran sort de tenir aquests dos grans tràfics que funcionen molt bé. En xifres podem estar contents. També som un port que estem donant bons serveis i, per tant, també som una garantia per les navieres.
1: Ara parlaves de diversificar i empreses xines estan trucant a la porta del port. No sé si això formaria part d'aquesta diversificació.
0: Bueno, la principal estratègia de diversificació ha estat licitar, treure concurs al moll d'Andalusia. Teníem un moll amb molt valor, molt preuat, amb molt terreny, molt explotable, però que tenia poca activitat. I hem decidit fer una proposta al mercat d'explotació d'aquest moll, demanant uns tràfics molt alts, un mínim de 120.000 containers. I Costco Shipping, la gran naviera xina, juntament amb PTP, la gran naviera argentina, s'han juntat per fer-ho i li veuen moltes possibilitats a Tarragona, tantes que han decidit fer una inversió de 116 milions d'euros, el qual no és baladí.
1: Amb aquestes dues grans navilleres, quin tipus de tràfics tindrem o podem arribar a tenir aquí al port de Tarragona?
0: Jo crec que la bona notícia és que Tarragona recupera el container. I ens parlen de portar 300.000 containers, tècnicament 300.000 teus, que és container o equivalent en container, 300.000 teus d'aquí al 2030. Tot això portarà que moltes de les línies que arribin en mercaderies es fixin en Tarragona i creixin les nostres potencialitats. De fet, la gent de PTP està pensant molt en el mercat de tota Amèrica del Sur. Ells estan gestionant ja un port a Càdiz amb molta relació amb el Marroc i, per tant, ens obre moltes possibilitats la connexió de PTP amb Costco, d'una aliança d'Amèrica del Sur amb Àsia, que Tarragona sigui el punt de connexió.
1: Per tant, serà el punt de connexió amb Àsia directament.
0: Sí.
1: Un dels grans mercats que s'està obrint.
0: Exacte. Especialment de cotxe i de cotxe elèctric, que és la gran proposta de portar en container cotxes elèctrics a Tarragona.
1: Deies aquesta inversió de 116 milions d'euros, però tot això, quan ho podrem nosaltres començar a veure? Perquè a vegades ens costa imaginar aquestes inversions, aquests resultats, i quan tot això es podrà començar a veure.
0: Pues jo crec que molt ràpid. La concessió està feta, el Consell d'Administració del Port va aprovar que era la millor licitació que complia tots els requisits i, per tant, la concessió està feta, ara s'ha d'aterrar i constituir l'empresa entre Costco i PTP, però la idea que tenen és començar a operar molt ràpid, que a finals de l'any que ve arribin els primers containers i han establit la data per començar a funcionar amb normalitat a principis de l'any 28. Llavors ja totes unes inversions, compren tres grues Rake Stikers que puguin ser com a túnel, compren una altra grua gran i, per tant, tenen un any per fer les inversions, també en reforçar el terreny, per fer-lo operatiu i en posar en funcionament l'estació intermodal de dintre del port. Una molt bona notícia, crec.
1: També hi ha la terminal Guadalajara Marchamalo. En quin punt ara està aquesta terminal?
0: Està a DIF acabant les obres en la via general que connecta. És una terminal de luxe, 6 carrils de tren, amb ample per trens de 750 metres, amb molt espai per depositar la mercaderia, el container, preuada...

0: El port de Barcelona, el port de València, el port de Bilbao tenen molt interès en operar amb ella. Per tant, tenim aquí una joia que és propietat del port de Tarragona, una construcció que s'ha fet molt bé. 30 milions d'euros ens ha costat construir-la, dels quals 15 els hem aconseguit ja de fons Next Generation, i els altres 15 espero que en reassignacions de fons que altres ports no han gastat poder recuperar-los. És una obra que s'ha fet amb temps, amb moltíssima qualitat, i és una joia perquè Guadalajara Marchamalo és el terreny ara més preuat, amb més ganes d'instal·lar-se les grans empreses logístiques. S'ha instal·lat ja Inditex, BASF, Nestlé, més de 150 empreses. El terreny allà va buscadíssim, i tot gràcies a que hem fet aquesta estació a 60 quilòmetres de Madrid, el qual la fa molt competitiva.
1: En aquest sentit, deixem les infraestructures, canviem de tema, però coses molt relacionades. Enguany ha sigut un any de temporals marítims importants a l'hivern. Com ens haurem d'anar adaptant a tot això, tenint en compte que el canvi climàtic ja és una realitat i que precisament el que farà serà que aquests temporals, d'alguna manera tan virulents, siguin més habituals? Potser no n'hi haurà moltíssims, però que sí, seran més violents.
0: I continuat, hem tingut un mes de gener que no havia passat mai que l'operativa dels petrolers no s'ha pogut realitzar, i per tant va inclús tancar la refineria, que no havia passat mai. Hem de construir el contradic que doni protecció als petrolers que puguin descarregar. Les condicions d'estabilitat i de seguretat, per sort, són molt altes, i es podria dir que mai pot haver-hi un accident. Les condicions de seguretat són altíssimes, i això fa que fins que no tinguem un contradic que tanqui el port, no, algunes operatives no es puguin fer, i amb això coincidim totes les empreses. Si no hi ha condicions per fer l'operativa, no es fa, i per tant el canvi climàtic, tant amb el mal temps en períodes continuats com un excés de calor i dificultats en general que poden portar que puja el nivell del mar i tenir que reforçar els propis molls, no? Per tant, aquest és un dels grans temes que tenim plantejant-se en la nostra agenda estratègica.
1: Parles d'aquest contradic, entenc que és el contradic de la Pineda, perquè la gent se'n faci una idea.
0: Exacte, sí. El contradic que tancaria el port, la darrera gran obra del port, que ens deixaria el port perfectament tancat, que en cas que hi hagués cap vessament, doncs podria controlar-se perfectament, que donaria molta estabilitat a l'arribada de vaixells al Port Talarn de Repsol, i permetria també molta més estabilitat en l'entrada dels grans vaixells de granel sòlid.
1: I d'alguna manera també beneficiaria, ho he comentat en alguna ocasió, que beneficiaria la platja de la Pineda, on fins ara s'hi fan aportacions anuals de sorra.
0: Exacte, cada any fem aportacions anuals de sorra. Creiem que tenim un compromís amb la platja de la Pineda. El port, des dels seus inicis, desestabilitza les platges que té a prop, i que les platges cap al sud, i nosaltres cada any hem fet aportacions importants de sorra allà, però la plena estabilització de la platja no es produirà fins que tinguem el contradic i construïm uns espigons submarins que permetin retenir la sorra. I no deixarem mai la platja de la Pineda. És una platja per tot el territori d'un interès turístic, de la indústria hotelera, de la proximitat a Port Aventura, de la indústria de l'oci, i el port se sent molt responsable de la platja de la Pineda.
1: Continuem parlant de sostenibilitat, canvi climàtic, infraestructures. Ja podem afirmar de que l'eòlica marina serà una realitat al port de Tarragona?
0: Jo crec que sí, hem aconseguit per impulsar el moll de Balears, que el volíem fer sí o sí, 24 milions d'euros d'una subvenció competitiva de Puerto, ay, de l'ICAEN, de l'Institut de l'IDAE, perdó, l'Institut de Desenvolupament i Estalvi Energètic. 24 milions són molts diners i això ens permeten accelerar les obres i destinar aquell moll a l'eòlica marina a construir les grans plataformes que aniran cap a França i Itàlia.
1: Uh-huh. Deixem-ho clar, no es veuran molins eòlics al port de Tarragona ni res de tot això, serà construir només les infraestructures.
0: Exacte, el règim de vents de Tarragona no ho fa possible, no serien rentables, són molins, grans construccions que valen molts milions d'euros i que tenen que tenir molta eficàcia, molta eficiència en la seva producció. Aquí, a part de que no està previst, es tindria que fer un marc normatiu i es tindria que fer una legislació indicant quins són els punts on es pot instal·lar. Encara que es faci, Tarragona no sortiria en aquest mapa. En tot cas, Roses, Palamós o Canàries tenen un règim de vents que faria eficient l'eòlica marina.
1: Mm-hmm. També ja fa uns dies que ha arrencat la temporada de creuers. Sembla que és un sector que no para de créixer aquí a Tarragona.
0: Tenim una mica més creuers, però menys passagers. És que estem fent, jo penso, una proposta molt interessant coordinada amb el territori. Els creuers som un producte d'èxit. Han situat Tarragona en el mapa del món. Molta gent que no agafarà mai un creuer sap de l'existència de Tarragona i s'ha interessat per la Tarragona romana, pel Reus modernista, per l'enologia del Priorat. Han descobert tot un món. Tarragona ho té tot per ser un gran destí turístic sostenible, d'un turisme familiar, amable, de gent gran, de gent que li agrada viure a les places, viure el dia a dia. Per això estem propiciant aquest tipus de turisme. Tenim ja 17 creuers, que la mitjana d'edat de la gent que ve és de més de 60 anys i que busquen això, passejar amb tranquil·litat per una ciutat, menjar bé, provar vins i que es queden dues nits. I per tant que tenen temps de visitar, de veure coses, buscant monuments, buscant cultura, buscant activitats. Uh-huh. Aquest és el model del territori, aquest és el model per què han apostat els ajuntaments, la Diputació, no d'un turisme del que antigament es deia sol i playa, sinó d'un turisme sostenible. Només cal veure com ha canviat Salou, que ha passat a ser un destí sostenible, familiar, equilibrat, amb un camí de ronda, amb detalls que curen molt el territori per entendre l'evolució que s'està produint.
1: Però tot i això, els creuers generen almenys certa inquietud entre bona part de la ciutadania.
0: Jo crec que no. El que ens diuen les enquestes és que la majoria de gent està encantada, especialment els comerciants de la ciutat i els restauradors, de que arribi turisme. De fet, dediquem gran part dels esforços dels ajuntaments, de la Generalitat i la Diputació a mirar de posicionar-nos com a producte turístic. Fem aquests dies l'arribada del tour, fem activitats i proves esportives, pues lo mateix amb el turisme de creuers, no? Estem intentant que vingui gent. Després, quan arriben, no els direm no. Volem que vingui gent a omplir els carrers, a que obrin més comerços, a que hi hagi gent que es pugui guanyar la vida amb les activitats vinculades al turisme, a la cultura, reforcem el sector cultural, reforcem els museus, reforcem la possibilitat d'inversió amb el patrimoni i al mateix temps ens posicionem amb el món, sent part de Tarragona, i per tant quan s'han de prendre decisions, d'inversions, pues Tarragona apareix en el mapa de manera més clara.
1: Uh-huh. Relacionat amb els creuers, si parles amb molta gent relacionada amb els ports d'altres punts de tota la península, i d'Europa fa molta referència a l'electrificació dels molls, en quin punt està això, que és molt important i és un dels grans objectius, no només del Port de Tarragona, sinó, com ho dèiem, dels ports en general.
0: Sí, és veritat, tots els ports d'Espanya en els darrers anys s'han posicionat amb el tema de creuers, amb moltes ganes, estan haver-hi ofertes molt potents. Cartagena s'ha convertit en una ciutat molt més maca, passejable, amb molt més comerç, gràcies als creuers que arriben a les portes de la ciutat. Sevilla, Motril, l'altre dia m'explicaven com s'estava promocionant la Corunya a la Fira de Miami, explicant l'eclipse, no? Per tant, hi ha un boom d'atracció de creuers en els ports espanyols, perquè és un turisme que interessa moltíssim, no? La pregunta feia referència
1: a l'electrificació.
0: I és bàsic, Un creuer, quan està en el port, ho té tot encès, tot funciona. A vegades, en broma, diem, és com un pueblo en fiestas. Tot està funcionant, la discoteca, els restaurants, tots els camarots i tot, i per tant hem d'evitar que tinguin emissions. I l'electrificació dels ports nosaltres l'hem adelantat moltíssim. Fem una inversió de quasi 25 milions d'euros, passarem un cable subterrani perquè a la terminal de creuers arribi l'electrificació, perquè creiem que els molls han d'estar electrificats, que moltes activitats en un futur es faran elèctricament, grues, tolves, descàrregues, ferrocarril, i per tant, quan més electrificat estiguin en alta tensió, millor. I a més, fem arribar també l'electrificació al moll d'Andalusia, amb la previsió de que tindrem container. Per tant, aspirem a ser un port que tingui molt poques emissions i que pugui tenir en la seva agenda arribar a zero emissions.
1: És un moment, vostè mateix ho deia a un article d'opinió al Diari de Tarragona, que és un moment de reconversió del port, de mirada cap al mar. Què fem referència amb això?
0: Crec que els ports han canviat molt i ara el port de Tarragona és un port que ofereix moltes possibilitats al territori, que ofereix al territori l'atracció d'indústria, de talent, de logística, d'oportunitat, i s'ha d'aprofitar. Estem en un moment en què estem molt ben posicionats. A 100 quilòmetres de Barcelona, a menys de 300 quilòmetres de València, un port àgil, amb bon servei. Som el 6è port de l'estat espanyol, per tant, un port molt potent i que en molts àmbits, nous combustibles, hidrogen verd, carboni, té moltes oportunitats que juga, i al mateix temps amb terreny de molta qualitat per atreure indústria i amb molta capacitat per treure mercaderies en ferrocarril pel corredor del Mediterrani i pel corredor de l'Ebre. Per tant, és el moment del port de Tarragona, i el territori ha de saber explotar al màxim les possibilitats del port de Tarragona, perquè això generarà riquesa, ja generarà llocs de feina, generarà enfortir la universitat, enfortir la formació professional. És el moment d'aprofitar conjuntament l'oportunitat que suposa el port de Tarragona. Feia 30 anys que esperàvem una oportunitat com aquesta.
1: Estem a Ran de Mar. Nosaltres a vegades fem molta pedagogia sobre el fons marí, i precisament al Port de Tarragona hi ha tot un projecte de regeneració o de recuperar vida, per dir-li d'alguna manera, del fons marí.
0: Sí, l'experiència del centre de submarinisme ha estat excepcional. La recuperació, el bé que reacciona el medi marí i el subsol quan no hi ha activitats extractives. I aquesta és una línia que ens hem marcat, que estem treballant de manera molt seriosa amb totes les administracions implicades, especialment amb la Generalitat de Catalunya, amb la Direcció General del Litoral, i que volem impulsar a tot el territori. Avui que he tingut una reunió sobre aquest tema amb un equip excepcional de sostenibilitat que tenim al port, dèiem, des de Cambrils a Torredembarra, fer un gran fons marí protegit.
1: O sigui, que es protegeixi tota la zona, que no hi pugui haver fondejos, abstraccions, no?
0: Que puguem garantir la recuperació, i en aquells parts que no tenen que haver fora de la zona de fondeig i tal, que pugui haver una harmonització de polítiques que ajudin a tots a anar més enllà, que en comptes de fer polítiques només locals, es puguin fer polítiques conjuntes amb el recolzament del port.
1: Ja per anar acabant, perquè se'ns tira una mica el temps a sobre, els coloms són un problema? Des del port s'hi treballa? En quin punt està tot això?
0: Mira, des que vaig arribar al port vaig decidir que teníem que donar la cara. Moltes vegades hem explicat que si a la ciutat hi ha llocs on anidar, que si allò passa tot arreu, que si no és tan greu, el problema és greu, i tenim una ciutat bruta per culpa de que els coloms van a menjar al port, i hem de trobar solucions. Passat demà, amb el Consell d'Administració, proposo aprovar una normativa de gestió de l'operativa portuària molt més dura, on els nous magatzems que s'obriran tindran que tenir portes automàtiques a l'entrada i sortida de camions, que evitaran l'entrada de colom. Tindrà que haver-hi un tancament de les portes quan no s'estigui utilitzant els magatzems, i es farà un seguiment de les pèrdues que tenen els camions, demanant que vagin coberts i que la càrrega no sigui tan alta com van produir pèrdues. Creiem, perquè estem treballant amb el mateix equip que va acabar amb el problema a l'àrea de Guissona, que hi havia un problema molt greu també de colom, creiem que estem ben orientats. No escatimarem esforços. El port no ha de ser mai un problema per la ciutat, sinó una oportunitat.
1: Mm-hmm. Ho hem de deixar aquí perquè ens queda res, 45 segons d'aquesta primera hora de programa. Mm-hmm. Moltes gràcies, Santiago Castellà, president de l'autoritat portuària d'aquí de Tarragona, per venir aquesta tarda aquí nosaltres.
0: Moltes gràcies, i gràcies per mantenir aquest programa Arran de Mar tan interessant i tan necessari al territori.
1: Merci, un plaer. I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu. Viure, només viure i no pensar, i que quan et trobi sigui perquè ha de passar.
2: Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: Ràdio Arenys.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha prorrogat 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu avui que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Elma Saez és portaveu del govern espanyol.
2: Uno, para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler. Otro, para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilización administrativa.
1: Justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%. És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. I aquest migdia, l'Auditori de l'Escorxador de Vilafranca ha acollit la presentació de la campanya forestal 2026 al Penedès. Durant la reunió s'han presentat les novetats, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'ha reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat i el nivell de seguretat estratègic i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025 s'ha millorat també amb la capacitat de presa de decisions amb escenaris d'alta incertesa. A Badalona, el ple ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per ampliar el campus de l'Hospital de Can Rut i el dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat d'aquest hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada. Així es vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la Vivint i al vessant sud de la serralada de Marina. I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavi Atance, a qui s'investiga per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa. El van detenir el passat 10 de juny i la magistrada va decretar llibertat amb mesures cautelars.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on anirem a remar des del Delta de l'Ebre fins al Campionat d'Espanya que se celebra a Banyoles. Després coneixerem de primera mà un club de pesca que a hores d'ara ja està desaparegut de les costes del Maresme i acabarem el programa d'avui parlant d'una persona que té molta relació amb el mar. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Parada al Delta de l'Ebre, en concret a Sant Jaume d'Enveja, per parlar sobre la participació del club de rem Delta al Campionat d'Espanya a Banyoles. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb la seva directora tècnica del club, Cel.
2: Sí, Marina, anem a parlar amb Mary Alonso, directora tècnica i entrenadora del club de rem Delta, per parlar sobre la participació del club i els resultats obtinguts al Campionat d'Espanya a Banyoles. Mary, benvinguda a Arran de Mar.
3: Bon dia.
2: Mary, primer de tot, quina valoració hi fas d'este Campionat d'Espanya?
3: Bueno, la veritat que molt positiva i és un campionat que sí que n'hi ha dos partits, no?, durant la temporada, que són els dos últims. Ara eren categories més altes, este fin de setmana que ve estirem en categories més menudes, però el resultat en categories grans crec que és el millor en tota la història del club de rem. O sigui, sempre havíem tingut resultats en categories inferiors, que vulguis o no, doncs és una mica relativament una mica més fàcil, i les categories més superiors al final implica que els nois pues, ja visquen fora d'aquí, molts i alguns aquí al club ja edats una mica complicades, i bueno, la vida que esta vegada ha sigut de 10.
2: Uh-huh. Ha obtingut 8a posició al medaller, no? Uh-huh. Entre un total de 61 clubs, com dius, sí. És probable que un dels èxits més grans de tota la història del club.
3: Sí, la veritat que en tema medalles, sí. En tema medalles, sí. Sí que vaig veure un any que el 2017 crec que va ser, però va ser en categories inferiors, que vam aconseguir un 5è lloc a un Campionat d'Espanya com a club. Però bueno, en categories grans crec que és la primera vegada que sortim així a tan a dalt.
2: Mm-hmm. I clar, de vegades Mary, parlant, no, de que igual, bueno, és un club petit igual en comparació uh-huh. al que us trobeu a quan aneu als campionats, però claro, un resultat com este demostra el vostre valor.
3: Sí, el resultat este, mira, mos ha donat que tenim 3 nois dins de la selecció espanyola, que al final, vulgues o no, són gent que anirà a remar regates internacionals i que portarà el nostre club per davant de tot. O sigui que la veritat que és un orgull tant per a nosaltres com per al club, com per al poble i com per a tots.
2: Uh-huh. Clar, si parlem dels horts, estos 3 xics, Sergi Oli, Danilo Marquès i la Noa Quinquilla, uh-huh. van obtindre l'or i això...
3: bronze de, uh-huh. de la Núria Olit i Marina Barberà.
2: Uh-huh. Vull dir, en total, 5 medalles,
3: sí.
2: 5 medalles, bronze, Marina Barberà i la Núria Olit, claro, tot això, bons resultats, i a part ha fet de que vaigon a la selecció espanyola.
3: Sí, al obtindre aquests resultats, pues, los tenen l'opció de poder fer les proves i a veure on van, si van a un campionat del món, si van a una Copa Joventut o el que sigui.
2: Bueno, però de moment, vull dir, són molt bons resultats. I és, bueno, és que per així es comença, no?, sí, a tot.
3: Sí, sí, la veritat que sí. A veure, ara ja esta gent ja no ja va tindre experiència d'uns mesos atrás. Sergi Olit ja també ha estat dins de la selecció. Danilo Marquès és la primera vegada, però bueno, s'ho han pres molt, molt seriosament, i la veritat que jo crec que aniran a algun puesto i, bueno, que disfrutaran, sobretot disfrutar.
2: Uh-huh. Pues per tant, Mary, estem davant d'una generació en molt de potencial.
3: Sí, esta generació, ja et dic, és potser de les millors del club, sense uh-huh. dubte.
2: Uh-huh. Bueno, però que a part ells, a part de... Vull dir que s'ho treballen, és
3: sí,
2: vindre als entrenos, són moltes hores, això, tu com a entrenadora, Mary.
3: I tant.
2: Mira, els hi dius fotre ganya,
3: Sergi,
2: també.
3: Sergi i Danilo no viuen aquí amb nosaltres, i estan vivint allà tant i amb Núria i Marina, que estan allà a Banyoles, 2 entrenaments al dia, tot això, tots els dies de la setmana.
2: Claro.
3: I la Noa és una noia més jove, que al final l'han agafat a una categoria més gran, que això, vulgues o no, ja és perquè té algo més, és així, claro. No mos tenim d'enganyar. Però bueno, la Noa té, tinc de dir que no s'ha perdut mai un entrenament, ni per anar a una excursió ni per anar a res, i això pues, al final diu molt d'ella, o sigui, preferix una cosa que una altra, i al final hi ha molts professors que a vegades li diuen, hòstia, per què tal, no sé què, no li talléssiu les ales a una persona que realment pot arribar a fer algo i que ho fa en ganes. Una cosa és de dir, no, és que ho fa obligada o tal i preferix anar-lo... No, al final tot això va sumant, i mira, li ha arribat.
4: I és el que dius, no? Que en edats igual una mica més complicades, però que aquesta gent, estos xiquets i xiquetes, vull dir que s'ho estan guanyant.
3: Sí, i tant, i tant.
4: Molt bé. Llavors, ara, Mary, en estos bons resultats que vau tancar, quin és el vostre repte?
3: Repte. Primer que tot, acabar la temporada el millor possible. El fin de setmana, bueno, d'aquí 3 dies m'ho anem a Sevilla a competir el Campionat d'Espanya dels petits. Hi haurà molta participació i serà un campionat també d'orillo, perquè, com tu has dit abans, hi ha generacions i generacions. Vale? Al final, per lo menos, los resultats que m'han obtingut m'han motivat, i la generació que puja ara pues, són tots quasi de primer any, i vulguis o no, pues, és un dificultat. A mi m'agradaria que per lo menos estéssim a les finals. Si no optem a medalles, pues, bueno, al final hi ha anys i anys, però per lo menos estar a unes finals, perquè això mos donarà a que l'any que ve, si tinguéssim aquella medalla esperada.
4: Molt bé, no? És que això és anar treballant-ho. Exacte. Com dius, si són de primer any, pues, ja anar a la mesura que passen les temporades. Sí. Molt bé, així que este cap de setmana estareu per Sevilla.
3: Sí. Bueno, farà una mica de fred, trobo, però bueno.
4: Sí, sobretot d'això. Ojo que no us agafo un patatús.
3: Bueno, a partir d'uns graus, pues, sempre eliminen regates i les fan totes al matí, o matinarem, el que sigui, però bueno, és un dels camps per a mi més bonics de tota Espanya per remar, i la veritat que molts dels jovens que vindran no han anat mai, i només de veure's la cara de quan arribem allí, pues, també és xulo.
4: Clar, perquè a vosaltres, bueno, quan viatgeu us trobeu, bueno, en altres instal·lacions, sí, altres coses que igual sí que us quedeu...
3: Bueno, allí ara mateix va ser, fa un mes atrás, va ser la Copa del Món allí, o sigui, de rem. Al final estàs remant als puestos on estan els millors del món. O sigui,
4: clar, que... La infraestructura és diferent.
3: Sí, la infraestructura és bestial.
4: Molt bé, Mary. I ja, per anar acabant, he vist que ja teniu una altra cita preparada per a este setembre.
3: Sí.
4: Que és una cita, no sé, que et crida molt l'atenció, perquè és una regata en lluna plena.
3: Sí.
4: Al riu Ebre.
3: Sí.
4: Explica'm-ho.
3: Bueno, al final tots els clubs, tant de Catalunya com d'Espanya, tenen una regata pues, instaurada, i el club nostre pues, no en tenia cap. I al final les regates, saps què passa? Que per a innovar tenen que ser diferents. Al final, si sempre fas el mateix, doncs no llama l'atenció. I bueno, com a vegades aquí al nostre club hem sortit a remar en lluna plena, i és molt bonic, la veritat, doncs mira, vam dir, hòstia, per què no instaurem... En cap vaig anar a una regata a fora jo, i vaig veure que les embarcacions doncs, portaven llum LED, i així els espectadors de fora doncs, ja podien veure... I mira, va ser així com una mescla, i bueno, al principi bueno, farem la inauguració de la regata, i esperem que, bueno, que doni cou a una miqueta més. Serà el principi de temporada, per això la distància pues, la reduirem, i farem una regata una mica més atractiva de cara al públic dels que estiguen fora. Allí també serà el somriu, i la veritat que és una manera pues, de llamar també l'atenció dels de fora.
4: I tant que sí, este 26 de setembre començareu la temporada, com dius, no? En crida a la gent que us vingui.
3: Una regata xaladora, va,
4: molt
3: anem bé. A dir-ho així.
4: Molt bé, xaladora per a vosaltres i també pels que us està...
3: Totalment.
4: Pels que us està mirant, perquè clar, al ser lluna plena us hi veieu, vull dir, hi ha llum total,
3: sí,
4: no?
3: Sí, llum. Sí, sí, t'hi veus.
4: Molt bé, perquè clar, de nit igual dius, ai, doncs igual és, no ho sé.
3: No, i encara reflexa el riu i és meravellós, eh?
4: Bonic de veure.
3: És molt xulo.
4: Molt bé, doncs és una cita que mos apuntem a l'agenda, Mary.
3: Molt
4: i
3: bé.
4: Des d'aquí només me queda que tinguésseu molta sort este cap de setmana que aneu a Sevilla i als tres xics que teniu que se concentraran, no, en la selecció espanyola, doncs des d'aquí també molts d'èxits.
3: Moltes gràcies.
4: Doncs, Marina, estarem pendents dels resultats d'este cap de setmana i, a més, ja tinc apuntada a l'agenda esta cita que no podem faltar a la regata sota la llum de la lluna plena.
1: Doncs sí, ens apuntarem en aquesta regata i començarem a remar ja, des de ja. Cel, moltes gràcies.

0: Anem ara cap al Maresme, a Vilassar de Mar, que fa uns anys que hi havia un club de pescadors situat a l'Espigó de Garbí. Un club que va desaparèixer i ara ha estat objecte d'un estudi històric per posar-lo en valor, no oblidar-lo, i si pogués ser, recuperar els valors que transmetien, Oriol.
1: Doncs sí, efectivament, Marina, avui el que volem parlar és del club de pescadors de l'Espigó de Garbí de Vilassar de Mar. Això és un projecte d'etnografia que l'ha fet Jan Farell, del Centre d'Estudis Vilassarencs, i avui tenim el Jan aquí amb nosaltres a la Randa Mar. Jan, molt bona tarda, benvingut.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Jan, parlem d'aquest treball, d'aquest club de pescadors de l'Espigó de Garbí, de Vilassar. Situa'ns-el, presenta'ns-el per la gent que no siguem de Vilassar, exactament de què estem parlant.
2: Estem parlant d'un club fundat el 66, però provinent de, podríem dir, de molts anys enrere, ja parlem de segles. Vilassar de Mar, abans se li deia el Veïnat de Mar.
1: Sí.
2: Vol dir, era el veïnat de Vilassar de Dalt.
1: Sí.
2: Fet, bueno, per pesca i per agricultura.
1: Com a molts llocs.
2: Com a molts llocs, exacte, com tot el Maresme, pràcticament. I el club de pescadors és el resultat de molts pescadors que s'hi van juntar molts anys després de la creació de Vilassar de Mar i van fundar el Sorell Alegre.
1: Sí.
2: Que, bueno, és de penya deportiva, nàutica, el Sorell Alegre, es deia. I quan ho van instituir, quan ho van fer legal, van fer el Club de Pescadors de Garbí.
1: Un nom més oficial, més institucional, potser.
2: Perquè a Vilassar tenim al final dos espigons, el de Llevant i el de Garbí, i aquell va tocar el de Garbí. Llavors, ho plantejaria com una infraestructura social. Jo ho he plantejat sempre com una infraestructura social, perquè tot i tindre legalitzat tot, funcionen socialment tots. Un és el paleta, llavors els hi fa la infraestructura. Un altre és el que porta la maquinària, però cap d'ells és la seva feina real, perquè cap d'ells és un pescador professional. El club de pescadors, ja abans sí que hi havia pescadors professionals a Vilassar, però tot això és recreatiu.
1: Val. Per tant, és com una petita ciutat, no?, un petit poblet en l'Espigó.
2: Exacte. I justament això que dius tu, que és ciutat i poblet, és que aquí ve el meu treball de final de grau, que és el fet de demostrar que això és una cultura. I com a tot arreu de la costa catalana, justament dona casualitat que a partir del 2017 es va començar a intensificar tot i, bueno, s'ha hagut de tirar avall molta infraestructura. I una cosa que no han tingut en compte és la cultura. La cultura de mar. I què és el Maresme sense la cultura de mar?
1: No, poca cosa.
2: Llavors, clar, no ens han fet tirar avall les barraques, gràcies a Déu, tot i que l'objectiu principal era fer-ho. Va haver molt moviment de resistència, van haver d'anar a Madrid, van parlar amb Sánchez Llibre, fins i tot, però van acabar desmantellant tot en general.
1: Clar, Sánchez Llibre, que també és de Vilassar.
2: Exacte. Hem intentat juntar tota la gent possible. I això em ve a mi perquè jo sóc Jan Farell López, net de Toni López, el secretari del club, que està casat amb Marta Martí Rectoret, que el coronel del club, que això us explicaré més endavant, que tenim motes, era el germà de la meva àvia, el que va ensenyar el meu avi, i el meu besavi, Miquel Martí Rectoret, provinent de Calp, d'Alacant, va ser el que va emigrar aquí amb els seus 5 germans i va portar molta cultura pesquera i es va adaptar a la cultura pesquera d'aquí, també.
1: Per tant, et ve la família tot plegat.
2: Sí, tant.
1: I em deies, el meu objectiu, el meu treball, diguem-ne, és demostrar que això és cultura. Com ho has fet, això? Què és el que has seguit per acabar-ho demostrant?
2: Ho he fet des d'una perspectiva històrica, explicant tota la trajectòria del club, almenys amb una visió bastant general, la veritat, però perquè no cal explicar molt per dir que a un lloc s'hi pesca des dels orígens. M'entens? Només amb aquesta frase ja entens que allò és una cultura. I si s'hi pesca, tenen les seves formes de parlar, les seves formes de comunicar-se, les seves formes de pescar. I és el que dic, que el club, per exemple, tenia una cosa molt interessant, que eren els mots.
1: Sí.
2: El meu avi es diu Toni, però ell és en guitarra.
1: En guitarra.
2: Perquè és cantant d'havaneres.
1: Ah, molt bé.
2: Una cosa que té el club és que tenia el seu propi grup d'havaneres.
1: Carai, és que té de tot.
2: El club, el grup de... Mira, hauria de portar la samarreta avui. D'havaneres dels pescadors de Garbí.
1: Clar. Uh-huh.
2: I el meu tiet avi és... Sí, era un coronel, després hi havia el capi, hi havia molts, el papa, que era en Ricardo Borràs. Sí. Molts d'ells ja són morts perquè han passat molts anys i una cosa que em va dir el meu avi fa poc és que la majoria, ell creu que han mort de pena.
1: De pena?
2: De pena.
1: De pena per no poder fer la vida que portaven?
2: Exacte, perquè la llei de costes ha obligat a desmantellar el club, ha obligat a treure tota la vida social del club. Entre ella, la vida religiosa, perquè el club tenia una capella central i els han prohibit anar a resar a la Verge del Carme. Llavors, que és un pescador sense la seva verge avui en dia?
1: No, és que això et treu... Això que deies, et treu la vida, et treu l'alegria, et treu el motiu, no?, per aixecar-te cada dia quan vius en aquesta cultura, que ho perds tot.
2: I jo els hi dic pescadors perquè s'han guanyat el títol de pescadors, però ells mai han anat a alta mar, això que fan els pescadors d'aquí d'Arenys, per exemple. Mm-hmm. Ells són pescadors de platja, pescadors de sorra, pescadors d'agafar un llaüt, anar-se'n dues o tres milles, agafar quatre llibritos i tornar. Però porten treballant tota la vida perquè amb la seva pensió o amb la que tenen estalviat, comprar-se el llaüt, poder llogar aquella barraca. I al final, en què ha quedat?
1: En res.
2: En res, perquè no els hi han deixat fer res. El que sí que deixen és que a mitjans d'estiu poden agafar alguna concessió d'una setmana o d'alguna cosa així, però també ens limiten les barques, que simplement és per omplir el paisatge i fer la postal bonica pels guiris.
1: Ja t'entenc.
2: M'entens?
1: Sí, t'entenc. Clar, allò que es vegin quatre barquetes, que fa bonic, que fa antic, i queda bé.
2: I el propi ajuntament és una cosa que estava vinculat amb el club, però no el feia com era un club, jo dic social, però era privat. Però tu podies anar allà i fer-te soci.
1: Valia 20 euros l'any. Econòmic.
2: M'entens?
1: Sí.
2: I el problema és que com l'ajuntament tampoc se l'ha fet seu, tot i haver lluitat molt per la conservació del club, l'única cosa que hem aconseguit és fer de les barraques un bé cultural d'interès local. Uh-huh. M'entens? Això és el que he anat investigant, eh?
1: Sí, sí.
2: I he parlat amb l'Agustí Martín,
1: sí,
2: que és el que m'ha... Sobretot m'ha contextualitzat tant, justament amb el seu llibre de Ronda Mar.
1: Sí.
2: I, bueno, me l'he empapat de dalt a baix i he après un muntant de coses. I, bueno, és el que deia, que si l'Ajuntament potser s'hagués fet més seu, aquell club, hagués aguantat una mica més o haguessin pogut allargar les concessions. Perquè a Vilassar, alhora, tenim el Club Nàutic, que... Uh-huh. Dóna la casualitat que té concessions per 99 anys. I el Club Nàutic no estan. Els pescadors humils de Vilassar que...
1: No, clar.
2: Entens?
1: Clar. Estaven aquí, en l'Espigó de Garbí.
2: Exacte. Hi ha aquesta dualitat, però bueno.
1: I em deia, Jan, que això, diguem-ne que n'has fet aquesta, una comunicació, que es va exposar a Sant Pau de Mar en aquesta jornada dels arxius comarcals, on hi havia, doncs, el títol, diguem-ne, era això, la pesca al Maresme, tu vas parlar d'això, i també és treball de final de grau, per tant, també, diguem-ne que aquesta investigació té aquestes dues potes.
2: Exacte, però és un treball que porto fent des de molt abans, porto ja 3 anys gairebé, que cada cop que a la carrera em diuen ei, anem a fer un treball sobre, en aquest cas, em van dir fa poc, fent una pel·lícula sobre antropologia, doncs, que he fet jo? Un reportatge sobre el club d'Espigó, de pescadors de l'Espigó de Garbí.
1: Clar,
2: al final, el bo és que tinc la veu del meu avi al costat, i no és això de que m'he enterat ara. Són històries que he mamat. Les he mamat, igual que he mamat les habaneres, igual que he mamat com posar el cuc a l'am, m'entens?
1: No, ho portes a la sang.
2: Jo era el membre més jove del club de pescadors de l'Espigó de Garbí.
1: Clar, perquè tu eres d'aquest club.
2: Jo era d'aquest club. Vaig arribar els últims anys, així com a persona conscient,
1: sí,
2: direm.
1: Sí.
2: Però sí. I res, he dividit les meves entrevistes una mica entre el meu avi, sobretot, que ell m'ha explicat tota la història del club. Després l'Agustí m'ha explicat la història de Vilassar.
1: Sí.
2: He parlat amb l'Alexis, que va ser el que em va dir més o menys el que havia de fer. M'ha explicat també temes de com funcionen les concessions i què pot fer el poble enfront a això. He parlat també amb en Damià del Clot, que és l'exalcalde de Vilassar.
1: Correcte, sí.
2: I ell m'ha dit, no et tatxis ni una paraula del que diré ara mateix. Ell m'ha atribuït molt a les respostes per part de l'Estat a partir de l'1 d'octubre. I la duresa que van rebre les costes catalanes i totes les coses que durant per l'Estat s'estaven passant per alt, doncs a partir de l'1 d'octubre ja no es van passar per alt.
1: T'entenc.
2: I, doncs, bueno, va haver aquesta erradicació. A Vilassar també hem perdut el Palomares. que és el restaurant de Vilassar. Sí. Anaves a Vilassar, anaves a, o a l'Espinale o al Palomares. Sí. Ara només vas a l'Espinale perquè l'Espinale està dins el poble, que si no...
3: Que si no, tampoc hi seria.
2: Exacte.
3: Si estigués arran de costa, tampoc hi seria. És cert, exacte, és cert això que s'ha fet un procés i explicat d'aquesta manera té el seu sentit, del Ministeri de Costes, d'anar eliminant potser coses que feia molts anys que hi eren i que passaven per alt o no s'hi havien fixat, i ara... arran potser d'això, com bé has investigat, doncs han començat a fer treure tot allò que, mira, fins ara feien els ulls grossos.
2: Però clar, els ulls grossos per què? Perquè era cultura, però ara ja els és molt igual. Ja fa temps que els és molt igual, vull dir, això es va desmantellar el 2018.
3: Sí, no estem parlant d'una cosa
2: d'ahir, I el club eren 200 membres, des de que es va desmantellar ha perdut més del 50% o més del 60%, i calcula que molts d'ells han mort. Jo dic el meu treball en una hora i foto una llista de gent que ja no hi és. Clar. I justament tots aquests són amb els que jo m'he criat. I de petit no estava amb els meus amics, jo estava amb els amics dels meus avis. Entens? Jo me'n anava a les 7 del matí a pescar i tornava més content que una altra cosa.
3: Clar, no, home, i tant, és això que dèiem, que ho has mamat tota la vida. Per tant, és un tema que per tu és important i, per tant, no cal preguntar-te per què has escollit aquest tema, perquè ja ens ho has explicat.
2: No pas. I, clar... el meu treball ha sigut de justificar-ho. Justificar el fet de que s'ha fet una injustícia. El meu treball es titula Infraestructures socials, patrimoni viu i despossessió al litoral vilassanenc. Infraestructures socials, pel que ve ser l'Espigó i la seva sorra, la seva platja. Patrimoni viu, perquè al final estem parlant d'un patrimoni que encara no ha mort, perquè és un patrimoni de Vilassar, però com es guarda aquest patrimoni? I aquí ja venen moltes preguntes. I la despossessió que hem rebut... I ho dic amb paraules textuals del meu avi, que li van dir a ell. Ells estaven a la platja tan tranquils, va vindre una senyora dient que era del ministeri, acompanyada d'un guàrdia civil, i el guàrdia civil amb una metralleta a la mà els hi va dir: aquí mando yo, os quiero todos fuera de esta playa.
3: Apa.
2: M'entens? Els hi van fer entregar totes les claus de les barraques, els hi van posar un candau a totes les barraques, els hi van tancar la capella, i els van fer desmantellar tots els cabrestants, la taula que tenien on tallaven el peix i on feien xerinola tots allà, i tots els remolcadors de les barques. Perquè al final no parlem de barques de port, parlem de barques que necessiten els seus pals, han d'haver persones per pujar-les a la força, no tot és treball de màquina al final.
3: És el que deia Jan... Era una cultura.
2: Sí.
3: Era una cultura, i segur que darrere d'aquest... d'aquesta excusa de protegir la costa, de protegir el litoral, hi ha aquesta voluntat també d'erradicar aquesta cultura... això, d'local, cultura... Bueno, etnogràfica...
2: Suposo que no deu ser indirecta, eh? Suposo que ells no diuen anem a carregar-nos-ho. Però suposo que deuen dir la platja és de tots, que per nosaltres també ho era de tots, no impedíem l'entrada de ningú, però la platja és de tots, anem a fer-ho literalment per tots. I què passa? Que ara sembla això que Vilassar s'estigui transformant en una ciutat dormitori. Al final, sento molt dir-ho, però estem sent menjats per l'àrea metropolitana. Coi, no podem ni tindre unes barques a la sorra perquè ja ens ve la policia, però en canvi ve gent de fora, turistes, que poden fer el que volen. Bueno, que ens estem trobant a tot el Maresme, però...
3: Sí, i en aquest cas imagino, en els pobles com més a prop de Barcelona, més conseqüències d'aquestes, com més lluny de Barcelona, que també n'hi han, però,
2: sí,
3: clar, la corona es va expandint, el primer que trobarà és Masnou, Premià, Vilassar, són els primers pobles que
2: va absorbint. I als anys 60 ens van preguntar a Vilassar si voldríem, mitjançant una enquesta, si voldríem tenir un port nosaltres. Mataró i Premià va dir que sí, Vilassar va sortir que no. I ara que hem de patir nosaltres les conseqüències de no tindre un port? Hem perdut tota la nostra cultura pesquera, perquè l'única cosa que ens quedava era aquell club.
3: Sí.
2: I el problema és això. Jo t'he dit, ha mort més del 50%. No, potser no, però... ho ha deixat. Ho ha deixat i l'altra part ha mort.
3: Sí.
2: Qui ens ensenyarà a nosaltres ara això? On queda això?
3: El teu treball.
2: Sí, suposo.
3: El teu treball. És que per això és important la recerca, la investigació de la gent que s'hi dedica, i gent jove com tu mateix, que volen deixar tot això per escrit i que els hi ha costat, em deies, 3 anys de recerca, i que potser n'hi podies estar encara més a saber, potser encara n'hi podies estar més. És a dir, la importància que té el fet d'investigar, de buscar, de parlar amb la gent que encara és viva per deixar-ho tot documentat.
2: Sí.
3: Això sí que si ningú ho fes... llavors potser sí que no quedaria enlloc.
2: Ja, el problema serà recuperar-lo. I com es recuperarà? Això és una de les parts que també dic del treball. Que podem fer-ho maco, podem fer una interpretació el dia de la festa major, si vols, però no serà el mateix, coi.
3: No. ni posar un monument, no? Que diguin, aquí hi havia una placa, això es fa molt.
4: Sí, però...
3: Però no és el mateix.
4: Per mi no és. Per mi, jo vull veure el meu avi assegut a la taula un altre cop. M'entens? Amb els seus amics, jugant a cartes, fent una cervesa. Tinc una foto que tant de bo poder-la ensenyar aquí, on es veu una taula d'aquestes de bar, posada a dintre l'aigua, amb tots els amics del meu avi asseguts, a dins l'aigua, amb les cadires de plàstic també, fent la seva cervesa. I clar, hòstia, això on ho has vist tu? I on lloc? Això vol dir que és cultura nostra, potser. Però ja no ho és, m'entens? No,
3: clar. I està molt bé que en aquests treballs quedi recollit el que es feia, el que hi havia. Tornar-ho a tenir, això sí que ja és un graó...
4: Que ens hi hauríem de posar.
3: Ens hi hauríem de posar, però molt més difícil.
4: Sí, però jo tampoc ho crec impossible. Si aconseguíssim, potser, que aquelles barraques tornin a ser obertes, al meu avi encara li queden potser 20 anys. I hi ha gent jove que li està agradant molt la pesca.
3: Clar.
4: Al final, els pescadors de Vilassar, els joves que ens agrada pescar, un s'ha fet estibador, l'altre s'ha anat al port de Premià a ajudar, a netejar, no sé què. Però clar, a mi és el que em fot, que no són de Vilassar les feines.
3: Clar.
4: I un altre tema que volia explicar-te era el fet del grup de veneres.
3: Sí?
4: Quasi tota Catalunya ha escoltat aquell grup.
3: Sí,
4: perquè el meu avi, dos cops per setmana, se n'anava a un lloc diferent.
3: Pescadors de Garbí, clar. Quan ho has dit he pensat, home, clar, el títol de la comunicació, diguem-ne, no ho relacionava, i quan ho has dit, dic, sí, clar, evidentment.
4: Exacte. Ells han cantat en Port Bo.
3: Clar, clar, sí, sí.
4: M'entens? I la veu és la del meu avi. El problema és que de tot aquell grup només queda el meu avi, viu. I, hòstia, ara és la seva veu sola.
3: Clar.
4: Una veu d'un llop de mar, vale, sí. Que potser fa més mal a l'hora d'escoltar-ho, però una venera no hauria de fer mal.
3: No.
4: M'entens?
3: No. Clar. Déu-n'hi-do, quina història va d'aquest club de pescadors de l'Espigó de Garbí de Vilassar. I quina llàstima, també, que s'hagi perdut. Però quina esperança, també, en que hi hagi gent jove que ho investigui, que ho estudi i que ho vulgui recuperar.
4: Exacte. I si volen saber més del tema, és una cosa molt, molt interessant que tinc, és que ho tinc penjat al YouTube, es diu Etnografia del Club de Pescadors de l'Espigó de Garbí, Vilassar de Mar. No té cap visualització, ho vaig penjar fa molt poc, però són 20 minuts de vídeo on sents la veu del meu avi explicant la seva història mentre van passant fotos.
3: Fantàstic. Doncs des d'aquí queda recomanada visualitzar aquest document del YouTube que ens explicava el Jan Farell, del Centre d'Estudis Vilassarencs, que ens ha parlat del Club de Pescadors de l'Espigó de Garbí. Jan, moltíssimes gràcies per venir, per acompanyar-nos aquesta estona.
4: A vosaltres.
3: Molta sort amb la presentació del treball, amb el final de grau, amb tot
4: gràcies.
3: El que et queda per davant. Que
4: encara queda, sí.
3: Encara queda. I que vagi molt bé. I a veure si d'aquí un temps et puc tornar a convidar per explicar que s'ha recuperat l'Espigó de Garbí.
4: Ostres,
3: què et sembla?
4: Tant de bo, No em faci plorar.
3: Estaria molt bé. Vinga, quedem així a veure si ho podem aconseguir. Moltes gràcies. Bona tarda.
4: Adéu.

0: Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
1: Avui passa pel Llops de Mar, un autèntic pescador de l'escala. Entrevistem a Lluís Sureda, pescador d'encerclament durant més de 40 anys, que ara ja fa un parell d'anys que ha penjat les xarxes. La vora
2: de la mar. Parlar dels curro a l'escala és parlar de tranyines, anxoves, sardines, cata i, sobretot, mar. Tota una generació de pescadors dedicats al peix blau que han passat gran part de la seva vida, si no totes, a mar entre xarxes. Avui, el nostre Llops de Mar el compartirem amb Lluís Sureda. Ell forma part d'aquell grup de pescadors ja jubilat, però que cada dia segueixen anant a port. No ho sabem si ve per enyorança, per curiositat, o directament perquè no es poden desenganxar del mar. Lluís, benvingut.
3: Hola, bona tarda.
2: D'aquestes que he dit, quina és?
3: Tot junt, eh? Aquesta és tot junt. Uh-huh. D'allà, encara que estigui jubilat, doncs mira, tenim les barques de casa i, esclar, hi vas allà a mirar, enyorant-se molta, de veritat. Encara em penso que vaig plegar massa aviat, me penso. Encara tinc ganes.
2: Quants anys fa que no...
3: Ara fa 2 anys que no hi vaig.
2: Ara fa 2 anys. Sí. Dèiem el Sureda, no?, que era tota una generació de llops de mar, de pescadors. Clar, jo no he posat exactament quina és la teva generació, però tu tens calculat quantes generacions sou les que heu sortit?
3: Sí, no, només, a veure, només. És des del meu avi.
2: És el teu avi.
3: De l'avi Curro, el que era el Curro, doncs. Ell no treballava a la terra, però això ho he sentit a dir de l'àvia, perquè jo el meu avi no el vaig conèixer. I que tenia un oncle que tenia una barca i li va fer portar amb ell i llavors li va deixar amb ell, no? I llavors ell en els pares a nosaltres i nosaltres, jo de moment el fill. Uh-huh.
2: Perquè a tu t'hem d'imaginar ja de nen anant en barca amb la família?
3: El meu és bastant curiós. Jo vaig fer fins a Cou. Uh-huh. El que era, doncs, el segon de batxiller d'ara, no? I, bueno, a mi el pare mai de la vida m'havia deixat acostar en el barco. Mai. No havia pujat mai en una barca. I, bueno, doncs aquell estiu, clar, ja tenia 18 anys, jo m'anava als estius a treballar el meu oncle amb els oncles Barragán a l'oficina, o anava, un estiu vaig estar amb la mare a la bugaderia, no? Però, bueno, anava fent aquestes coses. I aquell estiu vaig dir, hòstia, jo vull anar a pescar. Que no. I, bueno, doncs anirem els oncles, com que tenia l'oncle Pere i l'oncle Jaume, que tots dos tenien barca. I ja que li vaig dir això, diu, bueno, però va, vinga, rondinant, i m'hi va voler. Doncs, bueno, vaig estar 3 mesos aquell estiu

0: 81.
1: Aleshores, podríem dir que has estat...
0: Tenia 18 anys, jo.
1: Tu tenies 18 anys, sí, i d'allà sí, n'han sí, vingut sí. 40 més, pràcticament.
0: Sí, sí, esclar, tinc 62, doncs 44.
1: 44 anys, això ja fa. Amar, déu-n'hi-do. Clar, fins a cert punt, la pesca, la feina de pescador no està una mica idealitzada, però tothom, oi, que no sé què, que la gent de mar, etc.
0: Bueno, és idealitzada pels que no van en mar.
1: Pels que no van en mar, no? Sí, perquè sí, d'aquestes sí, sí. flors i violes suposo que ben no, poques.
0: Ja, ja, ja, ja de tot. Vius de tot.
1: Vius de tot, no?
0: Vius de tot en mar. Èpoques bones que són molt, molt eufòriques, èpoques dolentes que ho cremaries tot... Èpoques normals, vull dir, però... Podria jo sempre dir que és el bo que té, no? Que té això d'anar a mar. Primer, que cada dia és una cosa diferent. No saps mai ni el que agafaràs, ni el temps que et trobaràs, ni res. No és com això de venir aquí a l'oficina, anar a una oficina cada dia i ja saps el que tindràs i ja saps el que te toca avui i així. Anar allà és ja... Això, a part de que cada dia és diferent... És una sensació de llibertat. Jo a vegades explico, no que sempre, a vegades que sempre tens mals de caps, no? I tota la punyeta, però... quan tens molt de mal de caps, quan estàs més tranquil és quan ets a l'aigua. Ets en allà, si encara que estàs en allà navegant i a vegades tot sol, sense ningú al costat, obres el pont, treus el cap, sentes allò i te se'n va tot, no? Llavors que tornes a terra i tornes amb els mateixos mal de caps, no? Però que va així, no sé, és una cosa que... Per això ja t'he dit, t'ha d'entrar, si no t'entra, no hi ha pas maneres, eh? No, l'odiaràs més aviat.
1: I de tots aquests anys, Lluís, què creus que t'has endut de la teva feina? Què és el que t'omple o el que t'ha omplert més?
0: Ostres, jo, tot això que t'estic explicant, que ha sigut... Sempre un d'allòs, el sortir en mar. L'estat terra és més complicat, eh? I ara més. Ara suposo que el nen s'hi troba. Quan està més bé és quan és en mar. Quan arriba en terra ja es convenen problemes. Uh-huh. No, ara ja per la mateixa feina, no?
1: Clar,
0: ara però... la burocràcia és terrible, sí, sí. Que si inspeccions, que si això, que si l'altre, que si l'altre, que ara aquest paper, que ara l'altre, que ara el tema de la gent, que si... Vigilar que tothom tingui la revisió feta, que tothom estigui ben embarcat, etcètera, etcètera, etcètera. No? Ara és molt més complicat. Abans era molt, molt, molt més senzill.
1: Això ho penses, no? Que sort que no m'ha tocat viure sí. aquesta època més difícil.
0: No, aquesta època, jo a vegades ho explico també, no? Dic, mira, quan vaig acabar el cou, jo tornaria a anar a pescar, eh? Però quan vaig acabar el cou, hagués fet la carrera de dret i tots aquests polítics i buròcrates que tenim que vinguin d'un en un. Que vinguin d'un en un, perquè hi ha el 90% de vegades que no tenen raó. Ah, que la llei diu, però la llei es pot estirar i arronsar moltes vegades. No, és més, les lleis aquestes, hi ha unes coses molt puntuals que no es poden fer, però n'hi ha moltes que són interpretatives dels mateixos inspectors, no?
1: I aquesta...
0: Esclar, no els pots discutir, no pots d'allò, a veure, cada, tot moments tens requeriments o multes directament i que els has de... o els apagues o els has de recórrer o així, vull dir, clar, això és un gran problema, però suposo que en terra també deu passar, que tot s'ha posat d'una manera que...
1: Els pagesos no sé, també tothom, diuen el mateix.
0: Que tothom hauria de ser advocat. Tothom hauria de ser advocat. Per poder anar i canviar les lleis i tot... Ara, si una persona vol arribar al final i canviar aquella normativa, què ha de fer? Gastar-se un dineral, perdre un piló d'hores i no sapia què ha de fer. I agafar un professional que de veritat ho vulgui fer i que d'això, no? Ja és complicat, és complicat.
1: I això de conviure amb els propis canvis de la pesca que hi ha hagut o que està hi havent-hi últimament. Suposo que això ho has anat veient, tu, no?
0: Sí,
1: com ha canviat tot plegat.
0: El sistema de pesca, no pensis que ha canviat. El sistema de pesca és curiós.
1: Ha canviat la tecnologia, també.
0: Sí, però és curiós que el mateix sistema que va utilitzar el primer, que va fer anar a la trenyina... Doncs ara es continua fent igual, l'única cosa que s'ha implementat la tecnologia.
1: Exacte.
0: Però és exactament el mateix. Si comencem pels llums, és tan senzill com el de llavors. A veure, hi havia un llibre que el varen escriure, que era

0: sobre la pesca lancesa, se deia, i era els principis de la pesca aquesta, no? Resulta que un dia va atracar, o sigui, va barrancar un barco per allà a Illa Plana, allà davant de Cadaqués, i, o de terra, Illa Plana, vaja. Allà, i era el vespre, i els habitants de Cadaqués varen anar a mirar a veure què passava i a veure si els podien ajudar, no? I anaven amb torxes, no? Amb torxes. Clar, bueno, van ajudar amb el que van poder, però algunes propietats se'n van donar compte que el peix, amb les torxes, se posava...
1: Venia.
0: S'emplenava. Bueno, allà se li encén la llumeta i és com comença la pesca lancesa. Penso, no t'ho vull pas enganyar, però penso que era a principis del 1800, eh? No, era...
1: Parlant de dos segles,
0: sí,
1: tres segles enrere.
0: Sí. Esclar, i a partir d'aquí... Doncs varen començar. Primer varen començar a encendre torxes en mar, després varen començar amb parrilles i feien carbó, la llenya, vaja, amb llenya, encenien la llenya, amb parrilles, i feien llum, bueno, i llavors ja van evolucionant, no?, des com va arribar el butano, primer encara del butano hi havia el carburo.
1: El carburo, les llums de carburo.
0: Jo no he vist màquines, però no sé ben bé com funcionava. Els de propano, sí, doncs, que amb les camisetes i tot això, llavors van passar bombetes, i ara de les bombetes ja que estan prohibides, ara les bombetes eren les bombetes incandescent, aquestes de rosca.
1: Sí, sí.
0: Aquestes ja estan prohibides i hem de portar LEDs.
1: LEDs, exacte.
0: I vés a saber demà passat què portarem, no? Però...
1: I el peix també ha canviat.
0: I el peix, esclar, evidentment, també ha canviat. Peix, sí, ens hem trobat des dels... Si era voltants... 2007, 2008 o per allà que va començar a canviar tot. L'anxova grossa va anar minvant, la sardina grossa també va anar minvant i va ser com va començar a que teníem peixos més petits, no? Més petits, més curts.
1: Ah, ara es parla de la mida, que no
0: de
1: creix la,
0: de, sí, el sí,
1: que
0: sí, ara creix. De mida comercial, però curts, no? I sempre s'havia viscut del peix gros, doncs, de l'anxova grossa i de la sardina grossa. Anava per la Saló, principalment. Llavors ja, esclar, amb aquests peixos més curts, ja s'ha treballat, i molt bé, però ha anat més per fresc.
1: Exacte.
0: Ha anat més per fresc.
1: Hi ha l'alatxa, no?, que també ens diuen que ha anat molt més.
0: Que, sí, l'alatxa és un peix que sempre havia sigut, però no havia valgut mai cèntims. No havia valgut mai cèntims. Ara fa 14 o 15 anys, o 20, posi 20, que em varen començar a agafar, cony, i valia alguna cosa, i va haver-hi temporades que valia molt. I ara hi ha èpoques de l'any que també val, però ara, per exemple, l'any passat, aquest temps, valia cèntims, i ara no val. La mateixa època, doncs ara no val, no? I és un peix que té menys... O sigui... té menys estabilitat que la sardina o l'anxova, doncs, amb el preu.
1: I aquests canvis, a què els aixaques, tu? A coses que els propis pescadors no heu acabat de fer tot bé? A canvis més grossos que no podeu controlar?
0: No, home, jo suposo dir... I per el que diuen els biòlegs, més aviat els francesos, que ho han estudiat amb més ganes o han tingut més mitjans per estudiar-ho, ara aquí ha costat que s'afegeixin en aquesta teoria d'ells, es veu que el plàncton del Mediterrà ha canviat, ha mutat, ha fet una mutació, diuen, no sé, no ho saben segur, que ha mutat és segur, però l'estan aixecant en aquesta pujada de temperatura que hi ha hagut, no? I llavors aquest plàncton no porta tant de nutrients.
1: Exacte, i no engreixa tant el peix.
0: I no engreixa tant. I com que els principals menjadors de plàncton són les sardines i les anxoves, o sigui, els petits pelàgics, no? A part de tots els altres peixos, però aquests viuen exclusivament del plàncton, doncs aleshores diu que els ha costat més de créixer. Perquè al final deien que era la sobrepesca... Doncs clar, vàrem veure que una sardina que de les grosses que hi ha ara, doncs, que és petita comparat amb abans, no? Imagina't, doncs ara una grossa fa 18 centímetres, ara, una grossa, sí, 18 centímetres, ja dic bé, uns 18 centímetres, i abans en feia 25, no? Però aquesta de 18 i aquella de 25 tenen la mateixa edat. M'entens?
1: Sí, sí, sí, no?
0: I la que fa 12 centímetres té la mateixa edat que abans en feia 16. No, això, al final ho hem vist, dic, cony, aquí el que passa és que els peixos no creixen, diuen ja els biòlegs. És quan els d'aquí ja s'han assimilat amb la teoria francesa.
1: Exacte.
0: Llavors jo dic, no sé, si és com allò, no? Deia, els espanyols que no creixíem després de la postguerra. I va haver-hi una època de molt i molt i molt i molt de peix, que se va agafar molt i molt i molt i molt de peix, i ara, potser hi ha hagut una guerra, i ara d'allòs, no? I ara, doncs, els que venen, doncs, no creixen tant. Llavors hem d'esperar un parell de generacions més perquè...
1: Es torni a recuperar.
0: Perquè es torni a recuperar. I, de fet, de 4 o 5 anys cap aquí, es va veient, però molt i molt i molt i molt i molt i molt a poc, però que cada any veiem un pensament més gros, no? Vull dir, de fet, hem apujat la talla, que es contradiu amb el que ens deien, perquè si llavors una sardina era fèrtil als 11 centímetres, ara, com que no creix tant, és fèrtil a 9 centímetres, i nosaltres ja l'hem posat a 12.
1: Exacte.
0: Entonces, a veure, per teoria biològica o així, l'hauríem de poder agafar, doncs, una mica més petit.
1: Però li doneu aquest marge.
0: Sí, sí, sí. Havíem començat, quan era 11, ja havíem tingut problemes, i ara en 12 ja no en tenim, saps? Problemes, vull dir, perquè a vegades tenia la mida o no tenia la mida o el d'així, i ara en 12, doncs sembla que cada vegada tenim menys problemes perquè té més mida, saps? Vull dir que...
2: Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
1: Parlàvem ara del relleu, podríem dir, biològic, no? O de l'evolució biològica del mateix peix. En quant al relleu, un altre del tema que sempre toquem,
0: sempre,
1: generacional de pescadors, m'has comentat que el teu fill ara continua anant a mar. Com ho veus tu des de pare i des de...
0: No, jo de pare ho veig molt bé. Jo sempre vaig dir, ell va... Volia fer mecànic naval, d'allò es va anar a l'Ametlla... I no se n'acabava d'en sortir, però es va treure els títols que convenien per venir aquí, va venir aquí ja amb 16 anys, va venir aquí, que llavors encara, quan ell va anar allà, hi va anar-hi 14 anys allà a l'Ametlla, I a 16 anys, doncs mira, ja va dir que volia anar a treballar, i jo sempre ho deia, si no pot estudiar abans que se'n vagi a una altra banda, que vingui cap a casa. I la veritat que ha anat molt bé, no?, perquè teníem una barqueta i d'això és com va venir ell, quan ja ens començàvem a barallar, que ell ja es pensava que en sabia i ja me discutia coses d'allò, vàrem dir, amb la seva mare, vàrem dir, va, ens aliem la manta al cap i fem una altra barca, perquè ell vagi amb una i jo vaig a l'altra.
1: Es va independitzar,
0: si no,
1: mare.
0: Perquè si no ens matarem, saps?
1: Això són dues feines, independitzar-se a casa i independitzar-se a mar.
0: Sí, saps? Bueno... Però, bueno, mira, passat penses i treballs, però, bueno, però no, com més va, més bé, ja hem passat. Ja l'hem acabat de pagar, i així, i mira, i anem fent.
1: Lluís, hem xerrat una estona. Passat, present i futur, en podríem dir, fins on hem arribat ara. Doncs moltes gràcies per estar aquí a la Randa Mar.
0: No vols parlar de les tonyines?
1: Parlem de les tonyines. Aviam, parla de les tonyines, si vols.
0: Sí, parlem de les tonyines, que tu ja sé que ets una mica...
1: No.
0: Estàs una mica a favor amb els...
1: Jo no estic una mica a favor. Sí. Clar, ara el problema el teniu amb les tonyines, segons
0: jo. Sí, molt gros. Més de tot el que us pugueu pensar. A veure, he anat 42 anys en mar. Si algú deu haver vist... Però el que he vist aquests últims anys no ho havia vist ningú. Ni els més antics d'allò, el que està passant amb les tonyines, ningú havia vist. Que n'hi ha tantes i tantes i tantes i tantes i tantes. Diuen, vaig llegir l'altre dia, perquè no expliquen res, aquests. No expliquen res, diu, que gràcies a les mesures que han pres, diu, s'ha recuperat un 19%. La mare de Déu. Si ho estudiessin de veritat... es posarien les mans al cap. És que passarà una cosa, que aquests peixos, a part d'espantar-se del peix, trencant-se les xerxes i així, van menjant sardina i anxova.
1: Però si van creixent, senyal que tenen per menjar. Si no, la xarxa tròfica no...
0: Què passarà?
1: No,
0: què passarà? Que no et preocupis. Ja l'acabaran. Ja l'acabaran. No és que l'acabin tot, ni molt menys, però, cony, són tants i tindran poc peix. I què faran? Agafaran i s'aniran amb una altra banda. També les tonyines no són pas tontes. És que acabaran amb el peix i s'aniran ells. I aquests peixos estan menjant de tot, eh? S'estan fotent els calamans, les sèpies, les orades, els llobarros, els francesos, que els estudio més, com ja t'he dit, els hi han trobat hasta cria de tonyina. Hasta cria de tonyina els hi han trobat a l'estómac, dels voraços que són. Clar, és que no tenen depredadors aquí al Mediterrani. Aquí no hi ha orques, no hi ha taurons, ningú els ataca. Clar, això és una cosa que poder haurien de rumiar-ho més, això. Si això
1: cupus, només... no? O permetre començar a ampliar cupus i ampliar...
0: Exacte, que aquí d'allò, que aquests dies estan mirant vídeos italians, els italians estan queixant del mateix, diu. Clar, diu, és que aquí si volem menjar tonyina, l'hem de menjar de per tot menys d'aquí de la costa italiana. Diu, tots els restaurants i tots els súpers estan plens de tonyina, però no n'hi ha cap d'italiana, deien, no? Aquí ens passa el mateix. Un peix que és una riquesa, perquè és una riquesa, i està per fer l'equiparança en terra, està passant el mateix. Varen protegir els ports senglars i va ser un desgavell. Doncs aquí està, però multiplicat per mil. Perquè penseu que la sardina se reprodueix molt. És que la tonyina és igual. Té el mateix sistema reproductor que la sardina. Si la sardina deixa anar 1 milió d'ous, la tonyina deixa anar 1 milió d'ous. Però imagineu-vos, però la sardina tothom l'ataca. Tots els peixos ataquen la sardina i l'anxova, sobretot quan són alevins. Però la tonyina no l'ataca ningú. Ojo, eh?
1: Doncs aviam quina pot ser la solució, si més no, la gestió d'aquest tema
0: per part de... Aquesta és l'altra, que d'allò... Que...
1: Tornem a les administracions, eh?
0: Sí, sempre. Però que estem això, nosaltres no podem vendre cap, hem proposat de portar-los en terra i que els venem i vagin per beneficència. Per una orella els hi va entrar i per l'altra els hi va sortir. O sigui, que són... tonyines mortes que agafem, que n'agafem moltes, mortes, perquè nosaltres... Les que són vives és les que te fan forats. Les que agafem són les que s'emboliquen. I llavors te pugen amb el peix mortes i allò, i així. O sigui, els atires mortes. Bueno, això, esclar... És que dic, hòstia, que sóc pecador, que no sóc pas... No vaig pas a robar. Són occidentals, no en volem veure ni una, són occidentals. Però no... No ho entenen. I això del 19% és molta mentida. Si no n'hi ha 30 vegades més que no hi havia el dia que varen dir que paraven, és... Bueno, si això doncs... és un tema monogràfic a part.
1: Oh, i tant, que és un tema monogràfic. De totes maneres, és un dels altres dels aspectes a canviar, uns altres dels canvis aquests que parlàvem abans també de tot plegat. I com també la pesca va canviant, evidentment, amb el temps, perquè l'entorn també evoluciona. Moltes gràcies per ser-hi, per donar-nos aquesta perspectiva del canvi, de les coses que passen, de la teva experiència i tot plegat. I moltes gràcies per ser-hi aquí, Llop de Mar.
0: Vale, igualment. Vinga.

així arribem al final de la Randa Mar d'aquest dilluns 29 de juny del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols. Les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. Per cert que avui La Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. Interior autoritza l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur. Des que va començar la temporada de bany, tot just fa 15 dies, han mort 9 banyistes. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables de la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat dones que prèviament havien estat en situació d'explotació. Se'n van detectar fins a 53 i se n'han alliberat 6. Es tracta d'una xarxa de prostitució low cost amb unes condicions infrahumanes. Escoltem Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans dels Mossos.
3: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
1: El Tribunal d'Instància de Mataró ha abordat l'internament, ha acordat, volem dir, perdó, l'internament en centre psiquiàtric per al detingut per un delicte d'incendi forestal a la localitat de Tiana divendres. El jutge va acordar-ne l'internament involuntari del detingut perquè se li faci un tractament mèdic i quan els metges considerin que es troba en condicions se'l detingui i passi a disposició judicial. I parlem de cultura. Una de les propostes del grec d'Àlex Rigola és que transforma la sala del Hard Rock Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: I ara el Pau us parlarà del dia D.
1: Bona tarda, em dic Pau i m'agradaria parlar del dia D. El dia D va ser el 6 de juny de 1944. L'operació Overlord va agafar per sorpresa l'exèrcit alemany. L'èxit de l'operació va permetre alliberar París i dos mesos i mig després van obrir el front occidental que portaria a la derrota final del nazisme. El maig de 1945, moltes gràcies per escoltar-me.

0: I ara l'Arlet parlarà del Mundial 2026 de futbol.
1: Hola, bona tarda, em dic Arlet i avui us parlaré sobre el Mundial 2026 de futbol. En aquest Mundial sobresurten el retorn d'alguns equips que no es classificaven fa temps a una fase final, com Haití, República Democràtica del Congo, des de 1974, Irak des del 1986, Àustria, Escòcia i Noruega des del 1998. També tornen Turquia des del 2002, República Txeca, Nova Zelanda, Paraguai i Sud-Àfrica des del 2010, Algèria, Bosnia i Costa d'Ivori des del 2014, i Colòmbia, Egipte, Panamà i Suècia des del 2018. Després, el top 5 de països que podrien guanyar el Mundial serien: en el top 5 tenim a Brasil, en el top 4 a Anglaterra, en el top 3 a Argentina, el top 2 a Espanya i el top 1 a França. Espero que us hagi agradat. Adeu.

0: ara presentarà en Guifré els esports.
1: Hola, em dic Guifré i avui us parlaré dels esports. Futbol, hockey i bàsquet són tres esports. Messi, Cristiano i Neymar juguen a futbol. Nil Roca, Blai Roca i Elder Nunes juguen a hockey. Stephen Curry, Víctor Wembanyama i Michael Jordan juguen a bàsquet. I fins aquí la meva secció. Gràcies per escoltar-me.

0: Ara parlarà l'UNAX sobre el Barça.
1: Bona tarda, jo sóc l'UNAX i avui us presentaré sobre el Barça. El Barça de futbol sala està jugant les play-offs i l'equip és el Didac, que és porter un aranyenc d'aquí a Arenys, en Miquel Fletxes, que són els dos porters, els tanques, el Víctor, l'Antonio, l'Eric, els ales tenim el Mateus, el Pol Pacheco, l'Adolfo, que també és un pivot, el Touré, el Catela, el Martel, el Sergio González i el Gauna. Els pivots tenim en Pito, que li van treure una targeta vermella al primer partit, i en Fitz. L'entrenador és el Javier Rodríguez. Els resultats dels quatre partits que ha fet ha sigut el primer partit 5-5, que va guanyar el Barça en penaltis. El segon van quedar 6-1 guanyant el Barça. El tercer va quedar 5-4 guanyant el Pozo Murcia, i el quart va guanyar el Barça 4-6. O sigui, el Barça és el campió de la Lliga. Gràcies per escoltar-me. Adeu.
2: Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: Aixan us parlaran d'un videojoc.
1: Hola, bona tarda. Avui us parlaré sobre un videojoc que es diu Red Dead Redemption 2 i que surt un personatge que m'agrada molt, l'Arthur Morgan. I l'Arthur Morgan, des d'adolescent, ha estat sempre sol perquè el seu pare el van penjar perquè era un criminal de poca monta i la seva mare va morir des de que era petit. I el Dutch van der Linde, un somiador i mestre de l'oratòria, va trobar el pobre Arthur Morgan i el va acollir com el seu fill. El Dutch també està amb el Hosea, que era amic seu. I l'Arthur, el Hosea i el Dutch van ser foragits i van fer aventures per tot el país, per als Estats Units. I després, anys després, van formar una gran banda. Hi havia molta gent. Estava el Sean, el Lenny, el Bill, el Micah i molts més. I sempre, per sobreviure, atracaven, saquejaven i a vegades assassinaven, per precaució.
2: A vegades mataven i les autoritats els perseguien. En Sean, en Lenny, en Hosea van morir per la seva feina, com hem dit, que van ser foragits. Fins que un dia van descobrir que el Micah, un membre de la banda, era un traïdor, un xivato, que els va estendre una trampa perquè els Pinkerton i les altres bandes van estendre les trampes gràcies a Micah. L'Arthur es va enterar. Ell, en el fons, ho sabia, però estava malalt. S'estava intentant redimir, encara que hagués fet coses dolentes. Va aconseguir canviar i ser millor persona. També va salvar a la família d'en John, un altre membre de la banda. L'Arthur va anar per al Micah, la banda es va oposar, i els Pinkerton van arribar quan en John i l'Arthur es van separar. I bueno, al final el Micah va acabar matant.

0: en l'Arthur. El John va aconseguir tenir una granja amb la seva família i finalment en John va matar el Micah.
1: I fins aquí la nostra secció. Gràcies per l'atenció.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Kids.

0: Ara parlarà la Blau sobre els animals i la natura.
1: Hola, bona tarda. Em dic Blau i el tema d'avui serà d'un animal que es diu cérvol. El cérvol és un mamífer de pell aspra i curta, de potes llargues. Les seves cries es diuen cervatais. Durant l'estiu, els cérvols pugen a altes altituds per a recórrer el camí. A l'hivern, en aquest temps, als cérvols se li cauen les branques velles i els comencen a sortir noves. La cérvol és herbívora i aprofita el seu llarg extrem per arribar a les fulles dels arbres. Segons els experts, els cérvols van aparèixer fa 2 milions d'anys. Gràcies per escoltar-me. Fins una altra.
2: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però en estiu més. Ràdio Arenys, la primera en llançar-se a l'aigua.

0: jo aquí.
1: Radio Kids.
0: M'hi vull quedar per sempre.
2: Li fotem una mica? Un, dos, tres.
0: No és Miami, ni les Maldives. Mediterràniament aquí passem els dies. I el sol es posa...
3: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos.
4: Adéu. Adéu.

0: lluna se'n va.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
2: English Center patrocina aquest programa. English Center ha patrocinat aquest programa. Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en intoxicar-se amb esprai antimosquits.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
6: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
5: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
6: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
1: Ràdio Arenys. Comparteix Ràdio Arenys. La primera música.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Jordi Fortià.
2: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. El gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
0: El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de la Guaira.
2: Creix paral·lelament el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez. En parla la periodista veneçolana Rosalía Hernández.
4: La presència de l'Estat ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera.
2: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
5: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
2: La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
6: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
0: I en esport, Joel Gomis, aquesta setmana comença el Tour de França a Catalunya i alguns equips ja han confirmat els seus corredors.
7: Durant aquest dilluns, diversos conjunts com l'UAE, el Lidl Trek o el Groupama han confirmat els ciclistes que competiran en aquesta prova. El gran nom que destaca i que també és el favorit per guanyar el Tour és el de l'eslovè Tadej Pogačar.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: El govern espanyol allarga... obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molta calor, molta xafogó, però també una bona colla de tempestes al centre i al nord del país. Hem arribat a passar dels 50 litres per metre quadrat. En algunes viles de la vall de Camprodon, també de la Cerdanya, o registres de 15 litres per metre quadrat a la Selva, al sud del Gironès, també al Ripollès, en el cas de l'Anoia, al voltant de Montserrat, ruixats molt locals, però que són intensos. Encara algun és destacable, cavall del Ripollès i de la Garrotxa, i a la resta del nord del país ja de mica en mica aquestes pluges estan marxant. Però ja diem, on no hi ha plogut, l'ambient ha estat molt calorós i ho continua sent. De fet, la nit serà d'insomni. Una altra vegada, a la costa i prelitoral, ja amb pocs núvols, per tant, el dimarts despertarà més aviat assolellat, i durant la tarda tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que avui, sobretot al Berguedà, a Osona, Lluçanès, també a la Garrotxa i al Ripollès, amb una temperatura que demà no afluixa, fins i tot puja més que avui, a Ponent. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs una tarda amb molts accidents, amb moltes incidències, lamentablement amb un accident mortal a la C66 a la zona de Bordils. S'afegeix als dos mortals que hi ha hagut avui i, per tant, ja comencem demanant, sobretot, molta cautela. En aquest moment tenim en català la TV-2126 a Calafell per un accident on hi ha implicats diversos vehicles. També problemes per un altre accident a Tarragona, en aquest cas a la N240 a Valls, pas alternatiu. I a banda també hi ha altres incidències, com és el cas de l'AP7, on, per exemple, a Montmeló ja s'han pogut retirar els vehicles en sentit Tarragona, però encara hi ha 4 quilòmetres de l'altitud, aquí han topat 4 vehicles. A Barberà hi ha 1,5 km, també en sentit sud. Les rondes van molt carregades, totes dues, i els accessos nord hi ha forces incidències. De fet, hi ha aturades a la C-17 a Mollet, C-58 i C-33, tant en el recorregut d'entrada com de sortida, i el seu paral·lel, la C-33, en aquest cas, en sentit sud. Per tant, tarda molt complexa, molts accidents mortals, sisplau, mantingueu les distàncies de seguretat i, sobretot, conduïu amb molta cautela.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Entre les que continuen hi ha els escomptes, els carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%.
0: Un executiu que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge, Jordi Casino.
5: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Conforme se va vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
5: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
7: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
5: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Malgrat la pròrroga de la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa perquè està pendent de les regulacions de la Comissió Europea.
4: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes a Catalunya, Carlos Folqui.
8: las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
4: Folky ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
4: És el tercer mes que la inflació es manté en el baix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
0: L'economia de la demarcació de Lleida, també en plan econòmica, va créixer un 3,4% el 2025 per sobre del conjunt de Catalunya. Les exportacions s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
9: El creixement es deu a la demanda interna i l'augment de l'ocupació, segons es desprèn de la Memòria Econòmica de Lleida 2025, presentada aquest dilluns. La seva directora, Carme Poveda, ha destacat que l'augment de l'ocupació s'ha donat arreu del territori i també s'ha diversificat en els diferents sectors, sobretot serveis, indústria i construcció. Poveda també ha afegit que els primers indicadors d'aquest 2026 fan preveure que el lideratge de Lleida es mantingui, tot i que amb un ritme més baix.
10: Els primers 6 mesos l'economia està aguantant molt bé, tot el context internacional. És possible que l'economia creixi una mica menys que l'any passat, en línia amb el que està passant al conjunt de Catalunya i al conjunt d'Espanya, però tot i així xifres positives. Ho veiem en les dades d'ocupació, que estan creixent i més que el conjunt de Catalunya, i també en dades com, per exemple, l'indicador de clima empresarial, que és una enquesta que fem les cambres a les empreses, que ens donen encara doncs, un alentiment o encara xifres positives.
9: Pel que fa a exportacions, el 2025 s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana internacional, el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de La Guaira, un dels llocs més devastats pels primers terratrèmols.
4: En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta unes hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
0: Paral·lelament, però, a les tasques de rescat, creix el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez.
4: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
11: La presència de l'Estat ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
4: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble seisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de Mataró. La concentració ha tingut lloc davant l'Ajuntament, que oferirà suport econòmic pel desastre. Mataró Ràdio, Laura Cera.
12: Ho farà a través del Fons Català de Cooperació. La Junta de Portaveus aprovarà demà dimarts una declaració institucional per fer-ho possible. Marta Moya és la regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Mataró.
13: El que hem de fer les institucions públiques és donar una resposta, donar escalf i enviar tota l'ajuda possible des de la nostra posició. I segurament des de l'Ajuntament enviarem alguna part de la part que tenim reservada per emergències per al projecte que té ja el Fons Català de Cooperació.
12: Moya explica que diversos veïns d'origen veneçolà s'han posat en contacte amb ells. A Mataró n'hi ha prop de 600. A minut de silenci s'hi han sumat treballadors municipals i membres del consistori que han pres part d'aquesta mostra de suport i respecte cap a les víctimes i de solidaritat amb Veneçuela.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana, ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur des que va començar la temporada fa 15 dies. S'han mort ja 9 banyistes. Carina Vallvé.
14: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
14: La corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat al departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Doncs parlant de salvaments, un mosso fora de servei ha salvat la vida d'una dona de 76 anys a la platja de les Barques de l'Escala.
4: Segons informa la policia en un comunicat, l'acció heroica va passar dilluns passat a la tarda. La gent va treure de l'aigua i va reanimar la dona després de veure-la surant de boca terrosa. La dona s'ha recuperat favorablement després d'estar ingressada uns dies arran d'una complicació mèdica.
0: En canvi, ha mort a l'hospital una jove de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes.
4: Ha mort aquest dissabte a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de resultar ferida molt greu per la caiguda d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. L'accident va tenir lloc cap a les 3:15 de la tarda al Gorg Blau, al terme de Montagut i Oix. La jove va patir una aturada cardiorrespiratòria i va ser evacuada en helicòpter fins a l'hospital. La noia, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre hospitalari aquella tarda.
0: I pel que fa a la lluita contra els incendis, aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
4: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardó.
16: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
17: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
18: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
16: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bona tarda.
19: Bona tarda. Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies gràcies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
20: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
19: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució.
0: I a Palamós, els Mossos investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanentment. Segons s'han explicat fonts policials, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
21: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: I encara en plana policial, Salut revisa l'atenció al nadó de Sabadell mort per maltractament.
4: El menor havia estat visitat dues vegades al mateix CAP, en aparença per revisions rutinàries, després d'haver rebut atenció sanitària a l'Aragó durant el primer mes de vida. En aquestes visites, segons les primeres dades, no es van detectar indicis d'alerta.
0: Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
22: Els pares, que actualment es troben en presó provisional, van trucar a emergències perquè el nadó es trobava amb una aturada cardiorrespiratòria. El SEM va poder remuntar-lo i el va traslladar al Parc Taulí de Sabadell. En aquest centre hospitalari és on es van practicar proves al nadó, que va acabar morint la matinada de divendres a causa d'un possible maltractament. La directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, ha assegurat que des del departament s'han posat en marxa els elements necessaris per poder esclarir quina atenció s'ha donat a la criatura en les visites prèvies i poder conèixer el context que van acabar provocant la seva mort.
23: Tot just hem iniciat la investigació i, per tant, disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
22: Pareja ha lamentat la mort de l'infant i ha qualificat el cas de molt desafortunat. Així mateix, ha assegurat que el departament buscarà oportunitats de millora i elements que puguin ajudar a que no es torni a produir un cas com aquest.
0: En cultura, avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Festival Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural L'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
4: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Porcicelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
24: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
0: Doncs en una de les propostes del Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro.
1: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és uberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Alex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
2: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
1: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Aquesta setmana arranca el Tour de França a Catalunya. Dissabte, Barcelona donarà el tret de sortida a una de les competicions més importants del món. La capital catalana acollirà la primera de les tres etapes que tindran Catalunya com a protagonista. Diumenge, Tarragona serà la seu de la sortida de la segona etapa i dilluns vinent, Granollers donarà el tret de sortida a la tercera. Durant aquest dilluns, els equips han començat a confirmar les plantilles i, tot i que era un secret de domini públic, avui s'ha confirmat que l'eslovè Tadej Pogačar, el gran favorit per guanyar el Tour, formarà part de la prova francesa. En futbol, els clubs de la Lliga F han aprovat l'acord comercial d'inversió del grup Gasol 16 Ventures, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. En total són 55 milions d'euros per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. A la segona divisió masculina, el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, Lucas Viale, ha parlat de com afrontarà el club la nova temporada a la categoria de plata. L'escoltem.
6: Afrontamos la categoría con la máxima ilusión, manteniendo nuestra esencia de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, lo que nos ha hecho especiales, y ahora no es momento de cambiar nada ni de girar nada, sino es de maximizar todo aquello que hemos hecho para lo que nos ha hecho llegar aquí.
5: En bàsquet, dilluns de moviments pel Quinsanàs Manresa. Primer, el club vegenc ha anunciat el fitxatge de l'alè del Tizona de Burgos, Rodrigo Seoane, per a les pròximes dues temporades. El jugador, però, jugarà el curs vinent cedit a la primera FEP, categoria d'on prové. I a la tarda, el mateix Manresa ha confirmat que Marcis Steinbergs ha fet ús de la seva clàusula de sortida i es desvincula del club després de cinc temporades i de convertir-se en l'estranger amb més partits de l'entitat. El jugador ha fitxat per l'UCAM Murcia. Per la seva banda, Caral Casas, que va ser anunciada ara fa uns dies com a nova jugadora de l'Espart Girona, ja ha fet les primeres declaracions com a integrant del club català. Ha deixat clar que tornar a casa és important per ella.
7: És la meva tornada a casa després de 20 anys fora i la veritat és que molt feliç, la veritat és que em sento superfeliç. Sempre pensava que tornaria a Girona i bueno, ho he aconseguit després d'uns anys, per ser exactes 20, i la veritat és que ja et dic molt, molt feliç i amb moltes ganes de començar.
5: I en hoquei sobre patins, el Barça ha recuperat el cedit Nico Ojeda, qui formarà part de la plantilla blaugrana fins al 2029.
25: Contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos.
5: I dos apunts més en hoquei sobre patins, Lali, perquè el Voltregà ha fitxat Joel Roma per a les pròximes dues temporades, jugador que prové de l'Igualada, i el Xum Massanet ha anunciat l'arribada de Lluc Sitjà, que fitxa procedent del Manlleu.
0: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible una Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli.
8: propostes més lliures i democràtiques. Totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
9: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
10: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
9: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
10: Dilluns, dia de descans.
9: Telèfon 93 792 35 46.
10: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: Finques Blaumar.
13: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
12: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
13: 93 792 0440.
12: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
13: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
26: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
27: Com pot ser, si sempre feu fotos?
26: Sí, però no són de veritat.
27: I si li regalem un reportatge?
26: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
27: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Ràdio Arenys.
0: Bona tarda, són 8:15.
8: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Jordi Fortià.
4: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. El gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
28: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
0: El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus a la costa de la Guaira.
4: Creix paral·lelament el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez. En parla la periodista veneçolana Rosalí Hernández.
29: La presència del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera.
4: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix a la corresponsabilitat de la ciutadania.
14: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: En Cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
4: La directora del GREC, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
24: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
0: I en esport, Joel Gomis, aquesta setmana comença el Tour de França a Catalunya i alguns equips ja han confirmat els seus corredors.
5: Durant aquest dilluns, diversos equips com l'UAE, el Lidl Trek o el Groupama han confirmat els ciclistes que competiran en aquesta prova. El gran nom que destaca i que també és el del favorit per guanyar el Tour és el de l'eslovè Tadej Pogačar.
15: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molta calor, molta xafogó, però també una bona colla de tempestes al centre i al nord del país. Hem arribat a passar dels 50 litres per metre quadrat. En algunes viles de la vall de Camprodon, també de la Cerdanya, o registres de 15 litres per metre quadrat a la Selva, al sud del Gironès, també al Ripollès, en el cas de l'Anoia, al voltant de Montserrat, ruixats molt locals, però que són intensos. Encara algun és destacable, cavall del Ripollès i de la Garrotxa, i a la resta del nord del país ja de mica en mica aquestes pluges estan marxant. Però ja diem, on no hi ha plogut, l'ambient ha estat molt calorós i ho continua sent. De fet, la nit serà d'insomni. Una altra vegada, a la costa i prelitoral, ja amb pocs núvols, per tant, el dimarts despertarà més aviat assolellat, i durant la tarda tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que avui, sobretot al Berguedà, a Osona, Lluçanès, també a la Garrotxa i al Ripollès, amb una temperatura que demà no afluixa, fins i tot puja més que avui, a Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%.
0: Un executiu que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació

0: A la xarxa, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes a Catalunya, Carlos Folqui.
1: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
0: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
0: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per a la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En la plana internacional, el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de la Guaira, un dels llocs més devastats pels primers terratrèmols.
0: En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
2: Paral·lelament, però, a les tasques de rescat creix el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez.
0: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
4: Que la presència del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a la Guardia.
0: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
2: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de Mataró. La concentració ha tingut lloc davant l'Ajuntament, que oferirà suport econòmic pel desastre. Mataró, Ràdio, Laura Cera.
5: Ho farà a través del Fons Català de Cooperació. La Junta de Portaveus aprovarà demà dimarts una declaració institucional per fer-ho possible. Marta Moya és la regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Mataró.
6: El que hem de fer les institucions públiques és donar una resposta, donar escalf i enviar tota l'ajuda possible des de la nostra posició. I segurament des de l'Ajuntament enviarem alguna part de la part que tenim reservada per emergències per al projecte que té ja el Fons Català de Cooperació.
5: Moya explica que diversos veïns d'origen veneçolà s'han posat en contacte amb ells. A Mataró n'hi ha prop de 600. Al minut de silenci s'hi han sumat treballadors municipals i membres del consistori que han pres part d'aquesta mostra de suport i respecte cap a les víctimes i de solidaritat amb Veneçuela.
2: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de l'edifici de difícil vigilància. És la resposta a una petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur. Des que va començar la temporada fa 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellver.
7: L'utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platja i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres,

0: Nosaltres mateixos, doncs, malauradament, ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: La corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: Parlant de salvaments, un mosso fora de servei salva la vida d'una dona de 76 anys a la platja de les Barques de l'Escala.
3: Segons informa la policia en un comunicat, l'acció heroica va passar dilluns passat a la tarda. La gent va treure de l'aigua i va reanimar la dona després de veure-la surant de boca terrosa. La dona s'ha recuperat favorablement després d'estar ingressada uns dies arran d'una complicació mèdica.
2: En canvi, ha mort a l'hospital una jove de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes.
3: Ha mort aquest dissabte a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de resultar ferida molt greu per la caiguda d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. L'accident va tenir lloc cap a 3:45 de la tarda al Gorg Blau, al terme de Montagut i Oix. La jove va patir una aturada cardiorrespiratòria i va ser evacuada en helicòpter fins a l'hospital. La noia, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre hospitalari aquella tarda.
2: I pel que fa a la lluita contra els incendis, aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardó.
4: La meitat dels focs que es registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
5: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
6: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
4: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actua en els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
2: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bona tarda.
7: Bona tarda. Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de 2 clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilants a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
8: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
7: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució.
2: I a Palamós, els Mossos investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies, que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell.
11: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
12: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen, modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. Empenyent des de sota aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
11: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
2: Més coses. Barcelona esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega des d'avui 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: Com construir més parc social d'habitatge a l'era de la crisi climàtica és la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llucera.
13: Ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica.
3: El Congrés es reparteix entre tres seus: el Centre de Convencions Internacionals, amb les ponències principals, el Design Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
2: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
2: En cultura, avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Festival Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural aquest vespre, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
14: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una protecció d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Sararols.
2: Doncs en una de les propostes del grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà, David Navarro.
15: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és Uberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
16: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
15: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
10: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
17: Bona tarda, Lali. Aquesta setmana arranca el Tour de França a Catalunya. Dissabte, Barcelona donarà el tret de sortida a una de les competicions més importants del món esportiu. La capital catalana acollirà la primera de les tres etapes que tindran Catalunya com a protagonista. Diumenge, Tarragona serà la seu de la sortida de la segona etapa i dilluns vinent, Granollers donarà el tret de sortida a la tercera. Durant aquest dilluns, els equips han començat a confirmar les plantilles i, tot i que era un secret de domini públic, avui s'ha confirmat que les l'eslovè Tadej Pogacar, el gran favorit per guanyar el Tour, formarà part de la prova francesa. En futbol, els clubs de la Lliga F han aprovat l'acord comercial d'inversió del grup Gasol 16 Ventures, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. En total, són 55 milions per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. A la segona divisió masculina, el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, Lucas Viale, ha parlat de com afrontarà el club la nova temporada a la categoria de plata. L'escoltem.
18: Afrontamos la categoría con la máxima ilusión, manteniendo nuestra esencia de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, lo que nos ha hecho especiales, y ahora no es momento de cambiar nada ni de girar nada, sino es de maximizar todo aquello que hemos hecho para lo que nos ha hecho llegar aquí.
17: En bàsquet, dilluns de moviments pel Kitza Nas Manresa. Primer, el club vegenc ha anunciat el fitxatge de l'aler del Tizona de Burgos, Rodrigo Seoane, per a les pròximes dues temporades. El jugador, però, jugarà el curs vinent cedit a la primera FEB, categoria d'on prové. I a la tarda, el mateix Manresa ha confirmat que Marcis Steinbergs ha fet ús de la clàusula de sortida i es desvincula del club després de 5 temporades i de convertir-se en l'estranger amb més partits de l'entitat. El jugador ha fitxat per l'UCAM Múrcia. Per la seva banda, Caral Casas, que va ser anunciada ara fa uns dies com a nova jugadora de l'Espart Girona, ja ha fet les primeres declaracions com a integrant del club català. Ha deixat clar que tornar a casa és important per ella.
19: És la meva tornada a casa després de 20 anys fora i la veritat és que molt feliç, la veritat és que em sento superfeliç. Sempre pensava que tornaria a Girona i, bueno, ho he aconseguit després d'uns anys, per ser exactes 20, i la veritat és que ja et dic, molt, molt feliç i amb moltes ganes de començar.
17: En hoquei sobre patins, el Barça ha recuperat el cedit Nico Ojeda, qui formarà part de la plantilla blaugrana fins al 2029. Ve de ser el màxim golejador de l'hoquei Lliga Masculina amb el Pons Lleida.
20: Contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos.
17: El Voltregà ha fitxat Joel Roma per a les pròximes dues temporades. El jugador prové de l'Igualada, amb qui fa una setmana va guanyar l'hoquei Lliga. I el Xum Massanet ha anunciat l'arribada de Lluc Sitjà, qui prové del Manlleu, amb qui s'ha quedat a les portes de l'ascens a la primera categoria de l'hoquei estatal aquest diumenge. I un darrer apunt en futbol sala masculí, l'Ali, perquè aquest divendres torna la selecció catalana, que precisament jugarà contra Galícia a Lugo. Avui s'ha fet oficial la llista per part del seleccionador Santi Gea. El Barça, amb Miquel Freixas, Eric Martel i Sergio González, és el club que porta més integrants al combinat català.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
10: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
21: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
10: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes. Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com. Ràdio Arenys és informació.
22: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
10: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
23: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
10: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
23: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
10: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. 1.450 persones mortes és la xifra, la darrera que ha donat el govern veneçolà com a conseqüència del terratrèmol. D'aquests, 17 són espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut, almenys havia rebut fins aquest migdia, 635 trucades. El país afronta hores de determinants en les tasques de rescat, perquè ja han passat uns dies ja més de 1.600 efectius especialitzats sobre el terreny de diferents nacionalitats treballant en aquesta emergència. El balanç de persones ferides és de 3.150. I les motos s'han vist implicades en un 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació pels motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar a la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi, per cert, situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, a la Noguera, com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació.
2: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrada, ha imputat avui la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més, entre elles diversos dirigents de l'empresa basca Tubos Reunidos, per presumptes irregularitats en contractes amb empreses públiques. Segons el magistrat, hi ha indicis de criminalitat dels 25 investigats i accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció. Aquest cas està relacionat amb la investigació del cas Leire Díaz. I una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc ha deixat a les fosques gairebé 13.000 abonats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Segons han informat fonts Endesa, els companys de BTV, la incidència s'ha produït a les 5:24 minuts. Estan pendents a veure si poden solucionar-ho a les 8 del vespre, just ara. I darrer apunt, perquè avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany arriba a la 50a edició. El teatre, el Grec a Montjuïc, serà l'epicentre de tots aquests espectacles.
0: Ràdio Arenys, la primera. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
4: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
5: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, el Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys,

0: Hem estat uns minuts parlant amb el Dani Ribó, president del REM d'Arenys, per comentar aquesta segona jornada de la Lliga de Llagut Mediterrani. I, a més, ens ha explicat que el veterà mixta ja no va participar en aquesta competició perquè s'han anat a Orio, al País Basc, a fer una baixada de traineres. Doncs bé, no han estat sols, no han estat els únics aranyencs que hi han anat, perquè aquí també ha anat a Orio, al País Basc, a fer aquesta baixada de traineres, que ara comentàvem amb el Dani Ribó. És la secció de REM del Club Nàutic, i ara ho comentarem, però el primer que volem fer també és parlar de vela i de la categoria Optimist, perquè tenim un regatista del Nàutic d'Arenys que de moment està liderant el Campionat de Catalunya d'aquesta disciplina. Vaja, per parlar-ne de tot plegat, saludem a la Mònica Azón, que és la directora esportiva del Nàutic d'Arenys. Mònica, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Doncs bé, Mònica, la veritat és que sabem que esteu molt actius, al Club Nàutic d'Arenys, esportivament parlant, i no només esportivament parlant, també doncs, en plan social, també doncs, el Club Nàutic d'Arenys és molt actiu, però avui parlem d'esports, parlem d'esports nàutics, parlem de vela, parlem també de rem, perquè també en podem parlar. Tenim amb categoria Optimist, ha començat el Campionat de Catalunya i això ha anat molt bé, Mònica.
1: Sí, sí, sí. Ja havíem parlat que el nostre representant, el Lucas Garrido, havia de començar aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya d'Optimist a l'Estartit. Són dos caps de setmana. El cap de setmana vinent segueix competint. I bé, doncs defensa el títol, perquè l'any passat ja va ser campió de Catalunya aquí a Arenys, amb Aigües Nostres, i sí que sortia o surt com a favorit, però evidentment l'etiqueta de favorit sempre té la doble vessant, no? Vull dir, de pressió, i la veritat és que no. El Lucas ha tingut uns parcials molt bons. Em sembla que ara mateix està descartant un vuitè, més de 80 nens, o sigui que tots són top 10 i ha agafat un avantatge interessant, no? Queda un cap de setmana més, queden moltes proves, ha de seguir igual, però realment molt contents de com està competint aquesta temporada el Lucas, que s'ha posat, jo crec que entre Sella i Sella, una representació internacional pel Club Nàutic d'Arenys.
0: Més d'una vegada ho hem comentat, Mònica, que seria aquest el seu objectiu, i que, a més, des del club també hi confieu i hi creieu, que pot arribar aquesta representació ja més, doncs, de nivell internacional amb el Lucas,
1: Sí, jo crec que a nivell català ho està demostrant, ha estat imbatut tota la temporada, totes les proves puntuables, està primer del rànquing català, o sigui que jo crec que en aquest sentit el Lucas ja a nivell català ja ho té molt consolidat. Les proves que ha fet, que encara no són ni Copa ni Campionat d'Espanya a nivell nacional, però algunes internacionals que s'han medit amb altres nens de nivell nacional, doncs també hem vist que està més o menys entre els 5 millors, i les convocatòries que ja l'estan convocant per anar amb la selecció, per fer entrenaments, ja el tenen considerat entre els 5 i els 10 millors a nivell nacional. I si això, si és capaç de rendir una copa i un campionat, una copa i el Campionat d'Espanya, o sigui les dues proves puntuables, doncs jo crec que al final assolirà aquell somni d'aquest Lucas d'intentar anar a un europeu, un mundial. Més endavant estigui del rànquing serà mundial, més enrere el rànquing serà europeu, però bueno, jo crec que qualsevol de les dues cites per ell serà ja un objectiu maco com a penúltim any, perquè l'any que ve sí que ja és l'últim any del Lucas amb Optimist, ja haurà de canviar de categoria, però crec que està finet ara mateix competint.
0: Doncs és important, diguem-ne, que si han d'arribar a aquests objectius, ho han de fer aquest any, perquè si no, malament rai.
1: No, la temporada que ve encara també, Jo crec que li queda una temporada més, o sigui, ells han de retirar-se als 15 anys i llavors encara li queda una temporada sencera més. Però sí que és veritat que jo crec que per palmarès que porta, doncs, després a vegades passa que de cop creixen o de cop agafen pes i potser no són tan competitius, o sigui que això també al final el performance físic que està demostrant ara amb la categoria Optimist, que també és molt especial, és molt bo. Jo crec que el Lucas tal com va no crec que de cop ens pegui una estirada molt forta i no deixi de ser competitiu amb l'Optimist, no? Però sí que és veritat que a vegades les oportunitats s'han d'aprofitar quan estàs tant físicament com tàcticament, però jo estic convençut que l'any vinent també estarà bé el Lucas.
0: Fantàstic. Doncs estarem al cas de com va aquest Campionat de Catalunya. Com deies, són dos caps de setmana, ja hem fet el primer, el Lucas de moment doncs, va líder, va molt ben posicionat, queda un altre cap de setmana de competició.
1: Sí, ens queda un altre cap de setmana, hem de veure què tal la meteo, però jo el veig molt complet, tant en poc vent com en vent, una sense onada, corrent sense corrent, o sigui que esperem que li vagi bé i no tinguem cap problema i puguem realment celebrar un altre cop el segon títol aconseguit d'un campionat de Catalunya de Lucas.
0: On es disputarà aquest segon
1: el
0: cap
1: mateix,
0: de setmana?
1: El mateix cap de setmana, l'Estartit. Eren dos caps de setmana, sí, a la mateixa seu, i l'únic que perquè hi hagi més pluralitat i més proves competides, doncs ho faran en dos caps de setmana.
0: D'acord, sí, perfecte.
1: Si ara n'han fet 5, em sembla, doncs la setmana que ve potser en fan 6 més o alguna cosa així. Mm-hmm. Vull dir, al final acabaran amb unes 11 o 12 proves que ja al final, després de tantes proves, ja també ja no és un tema de quina sort has tingut, no, sinó que és la regularitat i la constància per estar davant. Quan després de 11 o 12 proves estàs davant, al final vol dir que has competit molt bé.
0: Sí, vol dir que no has tingut sort amb una sola cursa que a vegades doncs, tu pots jugar tot a una moneda. Aquí la sort és un factor important. Quan són tantes regates, qui guanya és com una lliga, eh? Això, qui guanya la lliga és perquè ha estat molt regular i ho ha anat fent bé durant tota la temporada, en aquest cas durant tot el campionat.
1: Totalment. Són 4 jornades i al final, doncs, si es competeix tots els dies, al final el resultat és normalment el millor segur que sortirà al final.
0: I tant. Doncs hem parlat de vela, hem parlat d'Optimist i hem de parlar també de rem, perquè, de fet, ara fa uns minuts aquí al programa Arenys en Joc parlàvem amb el club de rem d'Arenys, Mònica, que ens deien que els veterans mixtes han participat a Orio amb una regata, amb una baixada de traineres, ho dèiem, una vila preciosa de la costa basca. I bé, doncs, en aquesta regata, diguem-ne que com aranyencs no van estar sols, no van estar sols, perquè també hi éreu vosaltres, Mònica, també hi havia el club nàutic d'Arenys, aquesta secció de rem, que van fer això, van anar cap a Orio també en aquesta baixada de traineres.
1: Sí, la nostra secció és recent, de Constitució. Bueno, ja no som tan joves, de Constitució ja portem uns 4 anyets com a secció, però sí que al final doncs, són uns usuaris i uns socis molt inquiets i han participat, com tu dius, aquí a Orio, amb les traineres. No anaven amb l'embarcació habitual que competim aquí o que naveguem aquí, que és el llaüt català, sinó que bueno, vam agafar una trainera i bueno, al final van desplaçar-se 3 furgonetes, o sigui, pràcticament molts membres de la secció van poder participar i van poder competir en les diferents proves i diria que una d'elles va quedar entre les 5 primeres. Vull dir que al final, més enllà d'haver gaudit, d'haver competit amb aigües diferents i amb un ambient diferent, jo crec que al final tot s'ho estan passant molt bé i també els resultats ja els hi comencen a sortir amb aquelles barques o en aquelles tripulacions, perquè al final doncs, són equips que es van formant que els agrada i que entrenen més. No? Al final és com tot. Les més competitives normalment també és perquè fan més hores i entrenen més.
0: I tant. Home, em dius, s'ho estan passant bé, home, com per no passar-s'ho bé, amb una sortida al País Basc, a Orio, que a més és preciós, és una vila preciosa de la costa basca, amb la gastronomia que hi ha al País Basc, com anar a remar és l'excusa perfecta per estar tot un cap de setmana allà o l'estona que hi hagin pogut estar gaudint al màxim.
1: Sí, hem anat amb el nostre representant o màxim responsable de secció, que és el Jorge Comas, i demà, si ens seguiu a l'Insta, doncs començarem a publicar ja una miqueta doncs, les imatges competint i la convivència que es crea doncs, quan fas una sortida, perquè ells ja van sortir el divendres i van tornar diumenge. No? Doncs pots comptar que més enllà de l'esport, com no pots fer d'una altra manera amb l'esport amateur, doncs hi ha la part social i gastronòmica i cultural que pugui donar-te la possibilitat d'estar doncs, en un poble tan bonic com tu dius, com Orio.
0: I aquí en el Club Nàutic també, Mònica, doncs, ha seguit l'activitat, l'activitat doncs, al mar, també activitat social, que també n'hi ha,
1: Sí. Aquí cada cap de setmana hi ha activitat i al final hem estat fent activitat també. Doncs el dissabte vam tenir una sessió de formació de l'estimoner i vam fer una pràctica d'un home a l'aigua, o sigui que si se't cau un tripulant a l'aigua com has de reaccionar. I després a la tarda de dissabte també vam començar a iniciar el curs que era també obert per a tothom, que ho vam parlar també amb una de les connexions amb vosaltres, amb l'Enric Agut sobre meteorologia en general, conceptes generals, però després evidentment també molt aplicat a la nàutica perquè al final doncs, els que els agrada la meteorologia nosaltres estem sempre pendents i si navegues o fas travesses amb una amb una embarcació doncs és com el que se'n va esquiar, no? Que mires una miqueta a veure quina meteorologia et pots trobar i si hi haurà vent, no hi haurà vent, pel risc de lleus, doncs nosaltres igual. I ha estat molt bé. I després també hem tingut els petits, entrenant a Mataró, que hi havia la Lliga Blava, però es va suspendre perquè el temporal va espantar una miqueta, el temporal que vam tenir de dimecres a divendres de llevantada, doncs va espantar i al final el cap de setmana ha sigut bo. Però sí, no aturem l'activitat i després també hem tingut el Circa entrenant que aquest cap de setmana se'n van a competir a Cambrils. Llavors, doncs, bueno, ambient, navegació i esports, que això és l'important, amb un cap de setmana que al final ha estat bo meteorològicament. Potser sí. Hi ha alguns moments d'alguns ruixats, però ens ha respectat bastant, les franges de navegació han estat bastant ben respectades.
0: Sí, sí, i tant. I això que deies de la Lliga Brava, també, sap greu, no?, perquè és aquesta Lliga Brava escolar que hi ha mainada d'Arenys des de la base nàutica, doncs, que està entrenant, que fa entrenaments per aquesta competició, que és més, doncs, lúdica, podríem dir. És competitiva, evidentment, però també hi ha aquesta vessant lúdica i perquè els petits, doncs, gaudeixin de l'esport. Llàstima que no s'hagi pogut fer aquesta jornada de competició quan, a més, ha acabat fent bo, Dius, encara sap més greu.
1: Sí. Bueno, al final, l'organitzador, que era des de Mataró, ens van dir que, evidentment, com tu dius, les trobades escolars, perquè al final no parlem ni de competició, no parlem ni de regata, sinó de trobades escolars, doncs la filosofia és això, el gaudir als nens i les famílies que vinguin a acompanyar-los, el posicionar les famílies a prop de l'espigó perquè puguin veure la competició, i també sabem que al final, bueno, doncs, quan hi ha rieres, doncs el mar està més brut, i llavors quan vols apropar una miqueta la navegació, potser a zones que sí que és veritat, que quan després d'una pluja tots veiem aquesta diferència de color, doncs potser desllluïa una miqueta. Però bueno, els nostres equips al final, com ho tenien programat, han estat a Mataró, han estat aprofitant, han entrenat, i ja ens han tornat a convocar pel 22 d'aquest mes, o sigui que aquest cap de setmana, no el pròxim diumenge, el 22, doncs al final podrem competir i trobar-nos. Al final la paraula competir no els agrada molt que l'utilitzem a la federació, però podrem trobar-nos amb les altres escoles de Masnou, de Vilassar, de Mataró, de Llavaneres i d'Arenys, que són els que formem aquesta lliga del Maresme.
0: Perfecte. Per tant, no es perd aquesta jornada competitiva, La tindrem d'aquí 15 dies.
1: No es perd. S'ha suspès i s'ha posposat per meteorologia i l'ha reconvocat per el dia 22 de març.
0: Fantàstic. Doncs n'estarem pendents també i en parlarem aquí en el programa, que farem seguiment també de la Lliga Brava Escolar. Mònica, no sé si ens deixem alguna cosa al tinter o ja ho hem explicat tot?
1: Jo crec que hem fet una bona repassada d'activitat. La veritat és que el club no s'atura mai i fem moltes activitats i aquest cap de setmana seguirem fent activitats. Però crec que hem fet una bona repassada i esperem que el cap de setmana que ve doncs podem celebrar tots el triomf del Lucas Garrido.
0: Doncs la setmana que ve ens tornem a trucar i comentem a veure si podem celebrar aquest títol de Catalunya, aquest campionat de Catalunya per a Lucas Garrido en Optimis, que segur doncs, que serà una bona notícia per al Club Nàutic d'Arenys i que la podrem comentar a través de l'emissora. Mònica Azón, directora esportiva del Nàutic d'Arenys, doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta estona i estem en contacte. Ens retrobem d'aquí uns dies.
1: Moltes gràcies, bona tarda. Adéu.
2: Arenys en joc. Tot el que cal saber sobre els equips i esportistes arenyencs.

0: Seguim endavant el programa Arenys en Joc i ara parlarem d'atletisme perquè, com sempre, fem un repàs a diferents campionats, a diferents resultats on hi participen atletes d'Arenys de Mar. I ho fem amb el Zenon Tomàs, president de la penya Panemi. Zenon, bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: Doncs bé, Zenon, hem de comentar un parell de campionats de Catalunya, que s'han disputat aquest cap de setmana, un de trail i un de pista coberta. Comencem per el de trail.
1: Això mateix, doncs aquest cap de setmana vam tenir el Campionat de Catalunya d'Esdail, de proves de promoció, i vam tenir doncs participació amb les categories inferiors doncs d'atletes de la penya Panemi. Per un cantó, amb sub-deus, l'Àlex Barrull en masculí va fer una cinquena posició i la Júlia del Castillo amb sub-deu femení una vuitena posició. En sub-14, Noa Comí va fer el 21, i en sub-12, per un cantó els masculins, l'Arnau Lledó va fer l'11è, i en femení la Bruna Barris la vuitena i la Isona Comí la setzena, que sumant les dues posicions aquestes vam poder pujar al pòdium, vam tenir medalla de bronze per equips en categoria sub-12 femení. O sigui que dintre d'un campionat de Catalunya vam fer un pòdium.
0: Molt bé, fantàstic. Home, això és important, no?, que per equips els resultats combinats de diferents esportistes us hagin donat una medalla. Això està molt bé.
1: Ah, això mateix. O sigui que molt bé, doncs, una altra medalla doncs, en campionat de Catalunya. I en aquest cas, doncs, ja dic, amb sub-12 femení, que ve a corroborar una mica, doncs, també... La medalla, en aquell cas, va ser d'or, que vam tenir en els crossos per relleus en categoria sub-10.
0: Sí, ho recordo.
1: O sigui que això és una mica la confirmació de que allò no va ser una casualitat, sinó que tenim petits atletes que estan funcionant molt bé aquest any.
0: I tant, no, de fet, ho hem dit alguna vegada, que tenim ara mateix una bona salut a l'atletisme aquí a Arenyenc, i a més, doncs, amb això, amb valors molt joves, hi ha una bona fornada de joves que s'hi dediquen, que és una bona notícia, això.
1: Això mateix, aquest any, doncs, ja dic, tenen molt bons resultats, i aleshores ha sigut una confirmació, doncs, amb un campionat de Catalunya que ja són campionats importants perquè és on que hi van els millors atletes de cada categoria doncs, a competir.
0: I tant, doncs aquests són els resultats d'aquest campionat de Catalunya, en aquest cas de trail, i hem dit que n'havíem de comentar dos perquè l'altre és un campionat de Catalunya sub-16 de pista coberta, evidentment a Sabadell, ja em va quedar clar que tot el que fa de pista coberta a Catalunya és a Sabadell, no n'hi ha un altre.
1: Sí, només tenim la de Sabadell.
0: Exacte, i bé, doncs també hi ha hagut participació en aquest campionat de Catalunya d'atletes de la penya Panemi.
1: Hem tingut el Riate Sou, que va competir amb els 3.000 metres llisos i aleshores va fer una dotzena posició. Val a dir una cosa, si diem una dotzena posició, molt bé, va quedar en el 12. Tenim que pensar que amb 3.000 metres no hi ha semifinal. O sigui, aquí s'agafen les millors marques que hi ha en el rànquing en el Campionat de Catalunya, les 16 millors marques, i van directament a la final. Així com amb els altres, doncs, se n'agafen 32, d'aquests 32, doncs, en queden 16 i així. Aquí no, aquí directament, doncs, tu vas a la final, o sigui, o tens bona marca o no hi entres.
0: Clar.
1: I poder estar, doncs, amb una final de 3.000 metres, una final directa, doncs, ja vol dir que la marca que tens és bona i que estàs també, doncs, amb els capdavanters, en aquest cas, doncs, a la prova dels 3.000 metres.
0: No, i tant, no? Que a vegades parlem d'una dotzena posició, una vuitena, el que sigui, penso, home, té molt de mèrit, que no sempre s'ha de guanyar, però una posició d'aquestes també té molt de mèrit, perquè jo no marcaria ni una 11.000ena posició, vull dir que té molt mèrit acabar 11è, 12è o 20è.
1: Sí, no. Val a dir que tant en pista coberta com en pista a l'aire lliure, jo considero que arribar amb una final, sigui havent-hi doncs, proves anteriors o amb una final directa com aquest cas, doncs és molt meritori perquè vol dir, si t'has classificat amb unes semifinals, normalment les semifinals són molt difícils, i si és una prova que vas directament a la final, és que tens molt bona marca.
0: Mm, i tant.
1: O sigui que és molt complicat estar-hi.
0: Mm, i tant.
1: I només classificar-se doncs, per una final i és un gran què.
0: I tant. Era l'únic d'Arenys que en aquesta competició...
1: Sí, amb sub-16 és l'únic que va anar a competir.
0: Perfecte. Doncs, home, nosaltres també hem tingut activitat aquest cap de setmana. El proper és en on? Cap on van els atletes? Què tenim previst?
1: Bé, en principi, aquest cap de setmana que ve hi ha proves de pista coberta una altra vegada a Sabadell, per les categories base, i després tindrem a la Marta a València a fer el campionat d'Espanya absolut.
0: Cert, sí, que ens va comentar
1: que
0: era final de mes.
1: Sí, que ja són paraules majores, això.
0: Sí. Ho comentarem, doncs, en on la setmana que ve. Mirarem també de poder-ho parlar amb la mateixa Marta, que també doncs, ens agrada parlar directament amb ella quan aconsegueix algun èxit, perquè segur que n'aconseguirà algun. I és que ja ho donem per fet, això.
1: Bueno, sí, és complicat, per això.
0: Sí,
1: és molt complicat perquè la prova de 800 en aquest moment, en categoria femenina, a nivell estatal... Està molt cara perquè hi ha unes quantes atletes que poden fer pòdiums. O sigui, la Marta hi pot ser-hi, però ho tindrà que lluitar.
0: Mm, home, clar que sí, tot s'ha de lluitar. No pot ser tot tan fàcil, que ens té molt mal acostumats.
1: Això mateix.
0: Perfecte, Zenon. Doncs la setmana que ve en tornem a parlar. Moltes gràcies, bona tarda.
1: Molt bé, a vosaltres. Adéu-siau.
2: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en Joc.

0: Doncs seguim endavant en el programa d'esports i avui i ara volem saber com ha anat aquest cap de setmana la segona sortida a la neu que organitza Esquí Arenys i per això parlem amb el seu president, amb el Roman Pasqual. Roman, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, Roman, com ha anat aquesta setmana, aquest cap de setmana, sortida a la neu cap a Porter Puymorens? Com ha anat? Heu trobat molta neu?
1: Doncs molta, molta. Realment, ja ho hem dit abans, no? O sigui, temporada d'èxit. Realment, doncs, ha sigut un cap de setmana molt diferent perquè anàvem cap a pistes i doncs, va ser una gran nevada, també venia molt de vent i hi havia molt de torb i doncs, les pistes estaven parcialment tancades el dissabte, amb el qual no vam poder arribar a pistes i vam fer doncs, turisme per Puigcerdà aquell dia, no hi havia un altre, i sí que el dia següent doncs, cap problema i vam poder esquiar a Porter com estava previst.
0: Fantàstic, no? Ja, de fet, ho dèieu, abans de marxar, que la jornada del dissabte es presentava així una mica amb l'interrogant de saber, sobretot el vent, que afecta moltíssim. Finalment va ser així, us va tocar una mica la pera.
1: Doncs sí, sí, sí, realment tots estàvem una miqueta temerosos, no? Doncs que passés el que va acabar passant, que al final és que, bueno, doncs les previsions eren correctes, feia molt de vent al Pirineu, i bé, doncs, un cap de setmana ple d'anècdotes, perquè doncs, vam tindre que donar mitja volta enmig de la carretera. El diumenge, per arribar, vam tindre que posar cadenes en l'autocar. O sigui que, compte, realment, un cap de setmana complicat, però que als que ens agrada la neu l'hem gaudit molt, no? Sí que, doncs, una mica diferent pel fet de dissabte doncs, fer turisme per Puigcerdà en comptes d'esquiar. Però diumenge va ser una gran jornada, tots els assistents van poder esquiar perfectament, estaven pistes en molt bones condicions i clar, moltíssima neu.
0: Sí, sí, imagina't, home, després d'aquesta nevada, clar, diumenge devíeu trobar les pistes, això, fantàstiques, ningú va prendre mal, tot va anar bé?
1: Bé, doncs sempre tenim algun lesionat, no? En aquest cas, doncs, dels 70 participants vam tindre un lesionat, que va tindre que desplaçar-se doncs, amb ambulància fins a l'Hospital de Puigcerdà, però tot correcte, i bé, doncs ara doncs, té 10 dies de baixa i ja tornarà a estar en forma, però sí, hem tingut aquest lesionat i sempre ens intentem, no?, avisar de que, sobretot, aneu en compte que l'esquí és un esport, doncs, en el fons, és de risc, i en aquest cas doncs, hem tingut un lesionat, però bueno, esperem, aviam, que a les properes doncs, ningú es lesioni.
0: A veure, no, de fet és això que dius, Roman, l'esquí, llançar-se relliscant, sigui amb una planxa, sigui amb esquís muntanya avall, perillós ho és, per tant, el risc hi és.
1: Sí, sí, sí, el risc hi és, en aquest cas, doncs, bueno, en 10 dies ja ens han confirmat doncs, que ja estarà bé, però és això, no? Doncs sobretot, com diem nosaltres, el susto que t'emportes doncs, de caure i de fer-te mal. I bé, doncs, per sort tots estaven amb assegurança i no hi va haver cap problema, no? Que això és el més important, que realment, doncs, estan tots assegurats i per això, doncs, l'ambulància el va portar fins a l'hospital, li van fer, doncs, les radiografies i cap problema. Però bé, ens agrada, doncs, sempre tornar a tots sants i estalvis, no? En aquest cas, doncs, teníem un lesionat. Mm.
0: Bé, doncs, en qualsevol cas, mira, jornada de cap de setmana una miqueta de dual, Un dia fent turisme, que, vaja, també val la pena, perquè la Cerdanya, Puigcerdà, és preciós, val la pena també veure-ho amb ulls de turista, i el diumenge esquiant a Porter Puymorens ja per veure-ho amb ulls d'esquiador,
1: Correcte, correcte. Al final vam coincidir a Puigcerdà tots els que no van poder esquiar, que era moltíssima gent, perquè també doncs, les estacions del voltant també estaven tancades, evidentment, només amb cota baixa, algunes oberta, i bé, doncs, Puigcerdà realment feia goig el dissabte. També vam canviar, i el que és el tradicional vermut a peu de pistes, doncs, no es podia fer, evidentment, pel vent, i el que vam fer va ser un tardeo. Llavors, en el Campus Cerdanya, que és on estàvem allotjats, vam poder fer una mica de vermut berenar, diguem-ho així, i doncs, també doncs, va estar molt bé per socialitzar entre tots, per conèixer-nos més. I bé, ara, sobretot, què és el que ha passat? Doncs que, clar, al final els assistents tenen un forfet pagat que no s'ha aprofitat i, doncs, ara, de cop i volta, doncs, tenim una nova sortida per l'1 de març per tota aquella gent doncs, que té el forfet i no l'ha pogut aprofitar, doncs tornarem a pujar el dia 1 de març.
0: Ah, perfecte, clar, perquè teníeu pensat una tercera sortida a la neu, però n'hi afegiu una altra per poder aprofitar el dissabte, diguem-ne, que no vau poder esquiar, doncs, i aneu el dia 1 de març.
1: Correcte, correcte. És la idea, de que tots els que, bueno, doncs, són molta gent que dissabte no va poder esquiar, que tenim el forfet, doncs, ja comprat, ja reservat, es podia utilitzar un altre dia i, doncs, des de l'entitat hem escollit el diumenge 1 de març perquè, doncs, bueno, organitzem una nova sortida, doncs, especialment per a aquesta gent que ja venien en aquesta, que puguin aprofitar, doncs, tant el que és el forfet com també el lloguer de material, no?, que també el tenien inclòs, i bé. Doncs pujarem el dia 1 de març, és una sortida que ara mateix, doncs, és tancada només per a aquesta gent, i sobretot el 15 de març ja és la següent que anirem a Font Romeu, i aquesta, doncs, sí que encara segueix oberta.
0: Clar, exacte. Ara comentarem aquesta. En qualsevol cas, aquest dia 1 de març serà pujar i baixar, això? No serà amb allotjament com aquest cap de setmana.
1: Correcte, correcte. Tant la de l'1 del març com la del 15 de març, doncs les dues són el que es diu un pujar i baixar. I sempre, no?, sortim a 6:45 del matí del Calissai i la tornada, doncs, més o menys prevista cap a les 8 de la tarda.
0: Perfecte. I la següent sortida que encara, diguem-ne, que sí que és oberta, aquesta de 1 de març és només per als que vau pujar i que, per tant, heu d'aprofitar el dia que no vau poder esquiar. La següent, com deies, a Font Romeu. I, en aquest cas, hi ha places encara, Roman?
1: Doncs sí, ara mateix queden poques, queden molt poquetes, però encara queden places per la de Font Romeu del 15 de març.
0: T'ho preguntava perquè sempre sé que aviat s'acaben les places per pujar i anar a esquiar amb vosaltres. Això és una cosa que vola, però dic, deixa'm preguntar si encara en queden.
1: Sí, sí, realment, bueno, estem supercontents, no?, de que la gent reservi tan ràpid i els agradi tant, i ens sap greu també, doncs, no tenir més places, però bé, més no ens podem partir. En aquest cas, la del 15 de març, que anirem a Font Romeu, doncs ja estem en el segon bus, estem completant el segon bus, amb el qual, doncs, si algú encara li interessa, que es posi en contacte amb nosaltres, que bé, queden molt poquetes places, però els primers se les emportaran, en aquest cas.
0: Clar, perquè això és una qüestió que, Roman, imagino que en algun moment heu de dir prou. És a dir, suposo que, mira, de bus en faríeu 3, en faríeu 4 i 5, si convingués, però, evidentment, això no pot ser, s'ha de dir, no, tanquem a 2 i fins aquí.
1: Sí, sí, per fer-ho ben gestionat, no? Al final som una entitat sense ànim de lucre, no ens dediquem a això a nivell professional, sinó que ho fem per hobby, i realment, clar, més de 2 ja no sabem com dividir-nos, ja seria molta gent i ja requereix una logística més professional, no? En aquest cas, doncs, sempre quan el nostre límit serien 2 autocars. En el cas dels caps de setmana, sempre, doncs, hem de tenir en compte el tema de l'allotjament, però en el cas de sortides d'un dia, doncs sí, podem fer aquesta ampliació i fer màxim aquests 2 busos.
0: Perfecte, doncs encara queda alguna plaça, queden poquetes places per poder anar a Font Romeu a mitjans de març, amb l'associació Esquí Arenys, i a veure com estarà el temps, esperem que faci bo. De neu segur que n'hi haurà encara, perquè vaja, pel que ha nevat i pel que heu vist també vosaltres de neu, fins quan creus que n'hi haurà al Pirineu de neu, Roman?
1: Doncs aquest any pot ser històric, si no ve una gran calorada que duri 2-3 setmanes, realment es pot allargar la temporada fins al maig, o sigui, estem parlant de gruixos que el Pirineu fa molts anys que no tenien, potser més de 30, i clar, hi ha estacions com Masella, que sempre allarguen al màxim, que és una estació privada i que els interessa facturar. Jo crec que aquesta vegada podrem tornar a repetir l'èxit d'arribar al pont de l'1 de maig.
0: Clar, i s'ha de comptar això, no?, això que ara comentaves, Masella ho fa perquè és una estació privada. Clar, la majoria, per Setmana Santa, tancaran, tant si hi ha neu com si no n'hi ha, i si n'hi ha, doncs les pistes ja seran tancades.
1: Sí, sí, sí, totes les que són o bé municipals o bé de ferrocarrils, en aquest cas, doncs tanquen després de Setmana Santa. Llavors, ens ha passat algun any que hi havia molta neu, i de fet hi ha més neu normalment al mes de març que al mes de gener, és així, però les estacions, doncs, tenen un calendari, hi ha uns treballadors contractats de tal data a tal data, i quan s'acaba, no? Això és una llàstima, perquè, bueno, també ens diu que això està canviant, que els desembres cada vegada costa més que hi hagi neu, en canvi els mes de març, abril n'hi ha molta més. Bé, jo crec que s'haurien d'adaptar una miqueta, però en aquest cas tindrem la sort de que les estacions privades, estic convençut que estaran obertes.
0: I tant, no? A veure, trobar algun sistema, en aquest cas les públiques, que fessin, doncs, un sistema de poder allargar contractacions mentre hi hagi neu, perquè també a vegades, doncs, sap greu veure una estació d'esquí absolutament plena de neu, amb condicions perfectes per esquiar, però clar, com que ja ha passat Setmana Santa, doncs, au, tancada.
1: Correcte, correcte. Fins i tot hi ha una anècdota més, no?, de que va haver-hi un any que va nevar molt tard i hi havia neu i passava el mes de maig i seguia havent-hi neu. I aquesta estació, que era Porte Puymorens, doncs és una estació municipal, és de l'Ajuntament, i van decidir obrir un cap de setmana del mes de juny, doncs, per, bueno, fer una festa de dir, escolta, encara tenim neu, obrim una pista i que la gent pugui venir a esquiar, no? I l'anècdota era, doncs, això, veure gent esquiant amb màniga curta al Pirineu francès, en aquest cas.
0: I tant, no, no, està canviant tot plegat. Hi ha anys que no neva gens, hi ha anys que neva moltíssim, i mira, aquest any, un any històric de neu, no sabem per on agafar-ho, això.
1: Realment és històric, i a tots els amants de la neu és que l'estem aprofitant al màxim. Jo, personalment, crec que és l'any que he anat a esquiar més... del moment fins ara, no? I que segurament, si la neu segueix arribant com sembla, doncs s'allargarà, i nosaltres també allargarem la temporada, evidentment.
0: I tant, no hi ha...

0: a Porter Puimorens i a la Cerdanya, dissabte fent turisme, diumenge podent esquiar, i que vagi molt bé el dia 1 de març, que pugueu aprofitar aquest forfet que ja teniu pagat per esquiar un nou dia, i després la següent, a Font Romeu, que també doncs, trucarem i preguntarem com ha anat.
1: Fantàstic, doncs moltes gràcies.
0: Perfecte, moltes gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en Joc.

0: Doncs seguim el programa Arenys en Joc i avui tocaria parlar de rem perquè tenim apuntat a l'agenda en el nostre calendari que aquesta setmana, aquest cap de setmana, començava la Lliga, el campionat de Lliga de Llagut Mediterrani, però vaja, ara ens ho explicarà el Dani Ribó, el president del rem d'Arenys, perquè això, bé, finalment no ha estat així. Dani Ribó, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: No ha començat, oi, la Lliga?
1: Correcte, no ha començat. Ja hi tornem a ser.
0: Què ha passat? Explica'ns què ha passat.
1: Mal temps. Les autoritats competents van enviar un avís per allà a les Terres de l'Ebre, de vent, sobretot, i la Federació Catalana de Rem, i creiem una mica el que m'ha sigut parlat amb encert, van anul·lar, perquè es va veure perillós desplaçar-nos amb l'embarcació, amb els 8 metres de barca, i que un cop de vent no fes alguna bestiesa. També per entrar i sortir, així, per remar, és complicat. Segurament el vent és el que impedeix més remar. L'altre dia vam fer un entren, un divendres, vam aprofitar, nosaltres vam començar a entrenar, vam continuar entrenant com sempre, i feia una mica de vent, i vam començar a les 5 de la tarda, cap a les 6 ja estava girant-se vent, i vam tornar. Això s'està complicant molt, i a més el llagut mediterrani, com que no té quilla, es desplaça molt més ràpid.
0: Exacte.
1: A la mínima que hi ha un cop de vent, se'n va de costat i fins i tot costa una mica de governar has d'apretar. Per tant, entenem que s'ha suspenès, fa ràbia, evidentment, perquè ja ho teníem tot lligat, no?, per baixar, però, haurem d'esperar el 22 de febrer, si no recordo malament, del Debre, a començar.
0: Val, perquè aquesta anterior, on havíeu d'anar?
1: A Flix.
0: A
1: l'Ebre.
0: Clar, també, zona de l'Ebre, clar, també zona aquest cap de setmana ventosa.
1: Sí, i a més, mala sort, o digue-li com vulguis, ja no ho sé, va ser dissabte, perquè diumenge vam fer la regata, va començar la Lliga de Batel, és una embarcació més petita, de 4 bugadors més timoner, que nosaltres no tenim, que ja estem mirant d'aconseguir-la, però no tenim, i es va poder fer, perquè va ser just dissabte que va entrar aquesta ventada, que va impossibilitar que poguéssim anar per qüestions de seguretat, i al final, ho assumim i ja està.
0: Clar.
1: Fa ràbia, perquè és la primera vegada. A Flix feia molts anys, sempre hi havíem anat, ara els últims anys ja no hi anàvem, no sé per què, motius de federació i dels clubs i de més, val? I ara ja tornàvem a anar, i em feia molta il·lusió, i a més era la primera vegada que fèiem una regata de 4.000 metres amb el llagut mediterrani, sense boia, sense si hi ha bogues, eren 4.000 metres riu avall. I era com una mica allò, posar-nos a prova, a veure si érem capaços d'aguantar, no?, amb la intensitat que requereix aquesta distància. I ja està, ja ha passat el tren i no l'hem pogut agafar.
0: No, aquest tren sí que passa. Aquest tren sí que passa. Els de veritat no passen, en canvi aquest tren sí que ha passat.
1: Ah, sí, correcte. Això és un altre tema.
0: Sí.
1: Vaja, liu. I ara això, clar, ara ja s'han acabat. Les següents ja són de boies. Ja anem a fer les regates clàssiques de 700 metres, 350 boia i tornar. I allò, 3 minuts i pico a tope i que guanyi el millor.
0: Clar, perquè t'anava a preguntar, Dani, aquesta data del calendari, que hi havia aquest inici en aquesta zona de Flix, no es pot recuperar més endavant aquesta regata? La federació ho té previst o ja es dona per anul·lada?
1: La federació té reservada una data, ara no em preguntis quina, no me'n recordo, per allà a l'abril, un cap de setmana que va posar com a reserva. Per si s'anul·lava alguna cosa, doncs poder-la reubicar. Clar, llavors, a veure, estem esperant a veure si activen aquest recurs o no l'activen. Veurem. Clar, ara nosaltres, a mi, ara, enmig de les regates de boia, que ja planifiques uns entrenaments molt més explosius, de remar molt a tope durant 3 minuts, posar-me en una de 4.000 metres ens descompensaria una miqueta els entrenaments.
0: Clar.
1: Però a veure, si s'ha de fer així, es fa. Tots els clubs estem en la mateixa situació. No seria el més adequat, però...

0: però bueno, però ja previst aquesta data, estem a l'espera que la federació digui, o sigui, a veure, també normalment va lligat a que algun club vulgui organitzar la regata. És molt complex organitzar una regata d'aquestes, perquè bueno, és molta feina, i llavors si hi ha seu, doncs potser hi ha data, si no hi ha seu, doncs no hi haurà data, al final acaba sent així.
1: Clar, i al final la competició s'acabarà fent amb les regates que s'hagin pogut fer.
0: Sí, ara tindrem 4 segures, més aquesta cinquena si apareix en el calendari, si l'activen, si no, doncs amb 4.
1: Amb 4, clar. I baixàveu amb els 3 equips, oi? Que baixàveu amb veterans masculí, femení i mixta, també?
0: Aquí la Flick no, perquè no, per motius logístics de no ho sé, no ho sabem ben bé, el grup, el mixta no estava convocat.
1: Ahà.
0: De fet, tampoc convocaven les categories de nens.
1: Val.
0: Només era absolut i veterà.
1: I veterà.
0: Nois, noies. Només convocaven a 4 categories. A la resta sí.
1: Val,
0: a la resta sí. Ara estem tots els 3 equips de la tope entrenant. I, bueno, sempre que podem, perquè amb la meteo que hi ha últimament...
1: Sí, noi, estem tenint un gener que hem tingut, però no només el gener, diguem-ne que tota la tardor, i a veure com serà l'hivern també, vull dir, déu-n'hi-do, el temps que poca cosa ha deixat fer en el mar, eh?
0: Sí, bueno, dimarts vam sortir veteranes, dimarts passat, veteranes vam anul·lar entrenament perquè estava plovent.
1: Mm-hmm.
0: Veterans vam sortir, els de ploure una mica, però és que, clar, o fem així o no fem, tornem una mica, no? No em vull fer pesat. Però no tenir disposat d'un local en condicions, ni d'ergos, bueno, ja tenim 2 ergos, clar, dels 8, 2 se'n van a l'ergo, els altres estaven allà mirant.
1: Què són ergos?
0: O fent peses, o una cosa... Ja no acaba de ser el que hauria, si poguéssim anar a terra i tots 8 tenir-vos i suplir-ho d'alguna manera, doncs mira, aniria bé.
1: L'ergo, bueno, entenc que ha de ser com una màquina per remar, no?, per practicar el rem a terra.
0: Sí, sí, l'ergòmetre, és la màquina de rem dels gimnasos,
1: sí,
0: doncs és aquesta.
1: Val.
0: És a dir que a nivell tècnic es diu, el coneixem com ergòmetre, i doncs això és la màquina de rem. Està més associat a rem de banc mòbil, perquè el cul es desplaça sobre una superfície, sobre un rail, i amb el fix això no ho tenim, el cul el tenim quiet, però la màquina que més s'aproxima al rem, però fora de l'aigua.
1: Clar, però vosaltres diguem-ne que heu d'entrenar a mar perquè no teniu tanta disponibilitat de poder entrenar a terra en condicions, clar.
0: I llavors, bueno... I clar, també, ja, ara amb condicions normals, com l'any passat, doncs si preveiem mal temps, ja anul·làvem. Ara, vist que sempre fa mal temps,
1: clar,
0: ja no estem anul·lant l'entrenament. I bueno, si és el que hi ha, si per mal temps anul·lem, no sortiríem mai.
1: No, clar, això és com allà del nord, no?, amb les traineres o la banda de Londres, que si anul·lessin les coses perquè plou no farien mai res. Doncs aquí haurem de fer el mateix, perquè si no, no farem mai res.
0: Bueno, fa 2 anys o 3, no me'n recordo, vam pujar... L'equip de competició va pujar a remar amb traïnera, o 4 ja, que passa el temps, i que hi ha un diluvi impressionant i no van anul·lar. Vam pujar amb el llagut català. Jo portava el timó i mentre estava portant el timó anava traient aigua.
1: Compte, i no van anul·lar-ho.
0: No, allà no s'anul·la mai, per aigua no.
1: No, és que és això, si els plou sempre, què han de fer?
0: Per això... L'únic, el vent sí que és perillós. El vent és una cosa que a mi m'atabala. Quan sortim amb vent, perquè has d'estar molt pendent, clar, el motor de l'embarcació són els bogadors. Si deixen de remar, doncs la barca se'n va a la deriva. I hi ha un límit. No? Un motor li vas posant gasolina i va cremant, i va fotent. Però no, amb les bogadores, arriba un mil, si perden la força i ja no es rema, doncs ja caiem a la deriva.
1: No, sens dubte.
0: És perillós.
1: Sí, no, el vent és complicat, i més m'ho deies, amb el llagut mediterrani, que encara doncs és pitjor en aquest sentit, que això ho havíem comentat també anteriorment aquí en el programa, que es veu que, clar, és més inestable no tenir quilla, això fa també que s'hagi de saber portar millor, és a dir, que és més específic, i el vent encara l'afecta més.
0: Sí, és molt tècnic, i és molt sensible a tot. Els moviments nostres, el tipus de com remem, i tots els agents externs, no? Vent, i onatge, també a la mínima que hi ha una zona, allò comença a bascular d'un costat a l'altre, que dius, mare meva, ja t'espantes una mica. Per això, i aquí és un dels hàndicaps que també trobem, o que també troba la federació. Nosaltres, jo no m'atreveixo com a a proposar-nos per muntar una prova de la Lliga de Mediterrani, aquí davant de la Port Arenys.
1: No.
0: Perquè és molt fàcil que faci una mica d'onatge i que ja s'hagi d'anul·lar.
1: Clar.
0: I fer samor, jo no he fet mai un samor amb el Mediterrani, allò de llançar-te contra la platja, jo no l'he fet mai cap. Ja fa anys que porto timons, i amb el nostre no l'hem fet mai cap.
1: Mai.
0: I jo no l'he vist. És una altra història. Amb el català diem que ho aguanta tot, més o menys. Català, hòstia, és un tros de bitxo que més ferm. El Mediterrani és més delicat amb tot això.
1: Clar.
0: Llavors, també costa molt trobar seus, per això normalment sempre anem a l'Ebre o a llocs una mica més tancats. El Campionat de Catalunya el fan a Sant Feliu de Guíxols, que té una badia molt tancada. Llavors allà a veure què passa.
1: Clar.
0: Però la que sortim a mar és molt probable. Sempre que he intentat fer alguna regata a mar, ens l'han anul·lada.
1: Clar. Que és difícil. Que imagino, doncs, això, que el riu Ebre, no sé, fins i tot el Canal Olímpic també sé que hi heu anat, allò
0: sí,
1: també deu ser
0: també
1: com una bassa d'oli. Vull dir que necessites llocs així que sàpigues que és més difícil que hi hagi onada o que no n'hi haurà.
0: Exacte.
1: Mm.
0: Sí, sí, el canal no ens agrada molt perquè, bueno, nosaltres som més, bueno, de anar a remar al medi natural,
1: sí.
0: És el xulo del rem, i clar, el Canal Olímpic és artificial.
1: Completament.
0: Però, bueno, és el que hi ha, és el que tenim i ja està.
1: Sí, sí, sens dubte. Bé, doncs res, aquesta primera regata de la Lliga de Llagut Mediterrani que s'ha anul·lat, i em deies que hem d'esperar el dia 22, m'has comentat?
0: 22, espera, deixa'm mirar agenda.
1: A veure, mirem-ho, que ens ho apuntarem també per poder estar pendents.
0: 22, sí.
1: 22, eh?
0: 22 del Tebre.
1: 22 de Deltebre, fantàstic.
0: Anem allà baix.
1: Doncs
0: ja vinga. Ja tenim el verd aquí tot reservat i ja tenim tota la maquinària en marxa.
1: Fantàstic.
0: Bueno, s'ha de dir, per sort, vam tenir sort, perquè la federació va anul·lar dijous, per sort nostra. Perquè així no vam començar tota la moguda, per dir-ho ràpid, de transportar el llagut.
1: Clar.
0: Abans de treure'l de l'aigua i tot, ja vam anul·lar, per tant, mira, bé.
1: Sí.
0: Perquè a vegades, quan t'anul·len molt tard, ja estàs allà, o ja tens el llagut fora de l'aigua, o ja estàs mig empantanegat amb cotxes i tota la història,
1: clar,
0: és un rotllo. Per això, com a mínim, s'ha d'agrair.
1: No,
0: dijous al migdia ja van dir que no, per tant, bueno, ja no vam haver de fer res.
1: Clar. No, si s'ha d'acabar anul·lant, com més aviat ho sàpigues, per tota la logística, sí, doncs millor, evidentment.
0: Sí, sí. Clar. Perquè que hem de llogar un cotxe, l'hem d'anar a buscar, el cotxe en vola, perquè no en tenim.
1: Clar.
0: I, bueno, tot un...
1: Déu-n'hi-do, eh? És que parlem de rem, com qui així que sembla tot molt fàcil, eh? Què, com heu quedat? Va, primers, segons, tercers... Però tota la logística que hi ha darrere, tot el moviment que hi ha darrere, l'organització vostra, de sortir, de treure-ho de l'aigua, de pujar-ho en el remolc, portar-ho en el lloc... Déu-n'hi-do tot el que implica tot plegat, eh?
0: Sí. I clar, bueno, al ser un club petitet, modest, i, bueno, sense, no?, en l'àmbit de ser popular, amb qual cosa, tenim preus assequibles, que les quotes són relativament baixes, comparat amb altres, no? I clar, no tenim ningú treballant per nosaltres, tot ho fem nosaltres, doncs tot ho fem nosaltres.
1: Clar.
0: I llavors els equips de competició, doncs dies abans, vinga, va, qui posa el cotxe, d'on traiem el cotxe amb la bola, el remolc amb un remolc avall, vés a buscar la barca, treure, gira-la, que aquesta s'ha de girar, encara és més difícil, els rems, tot el... Bueno, anar a dormir...
1: Sí, sí.
0: Bueno, anem fent entre nosaltres, un fa una cosa, l'altre fa una altra... I això també anem fent.
1: Clar, no, i aneu fent perquè, mira, perquè és el que us agrada i el que ve de gust no mata, que diuen, però vaja, això no implica que és una feinada i que aquesta feinada s'ha de fer, clar.
0: Sí, sí, és una feinada, és una feinada.
1: I tant.
0: Però, bueno, bé, això, mira, agrada i anem fent.
1: I tant.
0: I a més guanyem o que fem podi o així, per tant, perfecte.
1: Exacte, a més feu aquesta feinada i a més sou bons. Què més vols?
0: Sí, sí, bé.
1: I tant. Perfecte. Doncs, Dani Ribó, president del Rem d'Arenys, gràcies per haver-nos atès aquesta estona. I res, doncs el dia 23F, el 23 de febrer, que tornarà a ser dilluns, i que, si Déu vol, haureu començat aquesta regata a Deltebre, aquesta lliga, haureu començat a Deltebre, doncs en parlarem, ens tornarem a trucar i ho comentarem, també.
0: Molt bé.
1: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies. Bona tarda.
0: Adéu. Bona tarda.

0: Fa uns minuts hem parlat amb una campiona d'Espanya i ara parlarem amb un campió d'Europa, de futbol sala, Dídac Plana, porter de la selecció espanyola, que aquest cap de setmana s'ha proclamat campió de l'Europeu i ho han fet contra Portugal. El tenim en línia, Dídac Plana, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, enhorabona, felicitats.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Bé, explica'ns una mica com ha anat tot plegat la consecució d'aquest títol, d'aquest europeu de futbol sala amb la selecció espanyola.
1: Doncs bé, molt contents. La veritat és que et diria que immillorable, no? Sobretot pel final, no? Però molt contents perquè hem fet un torneig molt, molt complet des del primer moment. Hem guanyat tots els partits, hem fet molts bons partits a la fase de grup i després, tant a quarts com a semifinals, amb rivals forts, doncs, també hem fet un gran paper i finalment, doncs, a la final contra Portugal, que era el rival a batre, no? I el rival que ens ha eliminat en els últims tornejos, doncs aquest cop hem pogut guanyar-los i superar-los i la veritat és que una experiència increïble i molt content i molt satisfet de la feina que hem fet tot aquest mes de febrer, de gener i principis de febrer, perquè hi ha molta feina darrere i a vegades no sempre és recompensada amb la victòria, no? Que és el que et dona, doncs, la felicitat. Així que molt contents.
0: I tant. I et sentia després del partit, Dídac, explicant, doncs, que bé, que potser a priori, mira, Portugal no us venia del tot de gust que us toqués per això, perquè us ha eliminat altres vegades, però vaja, que posats a guanyar, millor guanyar a Portugal i treure's l'espina.
1: Sí, perquè, bueno, suposo que en el fons, doncs, clar, tens aquest neguit, no?, de que es torni a repetir una mica el que havia passat anteriorment. Jo personalment he estat al Mundial de Lituània i ens elimina Portugal a quarts, després vam perdre la semifinal a l'Eurocopa anterior a Països Baixos i també ens eliminen remuntant-nos, després ens en vam anar a Buenos Aires a jugar la finalíssima i la final ens la guanyen a penals i bueno, la veritat és que tens una mica, doncs, aquest neguit, no?, de que es pugui tornar a repetir el mateix, però per una altra banda també tens aquest al·licient, no?, i aquestes ganes de revenja i d'intentar guanyar-los d'una vegada i aquest cop, doncs, ens ha tocat a nosaltres, com et deia, sobretot per la feina que venim fent els últims anys i per aquesta ambició i aquestes ganes de poder guanyar, no?, amb la selecció. És l'únic títol que he pogut guanyar al llarg de la meva carrera i la veritat és que m'he tret un pes molt gran de sobre i molt content i molt orgullós del que m'ha aconseguit.
0: És l'únic títol de moment, no?
1: De moment, sí, de moment, però clar, a la selecció no és com el club, no?, que tenim títols cada any en joc. Aquí, ara la següent, bueno, hi haurà la finalíssima, que la finalíssima és el torneig que es fa amb un format de final a 4 entre els dos finalistes de l'Eurocopa i els dos finalistes de la Copa Amèrica, que han sigut Brasil i Argentina, i això en principi està previst que jugui ara al novembre, si no recordo malament. Per tant, doncs, tenim un objectiu a curt plaç, però el següent ja és el proper Mundial d'aquí 2 anys, no? Ens hem parlat de 2028.
0: Sí.
1: Jo també ja començo a ser bastant veterano i bueno, ojalà que sí, jo m'ho marco al calendari i ho tindré com a objectiu, però conscient de que han de passar moltes coses abans i al final la selecció tampoc és algú que es pugui planificar, no? Perquè, bueno, perquè el seleccionador pot triar els escollits pràcticament fins una setmana abans de començar i depèn de moltes coses, no?, que han de coincidir i que es donin per poder ser-hi, però, com et deia, doncs, satisfet i amb un pes molt gran que m'he tret de sobre de poder dir que tinc un títol d'Eurocopa amb la selecció i ampliant el meu palmarès.
0: I tant, no, home, i sempre anar fent la feina ben feta dia a dia, Dídac, que al final té aquestes recompenses, anar amb la selecció espanyola i, mira, al final, doncs, haver obtingut aquest títol.
1: Sí, la meva filosofia sempre ha sigut aquesta. Jo tinc per màxima el fet de que el treball dia a dia és el que et donarà els fruits després. bueno, intentar ser constant, intentar doncs, no escatimar mai, no? Perquè al final l'esforç sempre acaba pagant d'una manera o altra. I bueno, en aquest sentit, doncs sempre intento treballar, intento millorar sempre, intentar, doncs, quan venen bones ratxes o bons moments, gaudir-ho, però sempre mirant de reull en què s'ha de seguir i s'ha de seguir millorant, perquè l'esport no té memòria. I en els moments, doncs, més dolents, no? On no surten les coses o potser no estàs al nivell que t'agradaria, pues també tenir la perseverança i la fortalesa mental de seguir treballant i seguir intentant-ho per revertir la situació, no? Bueno, és una mica el pa de dia, el pa de cada dia nostre, dels esportistes, i jo la veritat és que és l'única recepta que puc dir que segueixo i que m'ha anat molt bé al llarg de tants anys.
0: I tant, home, i Arenys de Mar, Dida, que ens estem acostumant a tenir campions. Aquí en el programa també fa una estona parlàvem amb la Marta Mitjans, aquest cap de setmana campiona d'Espanya Sub-23, és a dir, que hi ha nivell esportiu a Arenys, estem molt pendents dels nostres esportistes, de tu mateix, quan tens doncs, alguna competició. Quan estàs guanyant un títol com aquest, penses també, recordes que ets d'Arenys de Mar i tens un record per la teva gent, Dida?
1: Home, evidentment, sí. Jo sempre dic el mateix, em sento superorgullós de poder representar Arenys de Mar allà on vagi, allà on aconsegueixi fites esportives, perquè, bueno, perquè al final doncs, estic molt arrelat aquí i la prova està també en l'estima i l'efecte que rebo també quan torno, per exemple, com ara que torno d'aquí, tothom doncs, em felicita i em sento molt estimat i molt recolzat. I és un orgull, no? I a vegades sempre ho penso, a vegades estic en un autobús en un país molt random perquè estem jugant a no sé on, a Sèrbia o a Eslovènia o on te toqui, i anem de camí a l'entrenament i penso, hòstia, on t'estàs, eh? I on t'estàs i on has arribat i tot el que estàs fent, i realment és una passada, és un privilegi, i en aquest sentit doncs em sento molt afortunat.
0: I tant, que sí. A gaudir-ho, Dida, perquè, com tu deies, l'esport té els seus propis ritmes i s'ha de gaudir en el moment en què hi ets, perquè això, quan tens la sort de poder-ho gaudir, s'ha d'aprofitar.
1: Exacte, així ho farem.
0: Moltes gràcies, Dida, aquí de nou, enhorabona i felicitats. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.719 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols i 5.000 ferits. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 17 persones mortes, 138 desapareguts i 12 persones que s'han localitzat sota la runa. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes a Veneçuela. Per cert, que avui La Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. I a la Catalunya Central aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir els incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp portaran un gran dipòsit d'aigua per si escala foc. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre el foc tan ràpid com sigui possible. N'ha parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADFs del Bages Moianès, Jordi Tort.
4: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles, i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
5: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
3: I un home ha resultat ferit aquesta tarda en un nou tiroteig al mig del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. L'incident ha tingut lloc a 6:15 al carrer Mart, en un punt proper al carrer Ponent, una zona habitualment concorreguda al veïnat. Els Mossos han obert una investigació sobre els fets. Per cert, que continua la commoció a Sabadell pel cas del nadó de 3 mesos mort per un presumpte maltractament a part dels seus pares. Ara s'ha sabut que l'infant havia fet dues visites rutinàries al CAP Sabadell durant el mes de maig. El Departament de Salut ha remarcat que en aquestes dues visites no hi va haver cap element que cridés l'atenció. S'ha posat en marxa una investigació per revisar l'atenció sanitària que ha rebut l'infant i comprovar si s'han seguit els protocols establerts. I Barcelona esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega des d'avui 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes. El Congrés es reparteix entre tres seus: el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Hub Design Hub, amb xerrades i activitats, i també les tres xemeneies, amb el que seria una exposició central, on també hi ha fòrums oberts i actes institucionals de tot tipus. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. La nit és la mare dels pensaments i de la música.

La nit és més pura que el dia. Millor per pensar, estimar, somiar i escoltar música.

0: Si t'agrada, es diu Radio Arenys, la primera en música.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Radio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Radio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Radio Arenys, la primera amb la cultura.
0: M'agrada la nit. Sense la foscor, mai veuríem les estrelles.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.719 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols i 5.000 ferits. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 17 persones mortes, 138 desapareguts i 12 persones que s'han localitzat sota la runa. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. Per cert, que avui la Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquesta tarda el llegat del míting de la llibertat davant dels extremismes que s'alimenten, diu, de les desigualtats i de les dificultats materials de la gent. La cloenda de l'acte institucional de commemoració del 50 aniversari del míting celebrat a l'il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Illa ha defensat que la llibertat no pot quedar reduïda a una visió egoista i insolidària.
4: Avui assistim a un corrent de pensament que pretén reduir la llibertat a una simple poció individualista. Ens volen fer creure que la llibertat és no tenir responsabilitats, no pagar impostos o desentendre's del veí. Aquesta és una visió egoista i molt equivocada de la llibertat. És una llibertat insolidària. Una visió que concep l'Estat, les lleis i la comunitat com a enemics dels quals protegir-se.
3: I l'economia de la demarcació de Lleida va créixer un 3,4% el 2025 per sobre del conjunt de Catalunya. Les exportacions s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli. El creixement es deu a la demanda interna i l'augment de l'ocupació, segons es desprèn de la memòria econòmica Lleida 2025 presentada avui. Els primers indicadors d'aquest 2026 fan preveure que el lideratge de Lleida es mantindrà, tot i que a un ritme més baix. I un home ha resultat ferit aquesta tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, després que hi hagi hagut diversos trets al carrer, segons ha avançat el periòdico. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que a un quart de set han rebut un avís de testimonis de la zona que han sentit detonacions. Alguns agents han adreçat a l'indret i han trobat diverses veïnes de projectil al terra. En paral·lel, han tingut coneixement que una persona s'ha adreçat a un centre sanitari i ha estat atesa de ferides compatibles amb arma de foc. Ara els agents investiguen fets i relacions d'aquest individu, del qual no ha transcendit l'estat ni el que ha pogut tenir. I el Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell arrenca aquest divendres la 26a edició amb un concert de Bryan Adams, una de les primeres espases internacionals que tindrà la mostra d'aquest any. Ho farà amb totes les entrades exaurides perquè el concert del canadenc és un dels dos grans que les han exaurit des de fa mesos totes.
2: Radio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Radio Arenys anteriorment.
5: Benvolguda audiència. Sou a la tercera temporada de La Línia Vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La Línia Vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. És important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga. Però res, som-hi amb un munt de coses en el nostre serró de malifetes. A veure, jo en dic malifetes per fer-ho més atractiu, però són coses del més normal. De malifetes ja us anireu trobant. I ara us presentem un relat teatralitzat a càrrec de la Mayra Planells i d'un servidor. Un relat que l'Albert Estengra ha fet que li donguéssim un to divertit i que, finalment, amb el seu savoir-faire, l'ha fet, a més, molt engrescador. Es tracta del relat que porta per títol La fe, del llibre de Quim Monzó, El perquè de tot plegat.
6: I ara, un conte. Potser és que no m'estimes.
7: T'estimo?
6: Com ho saps?
7: Ai, no ho sé. Ho sento. Ho noto.
6: Com pots estar segur que el que notes és que m'estimes i no una altra cosa?
7: T'estimo. Perquè ets diferent de totes les dones que he conegut a la vida. T'estimo com no he estimat mai a ningú.
6: Ja.
7: I com no podré mai estimar. T'estimo més que a mi mateix.
6: Sí.
7: Per tu donaria la vida. Em deixaria escorxar de viu en viu. Deixaria que juguessis amb els meus ulls com si fossin bales. Que em llancessin en un mar de sal fumant. T'estimo. Estimo cada plec del teu cos. Sóc feliç només de mirar-te els ulls. Dins de les teves nines m'hi veig jo, petitet.
6: Oh, ho dius de debò? Oh, Raül, si sabés que de debò m'estimes, que puc creure't, que no t'enganyes a tu mateix i, doncs, a mi. De debò m'estimes?
7: Sí, t'estimo. T'estimo com mai ningú no ha estat capaç d'estimar. T'estimaria encara que em rebutgessis. Encara que no volguessis veure'm. T'estimaria en silenci, d'amagat. M'esperaria que sortissis de la feina només per veure't de lluny.
6: Bé.
7: Com pots dubtar que t'estimo?
6: Com vols que no en dubti? Quina prova tinc real que m'estimes? Dius que m'estimes, sí, però són paraules. I les paraules són convencions. Jo sé que t'estimo molt a tu, però com puc tenir la certesa que tu m'estimes?
7: No sé, mirar-me els ulls. No ets capaç de llegir-hi que t'estimo de veritat? Mira'm els ulls. Creus que podrien enganyar-te? Ai, em deceps.
6: Et decebo? Poc m'estimes i tan poca cosa fa que te'n decebis. I encara em preguntes com és que dubto del teu amor?
7: T'estimo. M'escoltes bé? T'estimo.
6: Oh, t'estimo, t'estimo. És molt fàcil dir t'estimo.
7: I què vols que faci? Que em mati per demostrar-t'ho?
6: No siguis melodramàtic. No m'agrada gens aquest to. De seguida perds la paciència. Si de debò m'estimessis, no la perdries tan fàcilment.
7: Jo no perdo res. Només et pregunto una cosa. Què et demostraria que t'estimo?
6: No sóc jo qui ho ha de dir. Ha de sortir de tu. Les coses no són tan fàcils com sembla. Potser sí que t'he de creure.
7: És clar que m'has de creure.
6: Però per què? Què m'assegura que no m'enganyes? O fins i tot que tu mateix t'ho creus que m'estimes i per això m'ho dius, encara que en el fons del fons, sense tu saber-ho, no m'estimes de debò?
7: Ja... Yeah.
6: Pot molt ben ser que t'equivoquis. No crec que vagis a mala fe. Crec que quan em dius que m'estimes és perquè ho creus. Però i si t'equivoques?
7: Bueno.
6: I si el que sents per mi no és amor sinó afecte o alguna cosa semblant? Com ho saps que és amor de debò?
7: No ho sé. Ai, m'atabales.
6: Perdona.
7: Ai, és que només sé que t'estimo. I tu m'estarotes amb preguntes. Ai, és que m'atipes.
6: Doncs potser és que no m'estimes.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: La ràdio que ens fa viure la literatura.
2: Ahir, quan me'n vaig anar a dormir, me la vaig tornar a pelar. Pensava en la pel·lícula. M'imaginava posant la tita. Què dic la tita? La polla a la boca de la Marta. Llàstima que la Marta porti ferros. Al final m'ha quedat la punta ben vermella. No sé si dels ferros o de la palla. Potser és que és dolent fer-s'ho dues vegades al mateix dia. M'he hagut d'aixugar amb el pijama, perquè no en tenia cap mocador a la mà. La meva mare ja tornarà a trobar taquetes sospitoses que diu quan em vol fer enfadar. M'he dormit pensant si ella i el meu pare fan tot el que he arribat a veure a la pel·lícula. A veure, tot no ho crec. El meu pare no en té pinta. Aquest és un fragment del llibre que ha arribat a les meves mans gràcies a la glòria de la nostra biblioteca Fidel Fita. Un llibre que té el suggerent títol de... Ah, 12 contes eròtics. Els autors són els germans Miranda i d'aquesta obra publicada el 1998 es van vendre 50.000 exemplars. Ah! Aplega 12 contes amb un tema comú, el sexe. I van ser escrits per 12 germans que feia molts anys que no es veien i l'any 1998 finalment van aconseguir muntar una reunió familiar. En aquesta trobada van coincidir amb ben poques coses perquè cadascú ha fet la seva vida i ha seguit camins molt diversos. Una de les coincidències va ser la seva inquietud literària. L'altra, una certa tendència a parlar de qüestions de caràcter sexual, que a l'hora del comiat es van decidir a fer públiques en un llibre que no us deixarà indiferents si el llegiu, clar. Un llibre que us farà tornar vermells o vermelles o us posarà calentes o calents. Us ensenyarà noves tècniques, us farà enveja també, us farà riure i, sobretot, us farà esperar l'aparició d'un nou llibre d'aquests germans, perquè segur que fa molt de temps que no us ho passeu tan bé llegint un llibre de contes. Germans Miranda és en realitat un pseudònim col·lectiu, fet servir per diversos escriptors catalans, amb què publicaren 6 llibres entre l'any 1998 i el 2003. El motor de la iniciativa fou en Piti Espanyol i en formaren part en Pep Bras, en Carles Capdevila, en Xavier Caçador, David Cirici, el mateix Piti Espanyol, en Jordi Galceran, l'Enric Gomà, Guillem Martínez, Manel Bonany, Gerard Pruies, Jordi Puntí, Jordi Serra i Matthew Tree. També hi participaren puntualment l'Albert Tom i Antoni Soler. Recordeu, el títol és... Ah, 12 contes eròtics, i el podeu trobar a la nostra biblioteca Fidel Fita.
3: Diccionari pornogràfic d'en Jordi Bilbeny.
2: Fent una repassada al diccionari pornogràfic d'en Jordi Bilbeny, ens hem aturat a les diferents variants sobre el mot anomenat cul. I amb l'ajut de la Lídia en farem un repàs. I n'hi ha 23. Som-hi, Lídia. Colador.
4: Cul emprat per filtrar qualsevol mena de líquids.
2: Colafre.
4: Que menja pel cul en excés.
2: Colandès.
4: Cul d'holandès.
2: Colsasses.
4: Cul excessivament condescendent.
2: Cul codril.
4: Cocodril menja culs.
2: Cul colar.
4: Pensa les mides d'un cul.
2: Cul dejar.
4: Deixa que s'escalfi un cul a la temperatura adient.
2: Culiflor.
4: La flor del cul.
2: Culiós.
4: Cul tafaner.
2: Col·lega.
4: Company de cul.
2: Col·legial.
4: Cul en edat escolar.
2: Col·loqui.
4: Diàleg de culs.
2: Colmuflar.
4: Dissimular-se el cul.
2: Cul palpable.
4: Culpable de grapejar cul i carall.
2: Culpular.
4: Fer el coit anal.
2: Cult.
4: Cul saberut.
2: Culbart.
4: Cul espantadís.
2: Ellacular.
4: Ejacular el cul d'ella.
5: Enculipar.
4: Enredar el cul.
5: Encolomar.
4: Passar totes les feines o totes les culpes al cul.
5: Encultipat.
4: Culipàndria.
5: Enculbalcar.
4: Cavalcar un cul.
5: I enrecordar.
4: Enrecordar-se d'un cul.
6: I ara...
7: ens besarem i ens tornarem a besar. Els Burger Kings, els carrers que envolten les catedrals, a les avingudes de totes les ciutats. Ens besarem i ens tornarem a besar sota els ponts antics, darrere les persianes, davant del portal de casa, damunt de les teulades. Ens besarem a dins dels cotxes i fora dels armaris, a la terrassa d'un edifici d'oficines i vora les màquines de cafè, a l'infern dels suburbis i al cor d'un bosc nevat, de cara al mar i d'esquena a les muntanyes. Ens besarem perquè sí, perquè també, perquè abans no podíem, perquè podem avui, perquè volem poder demà. Ens besarem i ens tornarem a besar amb gust de tabac i sucre entre les dents, amb llavis tallats, llengües amb pírcings, genives vermelles i galtes esblanqueïdes. Ens besarem amb amor i amb desig. Amb amor solament, únicament amb desig, amb ganes de jugar i amb ganes de riure. Ens besarem perquè sí i perquè també, perquè ahir no, perquè demà segur, perquè volem tenir-nos els ulls a prop, els cossos a prop, l'amor a prop. Ens besarem, ens besarem, ens besarem i ens tornarem a besar.

0: us presento una convidada. Un oient del nostre programa que s'ha decidit a venir per explicar-nos una història de creació pròpia. Hola, Lídia, benvinguda a la Línia Vermella.
1: Hola, què tal?
0: Doncs molt bé, i molt contenta que siguis amb nosaltres. Vens a llegir-nos un relat, oi?
1: Sí.
0: Com es titula el teu relat?
1: Darrere teu.
0: Endavant, quan vulguis.
1: Aquest relat es diu Darrere teu, i bé, voldria dir que està escrit més aviat des del punt de vista d'un home, val? L'he escrit jo, però és més aviat des d'un punt de vista masculí. No sé com sortirà, però bueno, ho intentem.
0: Sortirà bé, segur. Endavant.

0: Saps perfectament el que passarà i això fa que es barregin en tu la por i l'excitació. Sí, sé que estàs cada vegada més excitada i fins i tot una mica insegura, perquè entrarem en un territori en el que no hi has estat mai. Somric. Sé que durant el viatge a l'ascensor deus estar mirant al mirall i t'has estirat la faldilla, t'has recol·locat els pits i has apretat els llavis per assegurar-te de que el color vermell que els tenyeix està al seu lloc. T'obro la porta, vestit amb un taxà i una samarreta. Et quedes mirant els meus braços i els tatuatges que estan a la vista i noto que et poses vermella. Sense més preàmbuls, et faig passar a la meva habitació. No perdo l'ocasió de deixar-te passar davant meu. Camines sinuosament davant meu. Mous el cul descaradament i et saps observada i acaronada per la meva mirada. Saps que això m'excita i aprofito per donar-te una galtada al cul. M'encanta, no me'n puc amagar. T'encanta, no saps dissimular. Mira, no sé d'on l'he tret, però tinc un petit pot d'oli d'ametlles a les mans. Et noto excitada. Molt. Estàs oberta i sé que ets capaç de lliurar-te a mi. I si ens hem de fixar en el meu entrecuix, jo també. Crec que el taxà explotarà. Et començo a treure els tirants de la samarreta amb tendresa. Acarono el teu coll, petonejo les teves mans, els teus braços, les teves espatlles, i tu et llences a la meva boca i t'aturo. Amb un mig somriure et dic, calma, tot el seu temps, anem a gaudir-ne. T'estiro sobre el llit i xiuxuejo el teu coll. Deixa'm que desemboliqui el meu regal i començo a treure't la roba. Agafo l'oli d'ametlles i el llenço una mica sobre el teu cony. Et dic, poc a poc, pas a pas. Et somric, et deixes fer. Has deixat enrere la por i els nervis. Faig que et giris i et poses a quatre grapes sobre el meu llit. Noto com el gland està a l'entrada. Una entrada xopa, vermella, desitjosa. Acarono el teu clítoris amb els dits. Me'ls has lubricat molt bé amb la teva boca, però també jo els llepo després d'una breu i lleu incursió en el teu interior. Mous el cul a poc, com si fos un espasme. Aquella meravellosa entrada es dilata una mica més. Ara ja no són els dits, sinó el meu penis famolent de tu. Avança una mica més. Te m'ofereixes i segueixo avançant. Et dilates una mica més. Ja no surt la punta i per això agafo els teus malucs. Una mica més d'oli i segueixo entrant. Sé que t'agrada, perquè no deixes de bellugar-te i de gemegar. Estiro el cap enrere i sense veure't, et sento, t'oloro, et toco. És una combinació de sentits plaents i temptadors. Et deixes fer i faig. Per això agafo les teves tetes per sota i les espremo. Noto que anem un pas més enllà perquè encara et mous més. Més, més, em dius entre sospirs. No deixes de bellugar-te i cada cop sóc més endins. M'estic posant a 100. Estic més calent a cada segon que passa. Noto com les venes de la meva verga estan cada cop més plenes. Quan notes els meus ous donant cops al teu cony, és que ja està tot endins. Em poso la gatzoneta i sense treure la meva polla de dins teu, recolzo el meu ventre en la teva esquena. Començo a follar-te el cul més ràpid i seguit, però sense ser brusc. Només vull que s'obri a poc perquè seguim gaudint. Noto per fi com t'escorres i estic a punt d'anar-me'n jo també. Quan em dius, pràcticament sense alè que t'encanta, jo surto. Et dono la volta i estirada al llit, poso els teus peus a les meves espatlles. Petonejo els teus peus i les teves cames. Llepo els teus panxells i per fi et miro. Ara entra millor. Puc besar-te la boca. Puc menjar-te la boca. Mirar-te als ulls. Llepar les teves tetes i veure la teva cara mentre et segueixo follant. Em moc més de pressa, perquè vull que notis la meva llet sortint del teu culet. Em vull buidar dins teu. Sí, així. Més, sense parar. Més, buidar-me. Sentir espasmes. Oh, notar com t'omplo borbolls de semen mentre ens mengem la boca. Ens somriem i estem a punt de perdre la respiració. Oh, que surti tot mentre no deixem de moure'ns. Sí, sí, una mica més. Oh, sí. Oh. Caiga el teu cantó al llit, panteixes, em suggereixes una dutxa i anem plegats. Entre rialles ens ensabonem i es bandim. T'abraço i ressegueixo la teva esquena amb les meves mans. Sortim del bany i ens estirem al llit. Em somrius, et miro i aparto una mica de cabell moll que t'ha quedat enganxat a la cara.
1: Saps com ve de gust fer ara?
0: Et pregunto. El què? Respons amb to juganer i amb un somriure astut. Perquè saps que el que jo desitjo és que sentis el meu pes i la meva pressió del pubis contra el teu, que em deixis fer-te petons i que et pugui acaronar. Així que ens besem i tu comences a acaronar la meva polla. Perquè saps que quan me l'hagis aixecat de nou, farem l'amor sense pressa.
2: Ràdio Arenys.
3: I ara?
4: Amo l'aroma d'aquest brot de menta que dus lligada dintre el teu somrís. Fes-me en penyora, tu, minyona esquerpa, com vela nova que torba el garbí. Les xicres blanques dels pals del telègraf, si ets a la ruta, guarden-te un camí. Pel brot de menta cap d'elles pledeja. Pledejarien si em veien sofrir, perquè vindria de la boca teva, la posaria al mossec de les dents. Fes-me empenyora del teu brot de menta. Jo, per pagar-la, ja em donaré teu.
1: Abans d'acomiadar-nos, us volia recordar que podeu visitar-nos al nostre compte d'Instagram, La Línia Vermella. Esperem que us hagi agradat el programa d'avui. Us volem deixar amb una cançó de les 28 cançons més sexis per una nit de passió. Porta per títol Turn Me On, que vol dir encena'm. I la canta la Nora Jones. Bon vespre.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una setmana més amb vosaltres per tal de viure, compartir i, sobretot, escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Per començar, avui, amb la cantant i compositora Alba Gil, amb la cançó Una part de mi, que ens parla de tot allò que queda, encara que el temps passi. Per començar, avui, i per donar-vos la benvinguda, aquesta Una part de mi, d'Alba Gil.

0: Així hem començat avui aquest estrenes amb la nova creació musical d'Alba Gil, aquesta Una part de mi que ha obert aquest estrenes d'aquesta setmana. Anem a fer un viatge ara mateix fins a Irlanda per compartir i escoltar la nova del cantautor irlandès Dermot Kennedy. Es diu Funeral.
1: We were staring down disaster.

irlandès Dermot Kennedy, una altra de les novetats d'aquesta setmana a estrenes. La seva nova història, que es diu Funeral, i que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Anem seguint, i ara mateix aterrem de nou a Catalunya per escoltar Albert Esteve. Ens arriba des de Sant Vicenç dels Horts i és un projecte musical fresc, honest i proper, i amb la nova cançó sota el braç d'Albert Esteve, que es diu Serà, Serà.

Serà, serà. Aquesta és la cançó d'Albert Esteve. Així, amb caire de rumba, ens arriba des de Sant Vicenç dels Horts aquest projecte molt fresc, molt honest, molt proper i també amb molt de ritme, que hem pogut comprovar amb aquesta cançó Serà, serà. Tornem a fer un viatge en aquesta ocasió amb Angela Tomei, més coneguda artísticament com a Girlie, cantant i compositora anglesa, que ens acompanyarà en els propers minuts amb la seva nova cançó, Slap on the Wrist. If I could...

0: El ritme i la força musical de Girly, aquesta cantant i compositora anglesa, amb el seu nou tema que hem escoltat, Slap on the Wrist. La veu, la música i el so de Girly, una altra interessant novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, es diu Àlex Pérez, és un noi de Vidreres que porta tota la vida jugant amb la música i amb la col·laboració d'Eva Solà, duet barceloní format per Eva Menéndez i Albert Solà. Comparteixen aquesta història que es diu Adeu.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adeu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

Adeu, aquesta és la cançó d'Àlex Pérez i Eva Solà. Aquesta és la seva història, que ens ha acompanyat també en aquest estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge, en aquest cas cap a Gran Bretanya de nou, per escoltar la cantant britànica Holly Humberstone i la seva nova peça musical, To Love Somebody.

To Love Somebody, aquesta és la nova cançó de Holly Humberstone, aquesta jove cantant britànic, una altra també interessant novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya. Anem a l'Empordà, a Torroella de Montgrí, amb el grup Classe B i la seva nova cançó, Aguantant el ruixat.

Es diuen Classe B, ens arriben des de Torroella de Montgrí, aquesta és la seva nova cançó, Aguantant el ruixat. Tornem a fer un viatge musical cap a altres indrets, tornem a Anglaterra, precisament, per escoltar el cantant, compositor i productor anglès Sam Henshaw. La seva nova cançó es diu Closer.

La música segueix el seu camí a través d'aquestes estrenes que t'acompanya setmana rere setmana, siguis on siguis, sempre amb aquelles interessants històries musicals, novetats de la mateixa setmana. En aquest cas, amb els Confinaps, que és un projecte musical que està liderat per Francesc Aznar en Sisu, un projecte que va néixer durant la clausura imposada per la pandèmia. Per tant, des del Masnou ens ha acompanyat Confinaps i la seva nova cançó, que es diu El Temps. Anem seguint. Tornem a Gran Bretanya per escoltar la cantant britànica Jessie Ware. La seva nova cançó es diu I Could Get Used to This.

Una història elegant que ens arriba des d'Anglaterra amb la veu, la música i el so de Jessie Ware i la seva nova cançó I Could Get Used to This. Noves històries i noves cançons que anem compartint i ara mateix anem cap al País Valencià amb Eduard Banyuls Fuster, conegut artísticament com a Eddie Carpenter, cantant, compositor i guitarrista valencià, amb la nova cançó que es diu Desvenits.

Desvenit, aquesta és la nova cançó d'Eddie Carpenter des del País Valencià, cantant, compositor i guitarrista. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar el cantant i també futbolista Lewis Tomlinson. Ell va formar part del grup One Direction i en solitari ara presenta noves cançons que forma part del seu disc How Did I Get There? La nova es diu Imposter.

Imposter, aquesta és la nova cançó de Louis Tomlinson, aquest cantant i futbolista britànic i que va formar part del grup One Direction. Tornem a Catalunya, ara mateix amb la barcelonina Laia Laia i la seva nova cançó, Tu quan tornaràs? Ja fa

És Laia Laia, aquesta, la seva nova cançó, Tu quan tornaràs, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Gran Bretanya per escoltar el més nou de Mika, amb el seu nou disc que ha presentat fa ben poquetes setmanes, anomenat Hyperlove, i la seva nova cançó, Excuses for Love.

Excuses for Love, aquesta és la nova cançó de Mika, el cantant i compositor britànic, des del seu nou disc, anomenat Hyperlove. Anem acabant aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ho farem avui amb Venus, nom artístic de la cantautora sabadellenca Valeria Núñez, que inicia la seva carrera fa 6 anys, arran del confinament. Una nova cançó que es diu Per Vila Piscina, abans de que surti el seu segon disc, anomenat Mai Vista Trista. Una cançó optimista que així posa el punt i final, com us deia, en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Us espero la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys. Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
2: hora? Mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Escoltes ICAT. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Escolta, Zicat. Yes, I'm gone.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: I think I might.
1: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.